0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertran, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

que et molesti jo aparto. Fem un pas al costat, no hi ha res fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira que entre mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, que fora només l'estatus. He fet el que cal per demostrar-ho.

triar el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I s'envia contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Activa el mode estiu. Escolta i canta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo a un metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit.

els fulls de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Bellvei, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

0: T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

comencen parefa, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i amb TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. Tu agafa aquesta menjada, nena, com si fossin un biquini.

0: trenca mai.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
3: En Joan va baixar la fonda.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

Escoltes ICAT.

0: pagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Yes, I'm gone.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: A vegades els meus pares m'esperen a la porta de l'institut quan surto de la feina per veure'ns i per passejar una estoneta. Normalment es queden asseguts al banc que hi ha just davant de l'escola i es troben doncs, amb aquell enrenou que fan els meus estudiants. I sabeu què? M'agrada. M'agrada que em vinguin a buscar els meus pares a la sortida de la feina, a la sortida de l'escola, de l'institut. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent, que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant. No? Estic convençut que no i reconec que em sap una mica de greu, no?, haver d'admetre-ho. Però bé, en fi, què hi farem? Com és la nostra relació amb les famílies? Per què l'adolescència es transforma en una batalla constant contra les persones que realment ens estimen molt? Som uns rancis rematats quan ens parlen? No els expliquem res del que ens preocupa? Som hermètics, antipàtics, som una mica desagradables? Els mostrem la nostra millor versió, la nostra pitjor versió? I què me'n dieu de les famílies? Empatitzen amb els fills? Ells també van ser adolescents, en algun moment. Se'n recorden o ja se n'han oblidat? El timbre indica que l'inici de l'hora del pati és aquí, així que tothom fora de classe, que avui toca parlar d'un gran tema, que és la relació amb les famílies. Però em pregunto si m'hauria fet la mateixa il·lusió quan era adolescent que els meus pares m'haguessin esperat a la sortida de l'escola amb tots els meus companys mirant al voltant.
1: Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
2: Soc una persona molt carinyosa, sobretot amb la meva mare.
3: Em discuteixo molt amb la meva germana.
1: La meva mare surt defensant a la profe, saps?
2: Respecte als temes sexuals, amb la meva família estic molt verd.
0: Soc el Cristian Oliver i com a professor puc assegurar que hi ha tants tipus de famílies com d'alumnes. Com per exemple, no sé, les que estan molt a sobre, les que no deixen respirar els fills, les que accepten els comentaris dels profes, les que ho qüestionen absolutament tot, les que mostren confiança, les que se senten absolutament desbordades. Avui parlarem de la nostra relació amb les famílies, de les normes que ens posen i que no sempre estem disposats a complir, i també dels càstigs, de la confiança que ens donen i de com fiquen molts cops el nas en la nostra vida i en el nostre futur. I per comentar-ho amb pèls i senyals, hem convidat a 4 joves de Catalunya que venen amb ganes de xerrar i de formar part d'aquesta gran família que és l'Hora del Pati. Hola, com esteu?
4: Hola.
3: Hola. Hola.
0: Va, us els presento. Comencem amb la Bianca. Hola, Bianca.
5: Hola.
0: Què tal?
5: Molt bé.
0: La Bianca té 16 anys, va a quart d'ESO, i el que més li agrada de fer en família és anar a dinar.
5: Sí.
0: Però anar a dinar d'aquells dies de diumenge o qualsevol dia?
5: Aixecar-te a les 11, anar a dinar a un restaurant i no sortir d'allà fins a les 7 de la tarda. M'encanta.
0: Xerrar, fer aquell sobretaula, no?
5: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. I amb la família en general o...?
5: Amb la família, o sigui, hi ha algun cop que ens hem ajuntat dues famílies que no coneixíem.
0: Molt bé.
5: No sé, m'agrada molt aquell ambient.
0: Genial, aquest pla, eh? I també tenim el Lluc. Hola, Lluc, com estàs?
6: Hola, molt bé.
0: El Lluc té 16 anys, va a quart d'ESO, i per ell un dia 10 en família és en un parc d'atraccions.
6: Sí.
0: T'agrada,
6: sí, sí.
0: Eh?
6: Molt.
0: O sigui, per exemple, vas sovint a un parc d'atraccions a la teva família o què?
6: Normalment anem al setembre o així, agafem i anem a Port Aventura, al Tibidabo...
0: Molt, però més que amb els amics o què?
6: Bueno, aquí ja no ho sé, però a mi en general com que m'agraden, la companyia sempre...
0: Molt bé, bueno, això és bonic, eh? La Noelia té 15 anys, vas a tercer d'ESO i el pla que més t'agrada fer en família és anar de viatge.
7: Sí.
0: On has estat de visita? Què has visitat? A veure...
7: Doncs Andalusia, també per Catalunya en general i, no sé, per Espanya.
0: Molt bé. Perfecte. Teniu algun viatge ara pendent, en breu?
7: Que jo sàpiga, no.
0: També tenim el Jan. Hola, Jan, com estàs?
8: Hola, molt bé.
0: El Jan té 15 anys, va a tercer d'ESO i l'activitat que més t'agrada fer en família és mirar pel·lis junts.
8: Sí, és que jo sóc un tio molt mandrós de sofà i, doncs...
0: Aquell pla meravellós de sofà i manta i pel·li és genial, no?
8: És que no hi ha res igual.
0: Com, ha però res. Comenteu les pel·lícules o voleu silenci absolut?
8: El dia després.
0: Ah, molt bé. Mentre dura la pel·lícula, sí.
8: Però, a veure, també és cert, sóc culpable, sóc d'aquells que parlen a les pel·lícules.
0: Oh, no, i menges crispetes i aquestes coses.
8: Oh, pare, m'encanten les crispetes.
0: Va, vinga, començo amb la primera pregunta relacionada amb les famílies. És una mica estranya, eh? Però jo us vull preguntar qui d'aquí creieu que té la família més original. Entenem per original allò que surt del cànon que s'entén, no? Aquesta cosa rància, antiquada, de cànon estàndard familiar. A veure, aquí d'aquí creieu que és... que la seva família és la... que trenca més esquemes. A veure, algú vol dir alguna cosa? No?
1: Home, a veure. Jo tinc dos mares, llavors no tinc pare.
0: Vale.
1: I a sobre tinc dos germans, molt més grans que jo.
0: Ostres.
1: Llavors, bueno, normalment tothom sempre em fa moltes preguntes i això, o sigui que...
0: I, però de bones, o sigui, preguntes de curiositat, no?
1: Sí,
0: sí. Molt bé.
1: Sí.
0: La resta, teniu alguna cosa que vulgueu comentar?
8: Jo sóc el petit de tres germanes.
0: Ahà. I això, com, i això com es porta?
8: No parlem... No, era broma. Era broma. Doncs bé, però mentre les meves germanes eren adolescents, jo volia jugar al Playmobil. Mm-hmm. I havia de jugar amb els meus pares.
0: Saps que el Playmobil era la meva joguina preferida de petit, eh?
8: He dit Playmobil per dir alguna
0: cosa. No, però no m'ho diguis, que jo ja m'havia fet moltíssima il·lusió.
8: Jo era més de Lego. Em sap greu traicionar-te.
0: Aquesta batalla immensa entre Lego i Playmobil, eterna, eh? I vosaltres voleu comentar alguna cosa?
6: Bueno, jo tinc una germana més petita. Mm-hmm. I a vegades també...
0: I això també trenca els esquemes, no?
6: De germà gran, i a mi això em cansa una mica a vegades.
0: Està bé. I tu, Noelia?
7: Jo és que no sé. O sea, l'única cosa estranya així, que no és estranya, és com... Jo crec que bastant corrent. Que des de ben petita m'he criat amb els meus padrins, que no compartim sang ni res, però mm-hmm. són com els meus ties.
0: Molt bé.
7: Llavors... No, o sea, no és una cosa estranya, però com que és una cosa que...
0: Uh-huh. Que et diferencia, tu,
7: sí,
0: no?
7: Que, sí, que t'identifica. És especial per mi.
0: Molt bé. I vull fer-vos una pregunta. Jo he començat aquí a l'inici dient que hi ha situació dels meus pares que a vegades em venen a veure, no? I és cert, no m'ho he inventat. I que jo ara me'n sento absolutament orgullós i m'agrada que els meus alumnes fins i tot els saludin. Vosaltres, plantegeu-vos aquesta situació, que us venen a buscar a la porta de casa a secundària, eh? Quart d'ESO, a tercer... Què? Sentiríeu una miqueta de vergonya?
8: Molta.
1: No.
6: No, jo
0: no.
1: No.
0: A veure, tu ja n'has respost molt ràpid. Per què molta vergonya?
8: Amb tot l'amor del món, perquè m'estimo els meus pares com cap altra cosa del món. Em fa vergonya que els meus amics em segueixin veient... Bueno, que em vegin com un nen petit.
0: Yeah.
8: No és perquè vagi de guai, saps ser... Mm-hmm. Jo sóc el millor, no depenc dels meus pares.
0: I tu creus que els teus pares sí que et veuen encara com el nen petit? O no?
8: Sóc el petit de tres germanes. Però no trobo el sentit aquest de sobreprotecció. Mm-hmm. O...
0: Tu, Bianca, has dit que no faria vergonya.
1: No. És que, bueno, jo de petita mai em venien a buscar. I perquè havien d'estar treballant. Mm-hmm. Llavors tenia una cangur i era com... Jo era la que veia els altres, que els hi venien a buscar jo. De vegades plorava i això, però clar...
0: I ara et faria il·lusió que et vinguessin a buscar les teves mares. Doncs escolta, potser després d'escoltar-te aquí venen a buscar un dia a l'institut i t'ho fan de sorpresa.
1: Sí,
0: i,
1: sí.
0: I, home, si a més em faria molt feliç.
1: Sí.
0: I vosaltres què?
6: Bueno,
0: faria...
6: a mi... De fet, també venen a buscar quasi cada dia, perquè visc a un poble que està lluny d'hores, mm-hmm. estic acostumat i...
0: Venen amb el cotxe, t'esperen allà amb el cotxe... Sí. Vale.
6: No em fa vergonya i si ho fessin de tant en tant, tampoc.
0: Molt bé. Tu, Noelia?
7: És que no sé, en plan, m'hauria de veure la situació. Mm-hmm. Perquè jo crec que no, perquè... No sé...
0: Que no et faria vergonya, eh?
7: No, perquè és com... T'han vingut a buscar, no és res de... jo què sé... que et vinguin així, en plan... Ah, mi niña!
0: Bueno,
7: no,
0: està bé.
7: Però...
0: I en general, diríeu que teniu bona relació amb les vostres famílies?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
7: Jo crec que sí.
8: Jo és que sóc una persona molt carinyosa.
0: Aquí una resposta, eh?
8: Sí.
0: Ah, vale.
8: Sóc una persona molt carinyosa, mm-hmm. Sobretot amb la meva mare. M'encanta donar-li abraçades.
0: Bueno, teniu aquesta mostra d'afecte, això és molt bonic, no tothom... arriba a aquest punt de mostrar-se l'afecte, no? Tant físicament com en paraules, també, no? Que a vegades...
8: Sí. És una part important.
0: Sí, sí. Vosaltres, si us haguéssiu de puntuar de l'1 al 10, eh? Com a fills o com a filles, quina nota us posaríeu?
6: Un 10.
0: Un 10, eh?
1: No, sí, no. Un 10.
8: Un dalt, Lluc.
6: Un 7, un 8.
0: A veure, especifica perquè un 7 i no un 10.
6: Perquè...
0: Què et falta per ser un fill 10?
6: Em discuteixo molt amb la meva germana, no faig els deures a vegades...
0: Sí, el tema de discussions és habitual a casa.
6: No molt, perquè a mesura que ha anat passant el temps ha millorat, però quan érem petits mm-hmm. érem més dimoniets.
0: I ara ja no.
6: No tant, no tant.
0: I tu t'has posat un 10, Bianca, que ho he sentit. I per què? A veure, defineix una filla perfecta, una filla de...
1: A veure, perfecta, perfecta, no.
0: Ah, ja estem al 9 i mig, potser.
1: Sí, o al 9. A veure, la meva mare diria que no sóc un 10, però...
0: Què creus que podria faltar-li a la teva mare perquè et digui, vinga, va, falta això, Bianca, perquè siguis un 10? A veure, quina autocrítica faries?
1: A veure, jo sóc lenta per tot. En plan, m'estic arreglant cada dia una hora.
8: La meva germana.
1: I la meva mare es desespera. Bueno, les dues, tothom. Llavors, la meva cosina és una cosa que he de treballar.
0: Bueno,
1: ho sé, però...
0: Està bé, està bé. Reconeixeu és el primer pas, eh?
1: Sí.
0: I tu, Noelia, quina nota et poses?
7: Un 5.
0: Un 5, eh?
7: Aprovat pelat. Wow.
0: Però això és perquè hi ha moltes coses que s'han de millorar.
7: No, perquè jo... En plan...
0: Aquest aprovat raspadíssim, què vol dir?
7: Que si em diuen de fer alguna cosa, jo dic, ja vull.
0: Vale, i no hi vas mai. Ja passa, eh?
7: Però...
0: Però ara fem la pregunta al revés, eh? Ara puntueu a la família de l'1 al 10. Quina nota els hi poseu?
8: 10 i mig.
0: 10 i mig, eh?
8: No, 9 i mig. Amb tot l'amor del món, ja que hi ha vegades que m'agradaria tenir una mica més de llibertat amb els amics. Un 5 més.
0: Bueno, ja passa això, eh? I per aquí?
7: 10.
0: 10, eh?
1: Sí, jo crec que en general...
0: Vaya bien quedes, que esteu sent, eh?
7: No,
1: sí.
6: I tu, jo, un 9.
0: Un 9.
6: Sí.
0: Què li falta? A veure, què...
6: Bueno,
0: demana.
6: Amb la meva mare compartim més les idees, no? I amb el meu pare sempre estem discutint a veure qui té la raó. Per
0: bueno,
6: tant.
0: Està bé, està bé. Mireu, hi ha un estudi de fa uns anys, del 1991, deia, o sigui, està plogut, eh? Deien que només un 11% de les discussions a casa eren pel repartiment de tasques. Ara, el 57% de les discussions són per això. O sigui, ha augmentat.
7: Sí.
0: Vosaltres, quan us discutiu, és pel tema aquest de les tasques de la casa... Tu fas que sí, Lluc.
7: Sí, sí, sí.
6: Totalment.
0: Perquè no les compleixes. Però tens unes tasques assignades o no?
6: No és que no... Bueno, també no les compleixo, però sempre me'n donen a mi més que a la meva germana i això també m'enfada.
0: És injust. I per aquí, vosaltres compliu...
7: Bueno.
0: M'encanta perquè avui esteu fent cares de bueno, avui potser s'han de millorar algunes cosetes, eh?
8: Acostumo a complir per tard.
0: Vale, però ho acabes fent.
7: Igual.
6: Sí.
1: No, jo sí que ho faig, però no discutim. En plan, jo sé que ho he de fer i ja està.
0: Bueno, està bé. Va, si us sembla, anirem a Patis Reals a escoltar a veure què opinen altres estudiants com vosaltres i després ho comentem.
7: Del 0 al 10, la relació que tinc amb la meva família la puntuaria d'una forma estranya, perquè els meus pares estan separats i llavors tinc la família dividida en dos.
4: Una nota de 9, perquè ens ho comentem, i ja siguin des de l'aspecte més quotidian i fins als més personals, com si m'atrau una persona.
9: Jo em posaria a un 10, perquè ens portem superbé, ens agraden les mateixes coses i quasi mai ens barallem.
10: El 10 és impossible que existeixi, perquè sempre la gent discuteixes amb els pares per sigui la raó que sigui.
11: Li fico un 9, és bastant bona. Però, no sé, sento que sempre tot podria ser millor.
12: El 10 jo crec que tinc un 8 perquè ens portem molt bé i parlem de tot.
7: Un dels motius pels quals penso que a casa discutim és perquè tots som molt diferents i tenim pensaments diferents.
4: Per exemple, a mi m'agradaria fer-me una arracada. No em deixen ni fer-me un tatuatge.
11: Normalment són per tonteries, però ho discutim a un nivell que a vegades no veig molt necessari.
13: Sobretot l'ordre, i perquè jo sóc una miqueta desordenat.
9: I si reben un comentari negatiu dels profes de l'escola, pues, també em porto una bronqueta.
13: Bueno, pues malament, la veritat.
11: No bé, però normal al respecte, una opinió bastant neutra.
4: Doncs els meus pares el que fan és primer preguntar què ha passat per assabentar-se de la situació, i si li quadra el comentari per alguns comportaments que han vist a casa, pues, se'n foten la bronca.
0: Aquí parlo amb coneixement de causa, eh? Com a profe, a vegades les famílies no accepten els càstigs que us posem, no? Que posem els professors. Vosaltres creieu que les famílies accepten les sancions, els càstigs que es fan des de l'escola?
7: La meva sí.
0: Sí?
1: La meva també, sí? Sempre.
8: Jo és que no acostumo a rebre càstigs des de l'escola.
0: I el que veus amb la resta de companys, potser, perquè potser el que ens passa a nosaltres no és el mateix que el que veiem a classe. Veieu que hi ha alguna família que potser fica el nas massa i comença a defensar allò indefensable. Us heu trobat casos?
7: Sí.
1: Totes.
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí.
8: Tinc molts exemples. Un company que un dia va arribar a classe i li va dir a la profe: no, això no ho faré perquè la meva mama
2: M'ha dit que no aprenc res amb això.
0: I com va reaccionar el profe?
2: La profe va dir... Jo sóc la que decideix si tu fas això o no.
0: I t'has observat alguna cosa així també o què?
6: Jo normalment sóc jo el que fa aquest tipus de coses. No, no, és broma.
0: Però... O sigui, tu vas amb una versió una miqueta esbiaixada del que has fet a classe perquè et defensin o perquè...
6: No, no. A mi,
0: què vols dir?
6: Normalment, jo accepto els càstigs que em posen. Vull dir, sé quan ho he fet malament i quan no, però si algun cop realment sé que no ho he fet malament i ho trobo una mica injust, pues, li comunico a la meva mare i...
0: I quina mena de càstig després us posen a casa? O sigui, heu fet alguna cosa malament, eh? Vull dir...
7: És que crec que mai... Tipo, un parte o una incidència no, mai m'han posat.
0: Hi ha una reflexió a casa...
1: Sí, o sigui, normalment són coses de classe. Ja surten al grup del xat de mares, que totes en contra, i després la meva mare surt defensant a la profe, saps? Llavors reflexionem a l'hora de dir no, perquè aquesta mare diu
0: tal... M'agrada aquesta mare.
1: Sí. I això. Després jo el dia següent m'ho trobo i perfecte.
0: I creieu que el càstig és una bona mesura educativa, per exemple, per fer reflexionar, per fer canviar una mala actitud d'alguna persona de la vostra edat o no?
2: Depèn.
0: Depèn.
6: Sí, depèn molt del càstig.
2: Perdó.
0: Digues.
2: En el meu cas, vull dir que una cosa que m'enfada bastant és els càstigs sense previ avís.
0: Però no. Potser perquè s'ha fet una malifeta també sense previ avís, no? O no?
2: També, suposo.
0: Bueno. Es que sense paraules aquí, eh?
2: M'has pillat.
0: I tu, Lluc, volies comentar?
6: A mi no és que em castiguin molt, però normalment parlo més les coses que no pas que em castiguin.
0: I teniu la sensació que aquesta generació està com sobreprotegida? Perquè a vegades jo sento que s'ha de cuidar molt, que s'ha de vigilar amb el que us diem... Tu fas que sí, Bianca.
1: Sí, o sigui, bueno, la meva mare sempre em diu a la meva època a veure qui s'atrevia a anar a parlar amb la professora.
0: I fa molta ràbia aquesta mena de comentaris, eh?
6: Molta.
7: Sí. O també el...
0: jo abans... I tenen molta raó.
1: Sí,
7: o
1: és
7: el,
1: que no.
7: Jo abans m'he passat tot el dia al parc i és com, ara no puc perquè hi ha més perill per així dir-ho.
1: Llavors... També és veritat.
0: I jo faig una pregunta. Teniu paga? Teniu paga mensual o setmanal?
7: No.
6: Jo...
1: Bueno.
6: Tenia, però ja no tinc perquè vaig començar a treballar fa poc i llavors ja van dir,
0: vale.
6: Ja en tens prou.
0: N'havies tingut abans, per això.
6: Sí, sí, sí.
0: Vale. Clar, no, diuen, els estudis diuen que no s'ha de donar diners als fills perquè compleixin les obligacions, però que la paga pot servir una miqueta doncs, perquè vosaltres aprengueu el valor dels diners i també administrar-los, no? No sé, quants d'aquí... sabeu gestionar els vostres diners si us donen una paga? Sabeu gestionar això?
1: Sí.
6: Sí.
0: Sí?
7: Sí.
0: I us poden castigar sense diners? Us poden castigar sense quedar-vos sense aquesta paga o no?
1: No, bueno, és que no és fixa en el meu cas. En plan, m'ho donen...
7: Jo quan, si surto.
1: Sí, quan se'n recorden, em donen, i potser em donen, jo què sé, 40 euros, però clar, ja és molt. I, per exemple... Ara tinc estalviats uns quants perquè em vull comprar roba d'estiu. Llavors m'he d'esperar a la roba d'estiu i no em puc comprar res d'hivern.
7: Jo estic igual.
1: Sí,
7: sí, sí, sí.
0: I jo vull fer-vos una pregunta. Vosaltres sou iguals? Sou 100% vosaltres mateixos quan esteu amb les vostres famílies?
7: Sí.
0: Sí?
6: Sí, jo crec que més, soc més mateix amb la família que
0: ostres,
6: a l'institut.
0: Sí.
2: El meu sí. Gen amb la família és... És el gen més gen de tots.
0: Ah, sí? Ostres, això és boníssim. És que jo a vegades el que sí que percebo és que la gent canvia una mica. I la seva millor versió la dona als amics. Vosaltres no esteu...
6: Bueno, jo també.
7: Jo intento donar... Ui, perdó.
6: Els amics que tinc molta confiança, evidentment, sóc jo mateix, però així, a la classe, no. A casa salto, canto, i a l'institut, no.
0: I si sou... Els hi dieu sovint que els estimeu?
6: Molt.
1: Sí.
0: Mare meva, o sigui...
2: Jo és que soc molt carinyós.
0: Quin és l'últim cop que els he dit t'estimo, a veure?
7: Quan he sortit de casa.
0: Sí, avui, eh?
6: Sí, sí, jo també.
2: Quan he sortit de casa.
0: El que ha de fer autocrítica com amb el fill soc jo, que jo no ho dic mai. És fortíssim. No, no, i ara que ens he posat una mica romàntics, els hi expliqueu els vostres amors i desamors, o...?
2: Sí, sempre.
0: Sí?
2: Són els primers en enterar-se.
6: A mi em pregunten, però...
0: I no et fa una mica de vergonya?
6: Sí, però no els he dit gaire.
0: Ah, o sigui, no, o sigui t'ho pregunten però no respons.
6: No gaire, no gaire.
0: Va, i tu, Noelia, ho expliques?
7: És que, o sea, les coses que em passen són, o sea, com que ja ho veuen i com mai...
0: Què vols dir que ja ho veuen?
7: Tipo, mai passa com res novedós. plan, mm-hmm. Per exemple, per Sant Jordi l'any passat em van com deixar una rosa a la, mm-hmm. a la taula, i jo en plan, mira, i hacen com la bromita.
0: Però perquè era una rosa que tu havies rebut d'algú,
7: sí,
0: important.
7: Que, sí, que segueixo sin saber de qui és.
0: Oh, ostres, oh, roses
8: rosa
0: que...
8: anònima.
0: Roses anònimes, això és meravellós. I la resta teniu aquesta confiança també, com deia
7: sí.
0: ella?
7: Sí.
0: Molt bé. Bueno, ens hem posat així una mica romàntics, si us sembla. Anem a escoltar diferents patis de Catalunya, també que ens expliquin i després ho comentem.
4: Jo crec que sóc un 8 com a fill, degut a que ho conto tot, no li s'amago res.
12: Com a fill jo crec que sóc un 8 perquè no crec que faci coses dolentes i crec que em porto molt bé.
11: Un 7.5, no sé per què. Sento que podria ser molt millor del que sóc, però...
10: Un 8, em ficaria un 8. Tinc una bona relació amb els pares.
9: Sí que diria que sóc bon fill i em posaria un 11 de 10. O un 10.
10: Quan sense les normes a casa les compleixes... No, la veritat és que això no. Les compleixo i quan no les compleixo, doncs hi ha un càstig.
9: Hi ha poques normes, però sí, les compleixo. No tinc xerrades amb educació sexual. Això que, de moment, puc començar a aprendre, però de moment encara no vull saber-ne res.
11: A poc a poc ho estem parlant, a poc a poc.
4: Sí que hi parlo amb els meus pares i per aquest punt és molt positiu la meva família perquè ho parlo de tot.
0: Teniu germans?
7: Sí.
14: Sí?
0: Sí. Sí? Com és la vostra relació amb els germans?
7: Ara bona.
0: Ara bona. Són més grans o més petits?
7: És més gran.
0: I per què ara és més bona i abans no?
7: Perquè quan jo era petita ella estava en l'adolescència i llavors passava de la meva cara.
0: Vosaltres també teniu una relació així que ha anat millorant o que és complicada?
1: No. Bueno, jo tinc dos germans, uh-huh. i un és 23 anys més gran que jo,
0: wow.
1: i l'altre és 30 anys.
0: Vale.
1: Llavors, sí, sí. No, però és
0: molt... I amb ells els consideres més germans, amics, o en aquest cas tiets fins i tot?
1: No, són els meus germans. I...
0: Germans.
1: Sí, sí.
0: Vosaltres teniu bona relació amb els germans? Els considereu amics?
6: Jo, sí. Ara sí.
7: Sí.
6: Abans,
0: ara, eh?
6: Sí. Quan érem més petits, la relació era com... Ens discutíem per tot i això, però com que... Jo he crescut i al final hem madurat una mica més, doncs ja...
0: O sigui, aquest és el que et va provocar el canvi cap a l'amistat, és que tu fessis, que
6: sí.
0: fossis més gran.
6: Quan veig que ella ja va com a punxar per discutir-nos, dic com... Mm-hmm. Ho intento esquivar.
8: Jo és que una de les meves germanes és una persona molt extrovertida i per això jo, que també sóc una persona molt extrovertida, no m'hi costa tant. L'altra és més introvertida i per molt que me la segueixo estimant, molt, segueixen a venir aquestes personalitats que són una mica xocants. Mm-hmm. I sorgeix alguna discussió, més de les que m'agradaria admetre, però tinc una bona relació amb ella.
0: Mentre escoltàvem els patis que hem anat allà a buscar, es parlava de l'educació sexual, no? I hi havia diferents opinions. Què en penseu vosaltres? Parleu a casa... és un tema que tracteu amb naturalitat, que fa vergonya?
6: Sí, Lluc. Allà, bueno, jo a casa meva parlo sense filtre sobre això. Uh-huh. Si tinc alguna consulta, els hi demano i hi ha confiança total.
0: Tu també, Jan.
8: Jo, respecte als temes sexuals, amb la meva família, estic molt obert.
0: Uh-huh.
8: Inclús alguna vegada, alguna broma una mica pujada de to, alguna tonteria, que no és res. Però dius... Aquesta naturalitat de poder fer bromes d'aquest tipus amb els meus pares, com si fossin amics, a mi em genera molta confiança.
0: I creus que això és habitual amb gent de la teva edat, per exemple, amb els de la teva classe? Que tinguin aquesta confiança de parlar de tot?
8: Ho dubto bastant.
0: I què creus, com creus que són les altres famílies perquè potser no parlin d'aquests temes amb els fills? Què haurien de fer perquè sí que s'obri aquest pas, no? Aquesta confiança? Si els altres també voleu comentar.
8: Wow! No tinc ni idea.
0: No. És a dir, com a famílies, què han de fer?
1: Jo crec que des d'un primer moment, no sé, a l'escola, uh-huh. quan es fa doncs, la reproducció, s'explica i tal, doncs la meva mare doncs, va dir «Ai, que esteu fent això?» i em va començar a explicar i tal. Llavors, ha de ser des d'un primer moment que els pares s'obrin perquè després els teus fills doncs, et parlin.
0: S'ha de ser una cosa naturalitzada des de petit,
6: sí,
0: no?
6: Sí,
0: llavors,
6: sí.
0: De cop, vinga, parlem de sexe, no?
1: Jo tinc amigues que no li diuen res als seus pares perquè els seus pares no li han explicat
0: clar.
1: Res, llavors. clar.
0: Quan és un tema censura des de principi, no? Mm. Doncs aleshores... I tu, Noelia, també en parles?
7: És que no surt mai com el tema.
0: No surt mai no, el tema, o tu no vols que surti el tema.
7: No, que a mi em dona igual, en plan, perquè la meva germana, llavors, o sea, la meva germana sí que fem bromes i tal, però com
0: però
7: que...
0: Però amb els pares
7: mai...
0: no, eh?
7: No, perquè, no, en
0: perquè
7: plan, no hi ha el context de fer la broma.
0: Quantes excuses, o sigui, que en realitat et fa vergonya.
7: No.
0: Por.
7: No, tampoc.
0: No vols parar-ho amb ells, simplement.
7: No, en plan, si surt el tema jo parlo sense problema, però com que mai surt el tema...
0: Però com que no surt... Sí, tu ja creus que ja les respostes ja les tens.
7: No, és que... No sé.
8: Ni tan sols l'havies pensat
0: abans. Estic burxant avui, eh? Bueno, va, si us sembla, deixarem aquí el debat una estona, perquè ara entrem a la secció de les preguntes extremes, perquè a tots vosaltres us proposaré un dilema i haureu de triar entre dues opcions. La que més us agradi o menys us desagradi, perquè ja veureu que algunes... I si voleu, al final, me'n podreu fer també a mi alguna, de pregunta extrema. Va, comencem amb el Lluc. T'has preparat?
14: Sí.
0: Vinga, va. La pregunta és la següent. Trobar l'amor de la meva vida però que es porti a matar amb la meva família o trobar l'amor de la meva vida i portar-me jo a matar amb la seva família?
14: Portar-me jo a matar amb la seva família.
0: Vale, o sigui, la teva família que no la toquin, no?
14: Clar, home. I segurament... Sí, que la meva família no la toqui.
0: Vinga, Bianca, vaig amb tu. Tenir una família rica però que no em faci cas o tenir una família amb pocs recursos... però que em doni molt d'amor.
1: La segona.
0: La segona.
1: Tenir una família amb pocs recursos i que em doni... És que
0: et cuidin.
1: Sí, és que la meva família per mi és tot.
0: O sigui, que bonic, això.
1: La meva mare, jo crec que és la meva millor amiga, també.
0: Ai, que bonic.
1: Sí, sí, li explico tot. És, no sé, jo la veig i dic...
0: I tu creus que això sempre serà així?
1: Sí.
0: Ai, que bonic.
1: Sempre ha estat així, llavors.
0: I no canviarà, clar.
1: No, no.
0: Jan, vaig amb tu, eh? Vinga, passar més temps amb la meva família o passar més temps amb els meus amics?
8: Sent molt de carinyós cap als meus amics, més temps amb la meva família.
0: Oh!
8: Ja
0: això
8: que...
0: no vol dir menys tenir els amics, eh? Si no...
8: No, no, els meus amics ja saben que me'ls estimo molt. Però amb la meva família... No sé. No és
0: tu?
8: Que em senti més... Soc més jo, soc més tonto, soc... Bueno, tonto soc a tot arreu.
0: Ets pallacete, una mica. Sí?
8: Sí.
0: Noelia, vaig amb tu, eh? Pregunta extrema. Si la teva família no et donés suport en una cosa important, seguiries el teu propi criteri o els faries cas?
7: Depèn del context i jo crec que...
0: No val de pena, eh?
7: Ah.
0: Una o l'altra.
7: Jo crec que faria el que jo crec perquè és com... Si és una decisió meva que... Uh-huh. Com se dice? Que em contagi a mi, per així dir-ho.
0: Sí, i t'has trobat en aquesta situació que hagis hagut de decidir tu i potser no haver trobat el suport esperat o no?
7: De moment, no.
0: No? Bueno, està bé, està bé. Va, doncs, si us sembla, jo crec que en aquesta edat el tema famílies doncs, és molt important. I jo us faig una altra pregunta. Creieu que els adults jutgen els gustos, per exemple, dels joves o no?
7: Sí.
0: Sí?
14: Sí.
0: Concretem, a veure, en què us heu sentit jutjats alguna vegada?
14: En la música.
0: Amb la música.
7: Sí.
0: Amb la música és que es nota molt que si no t'agrada una cosa d'ara, sembla que no l'entens, però, clar, també hi ha diferents gustos, no?, al final.
14: Sí, bueno, jo personalment escolto molta música i de tots els anys i de tots els estils, però sí que a gent de la meva edat que està tot el dia escoltant la mateixa música... Mm-hmm. Els adults els
0: també ho sentiu així, eh? Amb el tema gustos sí que us heu sentit alguna vegada. No, tu no. Tu notes que sí que respecten allò que t'interessa...
1: Sí, que es van com modernitzant molt, en plan... Hi ha coses que... Hi ha vegades que la meva mare em parla d'un tren i jo... Què? Diu, no, sí, perquè la influencer aquesta porta tal pantaló que comença a portar jo. Mm-hmm. I jo ni m'he enterat. O sigui, no sé...
15: Pensava que tingués un tren, de veritat.
8: Jo també. Estava un altre lloc, ara.
14: Del vehicle, del vehicle.
0: I a vegades una cosa que també es diu és que les famílies quan volen com apropar-se... Els fills ho fan gairebé amb una mena de tercer grau, preguntant-te, i avui què has fet, i avui que no sé què, i avui en qui has anat. Teniu aquesta sensació que es força tant... Tu en el teu cas no, perquè per lo que deies, no? Però la resta teniu aquesta sensació que és com difícil que s'apropin perquè potser ho fan d'una forma molt brusca o no?
8: No,
7: no.
8: Perquè el que expliques sóc jo. No cal que em preguntin.
7: Igual.
14: Sí, jo igual, explico sempre.
0: I a
14: vegades m'han de dir que calli, fins i tot.
7: Uà, sí, sí.
8: A mi també.
0: Sí, I us donen espai per la vostra privacitat? Us miren el mòbil, per exemple?
14: No,
7: tinc un rol parental, llavors.
0: Teniu... Vale.
14: Sí.
0: No, I teniu la sensació que teniu espai per la vostra privacitat o no?
7: Sí.
8: Sí, de sobre.
0: Però els pares que ens estan escoltant, què els hi diríeu? Perquè, a més, vosaltres parleu molt bé de les vostres famílies. Mm-hmm. Què podrien fer per apropar-se als seus fills? Aquells que potser no tenen aquesta relació tan fluida. Què els hi recomanaríeu?
14: Jo crec que si al final no li estàs molt a sobre i veu que li dones confiança, ja és un gran pas, vull dir.
0: Digues.
7: Buah.
8: Fes-li un detallet. Perquè un dia que jo estava amb febre, a gairebé 40 graus,
0: però
8: i em ve el meu pare...
0: Un detallet vol dir una cosa material? Un regal?
8: Sí, sí, un regalet.
7: O preparar-li l'esmorzar.
8: Ja ho sé, és una tonteria.
0: Un materialista.
8: Però bastant, bastant. I què? Em va venir el meu pare. Em va dir, tinc un detallet per tu. Quan vaig sentir això, no m'importava. No em va importar
0: més. Perquè tu només estaves veient el regal. Per això...
7: No.
8: És... Era un dia que em trobava malament.
0: I quin detall era, que era tan...
8: Ah, no, em va donar una puga de guitarra, que em va encantar.
0: Bueno, clar, a tu t'agrada molt la música.
8: Sí, bueno, mira.
0: La resta, voleu dir algun consell?
1: Sí, jo crec que has d'intentar entendre el teu fill.
0: Mm.
1: Ja des de primera hora no li pots dir «Ai, és que ara amb això no pot ser, no sé què». No, perquè si no ja no t'explicaré res, no? Si no t'interessa, no.
0: I suposo que tampoc no pensar que és una extensió vostra, d'ells, no? Que no els esteu imitant, que sou personalitats totalment diferents, no?
8: No és un mini-mi.
0: Exacte. Va, si us sembla, deixem aquí aquest debat i ara entrem a la part sagrada de l'hora del pati, que és l'entrepà. El tenim aquí. Lluc, el vols obrir? Vols destapar-lo a veure de què és aquest entrepà d'avui?
14: Vale.
0: Vinga, va. Ja sabeu que aquest entrepà sempre ens descobreix un missatge, una situació que després haurem de reflexionar i posar-nos d'acord entre tots. A veure, pots llegir en veu alta aquest missatge?
14: Quan la Bruna està sopant amb la seva família, està seriosa, distant i fins i tot antipàtica. En canvi, quan està amb els amics, tothom la veu com la més divertida, espontània i propera.
0: Bueno, ja veieu, és una situació que pot ser bastant habitual. Segur que ho heu vist en els vostres amics, no? Que potser vosaltres són estupendos i, en canvi, a casa, més tancats, més reservats.
1: Sí.
0: Què li diríem a la Bruna? És just amb la seva família, per exemple?
7: És que hauria que veure la situació també de com potser la família li trata.
0: Mm-hmm. Sí, que potser ella no està sent com és ella perquè tampoc no se sent a gust.
7: Clar.
8: Mm-hmm. Jo, el que anava a dir és preguntar-li quin problema tens amb la teva família.
0: Vale. Està bé. La resta, què li diríeu?
14: Jo que s'obri, que parli i que expressi també, perquè és el més important, no? Al final, expressar i explicar és el que dona la confiança.
7: Sí.
0: I ara, a la Bruna, per tant, ja tenim clar que hauria de intentar mostrar-se d'una altra manera, no? I veure com és la seva situació. Jo us faig una pregunta. Vosaltres heu tingut alguna vegada por de decebre a les vostres famílies?
7: Sí.
14: Sí.
0: Amb el tema estudis, per exemple, amb el tema... Amb què? Tots heu dit que sí, eh?
14: Amb els estudis.
7: Sí.
0: Amb els estudis.
14: Sí.
7: O amb l'esport.
0: En quin sentit, per exemple, tu tindries por de decebre'ls amb els estudis?
14: Que ja els he decebut prou, no cal que els decebri més.
0: Va, o sigui, tu creus que poden patir si tu potser no acabes de provar alguna cosa?
14: Sí,
0: o...
14: sí.
0: I tu dius amb l'esport, eh?
7: Sí.
0: Perquè,
7: no sé, cada cop que vaig a competir... És com... Sí, ho faig perquè m'agrada molt competir i fer karate i tal.
0: Uh-huh.
7: Però, per exemple, si com que... si estic com a punt de llegar a quarts de final i de sobte perdo el combat, és com... Buah.
0: I sents com aquest pes de...
7: Sí, o sigui,
0: que
7: ja
0: segurament
7: no
0: ells estan
7: ja no
0: contentíssims
7: mi.
0: Igualment de veure't allà ja, competint,
7: ja no,
0: no?
7: Sí, o sigui, ja no per mi, sinó també perquè és bastant lluny on hem d'anar de normal.
0: Uh-huh.
7: Llavors és com... He vingut per res.
0: I en el tema del futur, per exemple, creieu que us pregunten molt pel vostre futur, fiquen massa el nas, volen que feu el que ells diuen o el que voleu vosaltres? No sé, i també el que observeu a classe, eh? Jan.
8: Jo, els meus pares, respecte al futur, sempre m'han deixat decidir el que jo he volgut. I és que jo sóc amb això... Potser un mal exemple, ja que això que se sent sempre a les pel·lícules de... Ai, deberías estudiar medicina. Doncs jo vull estudiar medicina.
0: Bueno, està bé.
8: I dius, doncs, és una cosa que decep poc els pares, però tot i així, jo sé que els meus pares, tant que m'entenen tant com ho fan, els hi semblaria bé que fes el que fes.
0: Mm-hmm. I la resta?
1: Bueno, Bianca. Jo... vull fer periodisme, però la meva mare... Bueno, jo trec bones notes a mates i a ciències, i la meva mare sempre ha tingut com aquesta cosa de... Ai, una filla científica. I, no sé, quan surt a la tele una dona de... Un premi de... Jo què sé, ha descobert jo, una medicina...
0: I admira tu una mica de reull,
1: diu,
0: no?
1: Diu, mira, Bianca, diu, mira, tu podries estar allà i jo... No, és que no m'agrada, però... en realitat vol que jo sigui feliç i que faci el que vulgui, però
0: està
1: sí.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: I una pregunta rapidíssima, eh? Teniu alguna afició compartida amb les vostres famílies?
7: Sí.
0: Sí? Com ara, per exemple, així ràpid, eh?
7: Jo sé, la música.
0: La música.
7: Tenim gust musical.
14: La música, també.
0: També.
1: Anar a compres.
0: Oh, molt bé.
16: També la música.
0: Molt bé. Va, doncs ara, si us sembla, encararem la recta final del programa d'avui i farem una cosa que a mi m'encanta, que és donar-vos l'oportunitat de castigar algú. Vale? Us proposaré quatre candidats que han dit alguna cosa que potser està una mica fora de lloc i haurem de decidir dels quatre a qui deixem sense patir. Esteu preparats?
1: Sí.
0: Sí? Ens haurem de posar d'acord, eh? Perquè haurem de consensuar la resposta. Va, anem al primer. El primer és el Manel, que diu...
16: Ui, Manel.
0: Vull que el meu fill estudiï el mateix que vaig fer jo i m'és igual si no li interessa. Una mica en relació al que estàvem comentant fa una estona, eh?
16: Molt malament, Manel.
0: Tenim l'Eva. L'Eva diu... He prohibit a la meva filla que vagi amb les seves amistats perquè no m'agrada la pinta que fan. Amb l'Eva heu fet tots una respiració continguda. Anem a l'Antònia, que diu... A l'últim dinar familiar vaig estar comentant amb els avis i els tiets les males notes del meu fill.
1: Uau.
0: I el Joan, l'últim. Si el meu fill arriba a casa amb notes més baixes d'un 9, ja es pot preparar.
14: Jo estic entre el primer i l'últim.
0: O sigui, el primer és el Manel.
16: Sí.
14: El Manel, jo.
0: Allò que és el futur del Manel, que li és igual, que vol que faci sí. El mateix. I l'altre, quin era? L'últim. El de les sí. Notes més d'un 9, menys d'un 9, fatal.
1: És que, sí. Bueno,
0: però amb la resta també he rebufat, sí. Eh?
1: Amb el sí. Que... El Xavi crec que era el
0: o
1: que...
0: O sigui, el Manel era el primer, el que el volia que estudia era? El mateix. L'Eva era la de prohibir a la filla que vagi amb les amistats. L'Antònia és la comenta les notes amb la família. Aquest és molt xungo,
16: és que,
0: eh?
16: Sí, home. És que això és xunguíssim.
1: No, home, és que això de fer... És parlar que... d'una cosa personal en un dinar familiar, en plan, no.
0: Jo sempre penso que quan arriben les vacances de Nadal, després de les notes, aquí ha tingut un mal trimestre, pringa. Aquell sí, Nadal pringa. Totalment. Perquè es comentarà sí. Només això. I és una... I és un error, jo crec. Per tant, aquí deixem sense pati al Manel, a l'Eva, a l'Antònia o al Joan.
1: És que
16: entre el tercer i el quart.
0: Entre el tercer i el quart, va, decidim...
14: El tercer quin era?
1: O el
0: tercer, l'Antònia...
1: És que el primer...
7: És que todos...
0: Podem fer una excepció i castigar uns quants,
14: jo,
0: eh?
14: Personalment, el Manel...
0: El Manel és el que no...
14: Que vol que estudi el mateix, no? Doncs pues jo... El meu pare va estudiar mecànica, no? Per exemple... I si ara em digués que m'hauria de posar a estudiar mecànica, quan a mi m'encanta tot l'artístic, que no té res a veure...
16: És que...
14: Em faria mal.
0: La resta sí, esteu d'acord sí. Que el Manel...
16: Per què els càstigs han de ser limitats?
0: Ja. La resta esteu més o menys d'acord que el Manel... Que deixi el seu fill estudiar el que vulgui, no?
14: Sí.
0: El deixem sense pati. Sí.
1: I això encara passa, eh? Tot i que no sembli.
0: Sí,
1: sí, és que... Bueno.
0: Va, doncs ara sí que estem a punt d'acabar el programa i us demanaré que us quedeu amb un titular, amb una frase de tot el que hem comentat, no? De la relació amb les nostres famílies i amb què us... Una reflexió, amb què us quedeu?
7: Que la família Noelia. Ho és tot.
0: La família ho és tot. Bonic, això. Lluc, amb què et quedes?
14: Que... També, que la família... S'ha d'estimar, sobretot. I que t'has de... Si trobes que tens una relació distant, pues, apropar-t'hi perquè val la pena.
0: Missatges bonics, eh? Tu, Bianca, amb què et quedes?
1: Doncs que la família, doncs, cadascú ha de donar el 100% i que intentar doncs, apropar-se al teu germà, al teu fill, perquè és l'únic que tens, i això, explicar-li les teves coses, perquè al final seran persones doncs, que no et jutjaran
0: mm-hmm.
1: I que et podran ajudar. Exacte.
0: Que bé. Sí. I tu, Jan, amb què et quedes?
16: Ni tu tries la família, ni ells et trien a tu. Així que amor incondicional per tot arreu.
0: I amb aquests missatges jo trobo que és una molt bona manera de tancar el programa d'avui. Gràcies, Jan, Bianca, Noelia i Lluc, pels vostres comentaris i per la vostra sinceritat. I gràcies a qui ens escolteu. No us discutiu gaire a casa i feu una abraçada a la família després d'escoltar aquest podcast, que semblava molt bé una miqueta de contacte humà. I ara sí que sí, l'hora del pati s'acaba, tothom cap a classe i fins ben aviat.

0: En aquest Paraules Evitables recuperem la botànica del Termcat, l'Antònia Julià, per parlar d'aquelles plantes que els humans hem fet servir al llarg de la història per les seves propietats. D'aquí que el terme que hem escollit sigui farigola, que, atenció, a la web del Termcat acumula fins a 57 noms.
1: Oh! Per la farigola i, per exemple, per l'albercoquer i pel presseguer. Què passa? A la pàgina on tu vas entrar correspon a un diccionari que es diu Noms de plantes, Corpus de Fitonímia Catalana, que és una obra que, descriptiva, que conté tots els noms recollits i documentats en obres de confiança per les espècies de plantes i arbres de Catalunya. I hi ha plantes per les quals hi ha una gran quantitat de sinònims, fins i tot diríem el que tècnicament en diem geosinònims, que vol dir que són sinònims vinculats al territori. En el cas de la farigola, hi ha una part del territori de parla catalana que en diu farigola, però hi ha una part molt important que en diu timó. I, de fet, a partir de timó, que ve del timus vulgaris, que és el nom llatí, formem el nom de les formacions vegetals, que serien les timonedes, i també el nom de la substància aromàtica majoritària que conté la farigola o el timó, que és el timol, i que li dona les propietats medicinals i remeieres conegudes.
0: Farigola i timó amb les seves múltiples variants, però també altres opcions més creatives i divertides, com herba pixadora, raïm d'os o pometes de pastor.
1: Bé, probablement de l'enginy popular, moltes vegades tenen un component metafòric o de similitud amb altres noms ja existents. Bàsicament, el que vam veure és que hi ha deformacions fonètiques boniques vinculades a les parles locals i fins i tot a microterritoris. Però també hi ha aquesta altra gran font de varietat, que seria justament això, les metàfores. Pometes de pastor, doncs potser perquè les flors acaben formant capítols que semblen com una poma petitona i que en un moment determinat potser el pastor se'n fa una sopa, la sopa de farigola.
0: Antònia, i per què passa això? Que hi hagi plantes amb tants noms?
1: Pot passar per múltiples raons i per cap. És a dir, que és molt difícil de pronunciar-se amb contundència, de dir això ha estat degut a... Perquè, per exemple, les plantes d'ús ens pot semblar que estan més consensuades, però hi ha el cas del blat de moro. El blat de moro rep molts noms segons la zona, com a blat d'Índia, blat de les Índies, dacsa, moresc, panís... I encara si entrem a parlar dels noms de les parts de la panolla, trobaríem moltíssims noms més. És més freqüent que hi hagi molts noms que no pas que n'hi hagi un de sol. Per exemple, el cas de romaní romer, on hi ha molt poca variabilitat, és menys freqüent que el cas de la farigola o timó, faringuler, buixeringa, en què hi ha tanta variabilitat.
0: Una altra flor col·leccionista de noms és la rosella, oi? Quants en té?
1: Moltíssims noms, i que són noms els ètims dels quals poden estar relacionats amb, fins i tot amb un joc infantil. Qui no ha jugat al joc del gall o gallina obrint una flor encara no oberta de rosella, que si és un color és gall i si és un altre és gallina. En el cas de gall, podria tenir relació amb la cresta del gall, però de gall a gallaré... Gallaret és un estendard vermell. I d'aquí a un altre nom, republicans, que es documenta també en el territori perquè és de color vermell. És a dir, que els fils que uneixen la història de les denominacions són fantàstics, de vegades una mica entortolligats.
0: Però tornem als usos de les plantes. N'hem anat descobrint propietats amb el pas del temps. Però hi ha unes quantes que sempre ho han posat fàcil, a humans i a insectes.
1: Totes les que formen la flora mel·lífera, és a dir, aquelles plantes que fan nèctar o pol·len en quantitats suficients perquè les abelles i altres insectes el puguin recollir i transformar en mel, en pròpoli, en gelé, en cera...

0: Són unes plantes molt importants perquè afavoreixen la biodiversitat i actualment també serveixen com a indicador de la salut dels ecosistemes, perquè les abelles estan realment en perill a nivell mundial. I a Catalunya en tenim de molt xules, d'espècies melíferes. Per exemple, el romaní, la farigola, l'esbarzer, que fa una mel de multifloral molt bona, o el bruc, la mel de bruc. Però també tenim arbres com el castanyer, el tiler o les acàcies. És a dir que per les persones que volen conèixer la flora d'un lloc, la flora melífera ofereix una oportunitat bonica de veure com col·laboren les abelles i les flors en benefici dels humans.
1: Doncs, melíferes o no, repassarem algunes de les plantes que ens aporten beneficis. Remeieres, en diuen.
2: Abelleta vola per la farigola. Abelleta vola pel farigolà. Jacint Verdaguer.
0: De la farigola, que és una planta de la família de les labiades, que són unes plantes aromàtiques que contenen substàncies i essències amb propietats remeieres o medicinals reconegudes, però que també tenen usos gastronòmics. En el cas de la farigola, amb el timol, per exemple, es pot fer l'aigua de farigola per netejar, per les seves propietats asèptiques, però també se'n fa una sopa boníssima que diuen que, a més, té propietats bones per la microbiota, i això és un saber antic que s'ha anat transmetent.
3: Per una flor de romaní, l'amor daria. Per una flor de romaní, l'amor d'uní. Josep Carner.
0: Igual que la farigola, el romaní, que també és una planta labiada, amb essències, fa molt bona olor. El romaní el que té és que té una floració molt àmplia, per tant, el podem trobar florit a l'hivern, cosa que no passa tant amb la farigola, i l'utilitzem, per exemple, per fer alcohol, per fer frega, per aquestes propietats remeieres que té, però també el posem en les barbacoes perquè doni bon gust a la carn.
2: La sàlvia, el romaní i la sajolida, amb ses fragants olors, sembla que em criden refrescant ma vida. Som les mateixes flors. Francesc Camprodon.
0: La sàlvia és una planta salvífica que ens ajuda. És una planta que té propietats remeieres molt reconegudes, que també s'utilitza en gastronomia. Es fa servir, igual que el marduix, en la preparació d'adobs per olives o per fer sopes. Totes aquestes plantes, la sàlvia també és una labiada, una d'aquestes plantes amb essències.
4: L'espígol calla de resplendor, com si tot ell esdevingués olor, i ens reca de deixar-lo tan endins del vent i dels camins. Jaume Gelet.
0: L'espígol o barballó, que aquí, quan parlem d'espígol, hi ha una confusió realment, perquè a nivell macroscòpic les espècies es poden assemblar, l'espígol que té aquesta olor tan característica. Hi ha zones on en diuen lavanda, però hi ha d'altres zones on la lavanda designa una planta similar. En aquest cas, potser no estaria tan indicat pels usos gastronòmics perquè té un component molt fort, però, per exemple, jo ho he vist anunciat per posar a dins de ginebra. Si es pren un gin tònic, se'l pren amb una miqueta d'espígol.
5: Em plau d'atzar, d'errar per les muralles del temps antic. I a la cost de la fosca, sota un llorer i al peu de la font tosca, de remembrar Sallut, setge i batalles. Josep Vicenç Foix.
0: El llorer, en aquest cas, estem parlant d'un arbre, no pas una planta aromàtica menuda, sinó d'un arbre, amb unes fulles, sobretot, molt aromàtiques i enganxoses, i que s'ha fet servir en adobs perquè dona molt bon gust, i s'ha fet servir també per preparats medicinals. Però, en alguns casos, el llorer seria un exemple, aquestes plantes remeieres o medicinals s'han de dosificar, no es poden donar alegrement. El llorer a algunes persones els hi pot causar alguna reacció estomacal indesitjada. Cal mesurar-ho.
6: Vola lluny, plomall de flor, cor de vent, ales de gasa. Puja amunt pel cel d'estiu, cerca espai i nova casa. Lola Casas.
0: La dent de lleó és una planta que en diem ruderal, o sigui que creix per les vores dels camins, que a pagès s'ha fet servir molt. La dent de lleó, pixallits, a molts llocs en diuen, s'ha fet servir per fer unes amanides boníssimes, tradicionalment. És una planta que en alguns estadis deixa anar una mena de suc blanc, que els sucs blancs ja és una vida. I allò que sigui tan blanc vol dir que hi ha persones o animals als quals allò els pot causar una certa reacció urticant. Però, en principi, hi ha moltes amanides avui dia de pixallits i no, en les fulles no es produeix aquesta reacció.
7: Pel braç no us dono una figa, que sembla cabiró de viga i el porteu mal estès. Es necessitaria ortiga que el nervi us estengués. Ai, marquès, marquès, marquès, d'engany sou farcit i ple. Guillem de Berguedà.
0: L'ortiga, o pica-pica, o pica-picots, també és una planta que té molts noms. Té propietats, a banda de les sopes d'ortiga, que són molt bones. Clar, el nom fa una mica de cosa, perquè penses, ai, m'ho prendré i això em farà... No, no, és boníssima. Una sopa d'ortiga ben preparada és sensacional. Però també s'ha fet servir en preparacions, per exemple, per la pell, qüestions dermatològiques. Sí, sembla que no. L'ortiga, com el seu nom indica, és urtica dioica, l'espècie més comuna. És urticant, o sigui, produeix aquella reacció, però la substància que contenen els pèls urticants, convenientment preparada, pot produir efectes beneficiosos.
1: I no n'hi ha prou amb no respirar?
0: A veure, el no respirar sembla que, no, que la sensibilitat disminueixi, potser en aquell moment no et pica, però quan tornes a respirar ho notes. O sigui, això és una llegenda rural.
5: Heura que m'envaeixes el ventre i la follia. Freu entre el vel i l'aigua, ennuvolat de foc. T'estim, sóc la pluja que amara l'enderroc. D'on tenàs, s'obre un fruit amb colors d'alegria. Maria Mercè Marçal.
0: L'heura és una planta que, a banda de ser una espècie silvestre, moltes vegades la plantem als jardins per entapissar els murs. I té unes flors molt poc vistoses, que en principi no fan res, però a partir de les fulles, sobretot, i dels fruits, tenim substàncies, l'hederina, que tenen propietats vomitives i purgants. Llavors s'ha de fer servir amb molta prudència i sota control mèdic, però podem gaudir mentrestant de tenir-la entapissant un mur, que normalment serveix per fer perquè els ocells hi facin niu o s'hi amaguin insectes.
8: Àrnica, calèndula, naftalina i càmfora. Eren quatre fleumes, quatre bledes solellades. Eren com flors trèmules, frèvoles i pàlides. I malgrat l'estènia, sempre ben empoleinades. Teresa Grau.
0: La calèndula, també coneguda com a boixac, que bona part del domini lingüístic, és una planta anual de flors entre groc i ataronjat. Aquí també s'hi barregen les varietats de jardí. Però bé, si ens referim a la planta silvestre, té unes propietats calmants que fan que, per exemple, l'ungüent de calèndula es faci servir per assuaujar inflamacions de la pell produïdes o per picades d'insectes o per cops o per cremades. A part d'això, s'ha plantat molt en jardins perquè realment és una flor molt vistosa, de floració llarga i que està associada com al benestar i a la primavera.
1: I també la demanem a la farmàcia com a àrnica, no?
0: Àrnica és allò de la sinonímia que explicava, que fa servir un mateix nom per plantes que potser no tenen res a veure. L'aculturació botànica que s'ha produït al viure a les ciutats i a l'estar allunyats del que és la vida, la natura. Moltes vegades la gent diu àrnica a la calèndula, perquè tenen aquesta semblança que són plantes de la família de les compostes, amb aquell botó floral de color groc ataronjat i unes fulles que també s'hi assemblen, i clar, la confusió està servida.
1: Doncs a l'Àrnica, allò que és de l'Àrnica, que no calèndula, i la lectura dels poemes a qui l'ha feta. En aquest cas, les companyes de la xarxa, com l'Anna Fortuny, la Carme de Fez, la Núria de José, l'Anna Ruiz, la Maite Polo, la Marta Pardell, l'Helena Puigdueta, l'Eva Corbacho i la Cristina Álvarez. Gràcies a totes.

0: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
2: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: És que...
1: Què engreixa més, l'oli d'oliva o la mantega? Tenint en compte que l'oli d'oliva es compon principalment per greixos, existeix la creença popular que engreixa molt. Doncs això és un fals mite. L'oli d'oliva no afavoreix l'augment de pes sempre que es consumeixi de forma moderada. Es tracta d'un aliment d'origen vegetal, de manera que no té colesterol. Això és un gran punt a favor per la cura de la salut cardiovascular. En comparació amb altres olis, com el de girassol, el contingut en àcids grassos monoinsaturats és molt alta, 70 grams per cada 100. D'ells, la proporció més gran correspon a l'àcid gras omega-9, que enforteix el sistema immunològic i redueix els nivells de colesterol. A més, té propietats antioxidants en ser una font rica de vitamina E. L'oli d'oliva és un aliment molt calòric i aporta 884 calories per cada 100 grams. La recomanació dels experts és consumir 40 ml al dia per gaudir de tots els seus beneficis. Per part de la mantega, hi ha diversos mites que és important desmentir. La margarina és més sana? Sempre s'ha fet creure que la margarina és millor per la salut que la mantega, però no és gaire clar si això és així. Alguns experts assenyalen que la mantega és més sana en no incloure greixos trans, mentre que altres asseguren que la margarina és més sana en tenir menys greixos saturats. La veritat és que totes dues tenen la mateixa proporció de greixos, amb l'única diferència que tenen una procedència diferent. També es diu...
2: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
3: Let me tell you what I'm talking about, baby.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi declarat ahir al nord del Parc Natural de la Serra de Collserola, Nou Barris. Durant la nit han aconseguit controlar el perímetre i els focus secundaris i la millora de les condicions meteorològiques amb menys vent i més humitat fa preveure que el foc es pugui donar per controlat aquest mateix dimecres. Escoltem ara Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Les flames han afectat 35 hectàrees, principalment de vegetació, i també han provocat afectacions en línies elèctriques de mitjana tensió. El foc va obligar també a confinar preventivament veïns de Torre Baró i Ciutat Meridiana que ja han pogut tornar a casa. A banda, també ha provocat afectacions, i encara ho fa, en trànsit, rodalies, metro i autobusos. I pel que fa a la mobilitat, la retirada de dos camions accidentats ahir a la P7 a Montroig del Camp deixa la via completament tallada i es fan desviaments per l'S-281. També la retirada d'un vehicle a la BB-5224 Sant Pere de Torelló deixa desviaments senyalitzats. També un accident a la C-58 a Badia del Vallès deixa un carril tallat i a banda encara ara hi ha afectacions a la 7 a Vilaseca per inundacions. I, de fet, una mare i una filla continuen en estat crític pels aiguats del dissabte a Roda de Berà. Totes dues van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del cap de setmana. La noia va resultar ferida crítica i la mare ha anat empitjorant des del dissabte. En el succés també hi va haver un tercer afectat, l'avi, que va resultar ferit menys greu. I un ciclista mort aquest dimarts en una caiguda a la via, la C-147, al terme municipal d'Alt Àneu, al Pallars Sobirà. Per causes que encara s'investiguen, el ciclista va caure a la via i va acabar morint. Es tracta d'un home de 59 anys i veí de Trem. Segons les dades provisionals del Servei Català de Trànsit, des de principis d'any, 89 persones han perdut la vida a les carreteres, 6 dels quals eren ciclistes. I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran a principis de setembre el nou calendari de mobilitzacions en el marc de la vaga indefinida que mantenen des del 26 de maig. Els sindicats denuncien que la negociació continua bloquejada i que no hi ha cap nova reunió prevista en els propers dies. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, obrim per vacances.

0: Què és això de fer esport o què preferiu, fer-lo al matí, fer-lo a la nit? Què es considera fer esport, eh? Això volia dir al començament. Bé, diuen que activa la circulació sanguínia, que fins i tot activa alguna hormona de la felicitat, per això hi ha qui ho recomana pel plan energètic fer-ho al matí, ben aviat, quan encara no ha pret el sol, i hi ha qui ho recomana fer-ho a la nit, doncs una mica per relaxar-se, per treure's l'atenció del dia just abans d'anar a dormir i així descansar millor. Sigui com sigui, el que sí que recomanen, si no l'esport, és l'activitat física, i això ho hem vist aquí a Catalunya perquè el Col·legi de Metges i Sanitat i els educadors físics s'han posat una mica en comú, s'han posat les piles i han decidit que a partir d'ara els metges també prescriuran activitat física, com qui prescriu un medicament. Per tant, sembla que sí, que l'esport té també els seus beneficis. Però més enllà de que ens pugui anar bé o no, després cadascú tenim les nostres manies. Preferim fer-lo en quina hora del dia? Bé, és que donem per suposat que l'audiència de l'Obert per Vacances fa esport, sí o sí, eh? Alguna coseta, encara que sigui anar a caminar, i a més a l'estiu, que tenim tots una mica més de temps lliure, s'hi presta més. Hi ha la pitjor manera de fer esport, que no és esport, però ara m'entendreu, és fer-lo a la nit. M'explico. Sabeu aquells somnis tan dolents, per no dir una paraula pitjor, aquells somnis en què tu corres, i no avances? Us ha passat mai? No té res massa a veure amb fer esport, més aviat té a veure amb coses pendents, no? Que tu vas a fer alguna cosa o et persegueixen. Més que fer esport, estàs fugint. Però corres i fas un gran esforç muscular i et fan mal els músculs i no et mous de lloc. Doncs bé, això seria potser la pitjor manera de despertar-se amb aquesta sensació d'haver fet esport tota la nit, però en realitat d'estar angoixat. Una cosa que tampoc us recomano és això que ens diu el Post Malone, que és lo de córrer en cercles, rotllo la roda del hàmster. Sí, d'això va aquesta cançó, d'aquelles relacions que s'enquisten, que sempre tornen al mateix lloc, que són circulars. Corre en cercles. Post Malone, que gravava aquests cercles l'any 2019, el llançava, però que, de fet, diuen, jo no li he sentit massa discografia, però diuen que és de les cançons més soft, més pop, més melòdiques que li podeu trobar al Post Malone, perquè es veu que va començar com amb influències més de Megadeth i més heavies i fins i tot trash, i després fins i tot té un aspecte de raper, doncs, que s'allunya, no? Són els dos costats o dos extrems que es troben al mig, es van trobar al mig el 2019 amb aquest èxit que va sonar a tot arreu i que nosaltres hem recuperat avui a l'Obert per Vacances Circles. Si us agrada el Post Malone, doncs és una bona manera d'entrar a la seva discografia. Post Malone, un home molt tatuat. Anem a preguntar-li, va, comencem ja amb una interioritat, d'aquelles que no tenim per què preguntar ni té per què contestar. Jordi Mariscot, Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Va, Jordi, m'has de dir si portes algun tatuatge. No a doncs mi, mira, a l'audiència. És que Post Malone porta a la cara, va tatuadet.
1: Digue'm. Jo la cara, de moment no. Prefereixo que els meus pares segueixin parlant-me. Però he de dir que ja me l'estic jugant amb que porto mig braç tatuat de One Piece.
0: Uau! Sí, mig braç. Uau! Déu-n'hi-do.
1: I amb projectes de fer-me l'altre mig. Així acabem de fer la mànega sencera.
0: Quins personatges portes? Jo no entenc gaire la sèrie, no l'he vist massa, eh? Però
1: ara mateix m'estic fent ja 10 personatges de la tripulació, sí. I en porto 5.
0: Val, i el 5...
1: Per això em queda l'altra meitat.
0: Molt bé. Un fan de One Piece. Perfecte.
1: Sí, sí.
0: Ai, Jordi, però avui preguntem sobre fer esport, no? A quina hora
1: Exacte.
0: Del dia i tot plegat.
1: Hem preguntat, realment la pregunta que hem llançat per xarxes és com fer esport durant l'estiu i no morir en l'intent.
0: Val.
1: I he de dir que el tema me'l portaré cap a casa, literalment, sí. Perquè el Sello de Banyoles, he de dir que una de les coses que més trobo a faltar des de que m'he mudat a Cardedeu, és l'estany de Banyoles, és anar a fer la volta a l'estany, anar a fer la travessia, que és creuar l'estany de punta a punta nedant, aquest entorn natural. No dic que a Cardedeu no hi hagi entorn natural, però l'entorn natural de Banyoles, per mi, té un punt. I facilitava molt les coses a l'hora de fer esport durant l'estiu.
0: No eres l'únic, eh? Entenc que és un punt de trobada allà a Banyoles, en què
1: Bastant.
0: Molta gent ho fa, sí?
1: Sí.
0: I es creua l'estany, creuava l'estany a nedant. Es creua bé un estany? Saps que aquí no tenim estanys. Tarragona,
1: sí,
0: platgeta, sí. Però d'estany és fatal, eh? Bé, i bé.
1: Si no t'atrapa el monstre de Banyoles, aquí pots creuar l'estany perfecte de punta a punta, són un parell de quilòmetres nedant, es fa en uns 45 minutets.
0: Vale, un altre dia parlem del monstre, et pregunto si l'has vist, vale? Oh.
1: Ai, ens ho reservarem.
0: Tens morrinya de Banyoles, i mira que sí. Tampoc estem tan lluny, Déu-n'hi-do.
1: Bueno. Tinc morrinya de Banyoles perquè molts dels àudios que ens han enviat avui són d'amics meus, molt esportistes, que fan esport a primera hora del matí i han sortit a córrer i m'han enviat àudios dient, ostres, home, com no hem de fer esport a primera hora del matí amb aquest entorn que tenim? I per això m'ha entrat aquesta mica de morrinya.
0: Ai, doncs vinga, ens l'expulsem de damunt, eh? Alegria, un ratet. I en tot cas, a les 10 recollim més àudios a Banyoles, ja tenim clar, com és el tema de l'esport, però de la resta de Catalunya, sisplau, il·lustreu-nos, digueu-nos a veure com preferiu fer esport o com us ho apanyeu a l'estiu per fer esport, si és bona o mala època per vosaltres. Val, Jordi, doncs a les 10 tornem a connectar.
1: En parlem a les 10.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: Ai, que hem de tallar la cançó de Post Malone. Vinga, va, seguim endavant, perquè el primer que toca és passar per tot Catalunya i conèixer de què es parla, com està l'actualitat.
2: Obert per vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local, amb Núria Cartanyà.
0: Abans, però, de fer la ronda d'actualitat aquí m'he colat jo, el que farem serà una mica de sumari del que ens espera en aquest parell d'hores a l'Obert per vacances. Mira, començarem amb una primera part molt solidària i és que us explicarem un projecte de construcció, de fabricació d'ulleres per enviar a l'Àfrica i, per altra banda, des de Rubí. Ens parlen de conscienciació social amb una entitat que es diu Rubí Solidari. I atenció, perquè tenim avui aquí l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya. Van avui des de Falset fins a Roquetes i l'Obert per vacances hi anirà. Estarem a Falset per saber quin és l'ambient, com es viu aquesta etapa ciclista, de tota una cita ciclista de l'estiu, la Vuelta a Espanya. Per altra banda, per tots aquells que ja esteu veient al final de l'estiu, al començament de setembre i la tornada al col·le, sí, el començament de les classes una altra vegada, segur que ja esteu al cas, però per si de cas us ho tornarem a explicar. El val escolar, com el podeu utilitzar, com l'heu d'utilitzar enguany, i en fi, que us ajudi una miqueta doncs, a pair les despeses que estan per venir, que ja estem tenint a començament de curs com cada any. I avui la proposta de patrimoni, si ens permeteu, us la farem des de casa, des de Tarragona, perquè ens fa molta il·lusió presentar-vos un monument que és molt xulo, potser no és dels més espectaculars, però sí que és dels més extensos, que queda al mig de la ciutat, a tocar del Mercat Central, per tant, un lloc molt concorregut, molt passejat, i que quan hi entres és com un oasi de pau. L'han rehabilitat, l'han readaptat, no?, i li han rentat la cara ara fa poquet, i ens fa molta gràcia que el pugueu visitar en algun moment o altre. Estem parlant del Fòrum de la Colònia, avui, dins l'espai de patrimoni, aquí a Tarragona. I encara abans de tancar, doncs, si ens ho permeteu, canviem de dia, però espero que també us vagi bé i esteu atents a escoltar els consells per si teniu gossets a casa. Consells, doncs, sí, per com cuidar els peluts, especialment en època estival. És el Dog Tips que ens arriba des de Calella. Ara sí, entrem en ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada per conèixer l'actualitat de tot Catalunya la fem a Girona. Girona FM, Pau Villafanya, bon dia.
3: Molt bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, declaracions de l'alcalde de Girona, que veu com a una injustícia que Educació no hagi aportat més recursos a la pública amb la privatització de les escoles Bell-lloc i Alzines.
3: Sí, Lluc Salella, es veu un error greu en el fet que el Departament d'Educació no hagi reinvertit als instituts i escoles de la ciutat els diners que fins ara destinava a pagar les places concertades d'aquests dos centres que ara es privatitzen. Salelles ha remarcat que la privatització de les dues escoles, que s'agreguen per sexe, ha obligat el sistema públic a reabsorbir més de 200 estudiants, creant 10 grups més a instituts i a 4 escoles.
4: Creiem que això és un greu error i una situació d'injustícia que està vivint la ciutat de Girona i els centres especialment públics, perquè és on hem incrementat els cursos a la nostra ciutat. Heu de pensar que s'han incrementat 10 cursos als instituts públics de la ciutat, de secundària, i 4 en centres de primària de la ciutat. Jo sempre he defensat que les escoles que s'agreguen per sexe no han d'estar concertades, aquest no és el tema, però que sí que es podia fer és de forma més progressiva i sobretot garantint que els recursos que es traien del concert es posaven en l'ensenyament de la ciutat.
3: Salelles defensa, doncs, que s'hauria d'haver fet de forma més progressiva i donant als centres públics més recursos econòmics. També reclama més professors de cara al curs vinent.
0: Un curs que està a punt ja de començar. Per altra banda, us expliquem que detenen el conductor de la moto implicat en l'accident mortal a Castelló d'Empúries. Tenia lloc aquest dilluns.
3: Els agents el van arrestar la matinada d'aquest dimarts després que l'home de 33 anys sortís de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va ingressar per les ferides de l'accident. Els fets es van produir pels volts d'un quart de sis de la tarda de dilluns, quan el conductor va perdre el control i va xocar contra una furgoneta que circulava davant seu en direcció a Figueres. La investigació apunta que la topada es va produir per una imprudència del conductor de la moto, motiu pel qual se l'ha detingut.
0: I us expliquem també que la 26a edició del FITAC es posa en marxa al Teatre Municipal de Girona. Tot plegat comença amb el musical Dins el Bosc.
3: El Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona ha inaugurat la seva 26a edició amb una proposta de la companyia Quart Passadís, de Sant Just d'Esvern, que barreja personatges de diferents contes com la Ventafocs, la Caputxeta Vermella, Jan i la Mongetera Màgica i Rapunxó, tot en una mateixa història. Un espectacle del compositor i lletrista dels Estats Units, Stephen Sondheim, que es va estrenar a Londres el 90 i a Broadway el 2008. Fins al 30 d'agost es podran veure una vintena d'espectacles en punts de diverses localitats de les comarques de Girona.
0: Important, no? Doncs el FITAC és un festival consolidat de Girona, sí, de teatre.
3: Sí, així és, de teatre amateur i que té una rellevància important a finals d'estiu.
0: Doncs vinga, per qui diu que s'acaba l'estiu i s'acaben els plans, encara no, encara ens en queden. Pau Villafanya, moltíssimes gràcies.
3: Fins demà.
0: Fins demà. I cap a Cugat, que marxem per conèixer l'actualitat de la demarcació de Barcelona. Tina Forés, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, ens dieu que ja està estabilitzat l'incendi de Collserola després de cremar 45 hectàrees.
5: Sí, és una bona notícia en l'evolució d'aquest foc. Així ho ha explicat en una atenció als mitjans el tinent d'alcaldia i regidor de Ciutat Vella, Albert Batlle, que ha detallat que tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els desallotjats han pogut dormir a casa seva. La superfície afectada és principalment arbrat i matollar del Parc Natural i també hi ha una zona perimetrada per la pesta porcina africana. Una vintena de dotacions de bombers de la Generalitat continuen treballant aquest dimecres amb els bombers de Barcelona per controlar els possibles focus secundaris. Sebastià Massaguer és el cap dels bombers de Barcelona.
6: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
5: Els bombers confien poder donar el foc per controlat i extingit en les properes hores.
0: I us parlem ara de les treballadores de neteja, les anomenades Kellys, així s'anomenen elles també, que es concentren a Barcelona i exigeixen millores laborals.
5: A les pancartes hi mostraven missatges com els de «Som treballadores, no esclaves». El col·lectiu ha assegurat que les seves condicions van a pitjor mentre el sector turístic bat rècords i per aquest motiu han demanat empatia a la patronal. Les empleades han exigit més prevenció de riscos laborals, evitar les externalitzacions del servei, el reconeixement de les malalties professionals i la reducció de la jornada laboral. També han explicat que tenen una càrrega de treball desproporcionada que s'agreuja a l'estiu. Després de més d'una dècada protestant cada 25 d'agost, han celebrat haver guanyat visibilitat, però han reclamat fets.
0: I treballadors i treballadores de biblioteques en vaga decidiran la setmana vinent el nou calendari d'accions davant del bloqueig.
5: El col·lectiu està en vaga indefinida des del passat 26 de maig. La representació sindical denuncia que la negociació amb el consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. També assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada. El conflicte gira al voltant de les condicions laborals del personal i del procés d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament de Barcelona. Entre les reivindicacions hi ha la millora dels horaris i de la conciliació, el reconeixement professional i una millora retributiva.
0: Mm-hmm. Estem parlant, ho recordem, de treballadors de biblioteques, en aquest cas a Barcelona, però vaja, que sembla que s'incrementen, eh? Ara que hem acabat gairebé les vacances, doncs comencen a sortir totes aquestes reivindicacions de millora laboral. Moltíssimes gràcies, Tina, per aquesta informació, també.
5: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Una abraçada. Tina Forés, des de Cugat, i ara marxem cap a Terres de Ponent, cap a Lleida, cap a l'emissora que ens fa el servei informatiu, és Emunt. Arnau Vilà, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Doncs mira, una notícia que em sembla que no ens ve de nou, que és que la collita de pera als camps de Ponent serà enguany lleugerament superior a la de l'any passat, però els pagesos encara en la campanya amb preocupació pels preus baixos i l'augment dels costos de producció.
7: Sí, avui ja comencem la ronda d'actualitat parlant sobre aquestes afectacions que hi ha hagut al camp, sí. Perquè ja estan començant a sortir les primeres avaluacions de la calamarsada de dilluns a Ponent, amb afectacions a 341 hectàrees de fruiters del Segrià i de la Noguera, segons la Conselleria d'Agricultura. Els danys són en general moderats, però almenys al Segrià la situació és molt més greu, amb pèrdues d'entre el 50 i el 70%, en unes 25 hectàrees, sobretot del préssec tardà i de pera. Pel que fa a la pedra de dilluns, que en alguns punts va arribar als 3 centímetres de diàmetre, també ha afectat cultius d'Alfarràs, d'Ivars de Noguera, d'Algerri i altres municipis del Segrià Nord i la Noguera Baixa, que són les zones d'aquests municipis. Unió de Pagesos amplia la llista de zones afectades i alerta també de danys en figues i ametlles, especialment al Pallars Jussà, on calcula pèrdues de fins al 70% en algunes finques. Tot i això, el sector destaca que l'impacte ha estat limitat perquè més del 80% de la fruita de pinyol i més del 70% de la pera ja s'havien collit. Com dèiem, almenys al Segrià Nord, la pedra també ha malmès la teulada d'una nau de la cooperativa que haurà de ser reparada abans que augmenti l'entrada de producte. Aquesta ha estat la vuitena calamarsada de l'any a la zona, però de moment els agricultors consideren que l'afectació global ha estat inferior a la que inicialment es temia. Ara, si et sembla, Núria, passem a successos, perquè és notícia a les Terres de Lleida que un ciclista de 59 anys ha mort aquest dimecres després de patir una caiguda a la carretera C-147 a Isil, al municipi de l'Alt Àneu, i la víctima és un home de 59 anys i veí de Tremp que va perdre la via després de caure la vida després de caure a la via. Els serveis d'emergències el van intentar reanimar, però no van poder salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Amb aquesta víctima ja en són 17 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a les comarques lleidatanes. D'altra banda, un noi ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després que un mur li caigués a sobre a Figuerola d'Orcau, al Pallars Jussà. El mur hauria cedit després que un camió que feia marxa enrere i topés. Finalment, Núria, acabem amb una qüestió lingüística que ha estat en boca de tots aquí a les Terres de Lleida, i mai millor dit, perquè Esquerra Republicana mou fitxa per eliminar el topònim Lérida de la senyalització de les carreteres, ja que els republicans denuncien que aquesta denominació, que va deixar de ser oficial fa dècades, encara apareixen senyals i cartells de carreteres en titularitat estatal. El grup municipal presentarà una moció al ple de la Paeria de Lleida perquè l'Ajuntament es pronunciï sobre aquesta situació. Paral·lelament, la diputada Inés Granollers i la senadora Sara Bailac portaran el cas al Congrés i al Senat. Els republicans reclamen un inventari de tots els senyals que utilitzen una toponomia incorrecta, un calendari per substituir-los i una actuació coordinada entre administracions. Asseguren que no es tracta d'un problema lingüístic, sinó d'un incompliment de la denominació oficial.
0: Comença també el curs polític, Després de les vacances.
7: Totalment.
0: Arnau Vilà, moltíssimes gràcies, company de Munt. Una abraçada.
7: A vosaltres.
0: Adéu. I avui, per ser dimecres, la connexió en ronda informativa que correspon a Tarragona es desplaça cap a Terres de l'Ebre. En aquest sentit, saludem des de la Plana Ràdio Víctor Montesino. Víctor, bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
0: A veure, parlem de la forta pedregada de dilluns, no?, i els danys que ha deixat en habitatges, vehicles i instal·lacions de la Ribera d'Ebre, especialment en Móra d'Ebre i en Móra la Nova.
8: Sí, després de la tempesta ve la calma i venen aquestes valoracions. Una tempesta que va descarregar pedra de grans dimensions, com en altres indrets, com vau explicar en el seu moment, que en alguns punts hauria arribat als 9 o 10 centímetres. L'episodi ha deixat cobertes foradades, plaques solars malmeses i desperfectes en vehicles, però no s'han registrat danys personals. Rubén Viernes Renedos, alcalde de Móra d'Ebre, ja l'explica alguna d'aquestes afectacions.
9: Bàsicament, tot el que són elements patrimonials que han sigut bastant danyats. I bé, doncs ara hem d'acabar de quantificar tot això. Danys, sobretot als conreus, això tampoc ho sabem. Bàsicament la part de la fruita ja està recollida, sí que és la part de la vinya. No sé si ha afectat a l'ametller i a l'oliver, és el que haurem de veure una miqueta. Segurament danys a molts camins que s'hauran de valorar també, però sí que l'efecte de la pedra però sí que l'haurem d'acabar de quantificar i veure tots els resultats.
8: Així, els efectes del temporal s'han fet visibles, especialment en edificis, instal·lacions d'estos dos municipis, després de l'episodi de pluja Benipedra, que se suma doncs, a les tempestes d'estos dies, que ha afectat a diferents punts de Catalunya, com hem anat explicant.
0: Per altra banda, us expliquem també que un home de 34 anys s'ha entregat als Mossos d'Esquadra per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a la Ràpita.
8: L'home es va presentar voluntàriament a dependències policials i va quedar detingut en el marc de la investigació per la mort d'un home en este municipi del Montsià. Està previst que el detingut passi a disposició judicial i els Mossos mantenen oberta encara la investigació per aclarir les circumstàncies dels fets.
0: I Amposta ha començat a treballar en la creació d'una nova casa d'oficis per formar joves en diferents especialitats professionals.
8: Sí, notícies més optimistes. Sí. L'Ajuntament ja treballa en este nou projecte amb l'objectiu d'oferir formació i experiència laboral a persones joves combinant aprenentatge d'un ofici amb treball pràctic. La iniciativa s'emmarca en les polítiques municipals d'ocupació i formació i ara el consistori està avançant en la definició de les especialitats que formarien part de la futura casa d'oficis.
0: S'acaba l'estiu i arriben les festes majors, entre cometes, de tardor, de post-estiu, a Tortosa, que s'estan preparant per les festes de la Cinta, no?, que enguany incorporen com a novetat un espectacle de drons.
8: Així és, l'espectacle substituirà els tradicionals focs artificials i combinarà llum, música i figures creades amb drons. Serà una de les propostes de la programació de la Cinta 2026 que començarà este dissabte i comptarà amb més de 200 actes. Jordi Jordan Farnós és el regidor de festes i ens explica este espectacle de drons.
10: Un espectacle que portarà per nom Llum de la Cinta, Festa, Diversitat i Tradició, que estarà dedicat a la Cinta i a la ciutat. És un espectacle que se projectarà des de l'Horta de Sant Vicent al barri de Ferreries en direcció a la ciutat i, per tant, el lloc recomanat per a poder mirar de forma correcta aquest espectacle serà el situat entre el Mercat Municipal i l'antic Club de Rem.
8: La ciutat enceta així els dies centrals de la seua festa major en honor a la patrona, la Cinta, amb una programació que combina actes tradicionals, també propostes musicals, culturals i familiars, a més d'aquest espectacle de drons.
0: Doncs havíem conegut també l'actualitat de Terres de l'Ebre. Víctor Montecino, La Plana Ràdio, gràcies.
8: A vosaltres.
0: Un darrer apunt a Tarragona, amb la Marina Pérez. Marina, bon dia.
11: Bon dia, doncs en farem tres així ràpids. El govern de Catalunya revisarà el pla d'emergències dels aiguats de Tarragona, però defensa que no s'enviés les alert el dilluns. Ho ha anunciat la portaveu del govern, Sílvia Panenque, que ha defensat que Protecció Civil no enviés les alert. I també avui la cinquena etapa de la Volta Ciclista a Espanya 2026, aquest dimecres, presenta un recorregut ondulat de 173 quilòmetres entre Falset i Roquetes.
0: M'agrada això d'ondulat, eh? Sí, perquè no? Realment, sí.
11: Entre Falset i Roquetes, aquí a la demarcació de Tarragona. No serà de primera hora del matí, surten al migdia aquesta gent. Ni matí ni tarda.
0: A migdia?
11: A migdia.
0: Allò en ple sol, quan fem la migdiada de la resta dels mortals.
11: Efectivament.
0: Són d'un altre món, aquesta gent.
11: I ja per acabar, Núria, el grup Bonpreu ha iniciat les obres del seu nou centre logístic que ha d'instal·lar a Montblanc.
0: Molt bé. Doncs gràcies per la brevetat, Marina. Moltes gràcies.
11: Fins
0: demà. Fins ara. Fins ara, fins demà. En fi, nosaltres sí que ens quedem amb tot l'equip de l'Obert per Vacances i ens quedem per oferir-vos la primera entrevista de la jornada.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Ens queda una primera part de l'Obert per Vacances avui molt solidària. Mireu, el primer que fem és parlar-vos d'un projecte que traspassa fronteres, com sol passar moltes vegades amb aquestes entitats solidàries. És un projecte que es diu Mirades del Senegal. La iniciativa neix de la cooperativa Suara i de l'ONG Ocularis i se centra en la fabricació de productes oftalmològics per al país africà i ho fan amb impressores 3D. Qui en té més informació és la companya de UAU de Lleida, la Judit Castellà. Judit, bon dia. UAU Lleida Ràdio, Judit Castellà, bon dia.
12: Sí,
0: et tenim? Sí. Et
12: bon
0: sentim,
12: dia.
0: Et sentim.
12: Ara sí, perfecte. Sí, sí.
0: És una iniciativa de Lleida Capital, sí, de Lleida Ciutat?
12: Sí, val. Exacte, i per parlar-ne, qui ens acompanya avui és justament un dels membres de Suara Cooperativa, l'Àlex Fernández. Àlex, molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: D'on neix aquesta iniciativa? Què és el que us va fer voler impulsar-la?
13: Aquesta iniciativa és una de les més iniciatives dels projectes de transformació de l'entorn sobre la cooperativa. És una iniciativa que en financem 10 internament, es financen amb els beneficis anuals de la pròpia cooperativa, i són els propis socis els que fan propostes i les voten entre ells. Llavors nosaltres des d'aquí de Lleida vam fer aquesta proposta de mirar des del Senegal, que bàsicament l'objectiu principal és millorar l'atenció oftalmològica al Senegal, millorant la realitat de les persones d'aquell país. Però alhora, la idea és capacitar en tecnologia impressió 3D i fomentar la inserció laboral als nostres joves d'aquí de Lleida.
12: Perfecte. Clar, qui participa? És a dir, des d'aquí, des de Lleida, quins són els actors que hi participen?
13: Des d'aquí de Lleida, per un cantó, participen els nostres joves que estan en PILS d'inserció laboral, però també participa Ocularis, que té presència per Catalunya, però també en específic aquí a Lleida, que és amb qui fem molta col·laboració per garantir que les eines i instruments que fabriquem siguin realment útils allí al Senegal.
12: Quants tenim xifres, més o menys, de quants joves estaríem parlant que implica aquest projecte?
13: Sí, estem parlant de 13 joves, tots d'aquí de Lleida.
12: Perfecte. I clar, el fet que deies de que Ocularis el que us permet és garantir que el que vosaltres oferiu allà tindrà un ús i servirà. Què és el que realment serveix? Quins són els consells o els paràmetres que ells us marquen una mica?
13: Mira, pues, la idea inicial del projecte de Mirades del Senegal era fabricar muntures per a ulleres. Però al plantejar-ho a Ocularis ens van dir que ja en tenien moltes i que potser no seria del tot útil aquestes muntures. Així que vam parlar amb els propis doctors i doctores d'allí del Senegal, que és on estan en primera fila, diguem, i ens van enviar una llista de totes les eines que necessitaven. Doncs són eines, quasi totes són eines pensades per assistir a les sessions d'oftalmologia, de revisió, als pacients que tenen allí, in situ.
12: Perfecte. Clar, per què el Senegal i no una altra zona?
13: Mira, nosaltres vam presentar des d'aquí de Lleida tres projectes. Un va ser aquest, de Mirades del Senegal, pensant en fora, diguem, que va guanyar la categoria de Suar al món, que és un dels projectes transversals de transformació de l'entorn. I després em van presentar dos més. Un altre és Pentinant Vincles, que és aquí de Lleida, o sigui, està pensat per implantar-lo aquí de Lleida, que és muntar una perruqueria solidària. I després l'altre es diu Torres de Vida i també està pensat per implantar-lo aquí a Lleida, que són horts verticals fabricats amb impressió 3D. Llavors estem distribuint per col·les de la zona.
12: Perfecte. Diríem que ara mateix un dels vostres eixos d'actuació serien les impressions 3D?
13: Sí. Un dels nostres... Principalment el que volem fer és intentar innovar mitjançant el disseny i la impressió 3D, la fabricació.
12: Perfecte. Centrem-nos en aquest Mirades del Senegal. A nivell de gestió, a nivell del dia a dia, quines dificultats us comporta, quines traves, no sé si traves és la paraula, però amb certes dificultats a l'hora de poder tirar endavant aquest projecte?
13: D'entrada, el primer han sigut els materials, perquè alguns dels materials, clar, han d'estar pensats per sobreviure, entén-me, o sigui, per tindre les propietats que aguantin la resistència al sol, a l'exposició al sol, altres no, o sigui, depenent del projecte, doncs necessitem un material o un altre, i llavors, coordinant-nos en aquest sentit i garantir que les eines realment tindran una funcionalitat no només a curt termini, sinó a llarg termini, és a dir, que serviran durant molt de temps, és la nostra, una de les preocupacions que tenim.
12: Quin és el feedback que rebeu tant dels joves d'aquí, d'aquests 13 joves, com també des del Senegal.
13: Clar, són dues parts. La primera és dels nostres joves. Clar, nosaltres tenim un conjunt de joves que, diguem, molts ja tenen un recurs educatiu, però aquests projectes que tenim aquí a Gardeny, aquí a Lleida, estan més orientats, sí, per aquests alumnes, però sobretot pels joves que no tenen cap recurs educatiu. Llavors, som una alternativa de formació no reglada, més que res per capacitar-los amb tecnologia. I a ells els agrada molt. Els agrada molt participar en projectes, anem plantejant-ne diferents. Per exemple, fa poquet vam plantejar un projecte d'ajuda a les víctimes de Venezuela, dels terremotos, dels terratrèmols, perdona. Vam fabricar fèdules i pròtesis mèdiques que ajuden a nens de Venezuela que han patit aquest esdeveniment.
12: Ells, havent participat en aquest projecte o en projectes com aquests,
13: sí,
12: veieu i podeu constatar que tenen una major implicació després també a nivell de societat? Us traslladen això també?
13: Sí, sobretot jo penso que el que els agrada molt és que transcendeix, que va més enllà de la sala que tenim aquí a Gardeny on pensem, dissenyem i fabriquem, i que té unes implicacions que estan molt més lluny d'aquí, que serveix el que fan.
12: Que se senten útils.
13: Sí, exactament. I per altra banda, oculares, el feedback que ens donen és molt bo. O sigui, sobretot el fet d'haver canviat a eines que realment necessiten més i això, ho senten molt útil. I ara estem més en la fase de prototipat, ja acabant-la. I en breu ja començarem amb la fabricació ja més massiva o en sèrie per proveir de totes les eines que necessiten en quantitats raonables.
12: Clar, perquè amb quins tempos ens movem amb aquesta fabricació?
13: Digue'm, perdona?
12: Amb quins tempos ens movem per fer aquesta fabricació? Quant temps comporta?
13: Doncs mira, aquest projecte va iniciar al gener. Tots els projectes de transformació de l'entorn van iniciar al gener. I acaba a final d'any. O sigui, en principi, abans del desembre ja hauríem d'estar les eines a Senegal, ja hauríem de tenir fotos i vídeos de, una mica dades per poder justificar. I també s'està pensant, no sé si serà una realitat o no, però de fer potser una exposició d'aquesta col·laboració. Si més no, va ser una idea d'Eucularis, que ens va agradar molt, i potser la fem realitat.
12: Perfecte, perfecte. I clar, veient ara, de moment, com estan anant aquest projecte, no sé si és atrevit ja començar a plantejar exportar, diguéssim, aquesta iniciativa a altres zones, ampliar-lo també a altres productes, o de moment centrem-nos en això, en què tot funciona en aquest projecte, i ja després ja veurem.
13: Això ens ho hem plantejat des de la pròpia entitat d'Eucularis, perquè ells tenen presència a Senegal, però clar, Senegal és molt gran. Llavors, se va plantejar al principi per fer-ho al Dakar, però ja se'ns està dient, mireu, igual les mateixes eines també podem fer una miqueta més i que no només serveixin a Dakar, sinó també en zones més remotes del Senegal que també necessiten aquest recurs.
12: Perfecte. En tot cas, això n'haurem d'estar pendents per a veure com ho aneu desenvolupant. Àlex, aprofitant que avui també tenim amb nosaltres, també et volia preguntar una mica de reptes a nivell de Suara Cooperativa, a nivell, en el moment també politico-social que estem tenint, a nivell d'intercooperació, quins reptes us marqueu?
13: Sobretot la intercooperació és molt estructurada en nosaltres, sempre pensem en aquest sentit, però a més li donem molt reforç, estem molt, molt pendents, sobretot aquí a Lleida, en la inserció laboral dels joves i en la innovació distribuïda. O sigui, tenim un centre d'innovació que és un laboratori d'innovació, que li diem Social Digital Lab, que està ubicat a Barcelona, i últimament el que hem anat fent és descentralitzar aquesta innovació distribuïda a Amposta, Girona i aquí Lleida. Llavors cada zona també planteja els seus propis projectes orientats a inserir laboralment als joves que tenen.
12: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents també per poder-ne anar fent seguiment. Àlex Fernández, membre de Suara Cooperativa, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
13: Moltes gràcies a vosaltres.
0: I moltes gràcies també per aquesta mirada cap a Lleida, per presentar-nos el projecte Mirades del Senegal, a la Judit Castellà, la companya de UAU Lleida Ràdio. Gràcies, Judit.
12: Gràcies, Núria, bon dia.
0: Bon dia. I ja us dic que la primera hora de l'Obert per Vacances ens quedarà molt, molt solidària, perquè si acabem de conèixer la cooperativa lleidatana Suara, amb aquests molts projectes socials, no només el del Senegal, que també, però molts d'altres, doncs ara coneixerem una entitat especial de Rubí. Es diu Rubí Solidari. Treballa amb diferents fronts, pel que hem vist a la seva pàgina web, per conscienciar sobre qüestions socials i solidàries. No sé, des de Palestina, per exemple, el poble palestí, vaja, fins als refugiats afganesos o la sanitat pública, per dir-ne alguns. Avui, però, també ens centrarem en un dels temes que des de Rubí Solidari porten amb molta cura, com és el tema o el projecte de Vacances en Pau. Anem a conèixer en què consisteix o com treballen Rubí Solidari a través d'aquest podcast.
14: Hi ha entitats que treballen per aconseguir un món més just i que el seu marc d'acció és proper, genuí i local. Aquest és el cas de Rubí Solidari, una entitat que va néixer el 1994 a Rubí amb l'objectiu d'aglutinar totes les ONGs del municipi. Avui ens acompanya la presidenta de Rubí Solidari, la Júlia López. Molt bon dia, Júlia.
15: Bon dia.
14: Explica'ns una mica en què consisteix l'activitat de Rubí Solidari dins l'àmbit local del municipi.
15: Ara mateix, Rubí Solidari desenvolupa diferents projectes que els treballem sobretot des de la perspectiva de la sensibilització des de l'àmbit local. Creiem que primer hem de poder sensibilitzar la nostra ciutadania a nivell local, a nivell Rubí, per poder conscienciar del que està passant al món i després poder treure eines i diferents accions per poder canviar a nivell global aquestes realitats. No només fem projectes propis, sinó que també fem col·laboracions amb diferents entitats o plataformes que poden haver Rubí que van sortint en el dia a dia.
14: I quines accions concretes feu al municipi per potenciar aquesta difusió de les vostres activitats?
15: Nosaltres tenim diferents accions, però, per exemple, tots els dijous fem els Dijous per la Pau, on fem concentracions a l'Ajuntament portant realitats del món on hem de lluitar per la pau. En portem diferents, sí? No, és un grup que va trobant coses i van portant realitats amb persones que expliquen les seves experiències, persones expertes que també ho porten. També, per una altra banda, tenim el curs de cooperació i solidaritat, que el fem un cop a l'any i és una oportunitat per apropar-te amb més profunditat a algunes

0: mesos de juliol i agost, i és bàsicament l'acolliment amb famílies de Rubí, d'infants saharauis que viuen als camps de refugiats de Tindouf, per passar un estiu on, a part de fer diferents proves mèdiques, com la consulta mèdica, dentista, oculista, també fan una mica d'ambaixadors del seu poble i expliquen una mica, ens fan recordar la causa del poble saharaui.
1: A part d'aquesta acció que em comentaves, feu altres activitats a altres països de cooperació?
0: Nosaltres no fem cooperació en si, sinó que treballem la sensibilització des de Rubí. Sí, ja fa uns anys que abans sí que fèiem brigades, però ara ja fa temps que treballem des de l'ambient local. És això que dèiem, perquè fins i tot tenim la reflexió de hem de trobar-li sentit al que fem, i el que més sentit té és que treballem a nivell local per aconseguir canvis globals, no conscienciada del tot a la gent de Rubí, poder-los aconseguir mobilitzar per diferents coses que passen a diferents parts del món.
1: Abans, com dèiem, hem explicat que Rubí Solidari va néixer el 1994 i m'agradaria saber una mica com creus que ha canviat el paper de Rubí Solidari des que es va fundar i quins són els propòsits de futur de l'entitat.
0: Sí, Rubí Solidari va començar el 1994, jo encara no hi era, però tinc el relleu d'una gent molt potent que han fet molts projectes i que realment li han dedicat molta part de la seva vida a Rubí Solidari, que fos una entitat que realment fos activa a la ciutat i que tingués uns valors molt marcats, no? Al final, Rubí Solidari ha anat canviant de projectes, però sí que és veritat que sempre hem mantingut com ferms uns valors de la justícia global, de lluita per la pau, de posar sobre la taula temes o conflictes del món que potser no se'n parla tant. És una línia que sempre hem anat treballant.
1: Molt bé, Júlia, doncs moltes gràcies per la teva participació en aquest episodi i per explicar-nos tota la tasca que feu des de Rubí Solidari aquí a la ciutat de Rubí.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Des de Ràdio Rubí, la companya Paula Iglesias, que ens portava aquest reportatge o aquesta entrevista, bàsicament, sobre l'entitat Rubí Solidari. I passat aquest primer tram solidari i social del programa, ara canviem de sintonia, ens posem en marxa perquè ens n'anem a Falset, a viure la Vuelta. Potser us passa, i jo crec que aquí a Tarragona no fa de què passa, que alguns encara tenim ressaca emocional del pas de Tour de França el passat juliol per Catalunya. Justament una de les sortides va ser aquí a Tarragona. Per aquells que es van quedar amb ganes de més ciclisme, de fet, el Tour va fer veure que tenim molta afició ciclista a casa nostra. Doncs bé, per aquells que encara en teniu més ganes o que encara esteu en el mood, arriba a Catalunya una altra de les curses més prestigioses a nivell mundial. La Vuelta és a Espanya. Enguany només hi ha una etapa que passi per carreteres catalanes i és la d'avui, que es correrà íntegrament per les carreteres de la demarcació de Tarragona. Sortirà des de Falset, arribarà a Roquetes i farà un recorregut de 173 quilòmetres, ondulat, com deia la companya, la Marina, abans, no? Per tant, tenim, ja sabeu que l'Obert per Vacances ens agrada anar amunt i avall i els companys d'Ona la Torre encara més. Va, que anem cap a Falset. D'aquí a 3 hores i mitja comença l'etapa i allà ja tenim el Josep Sánchez, d'Ona la Torre. Josep, bon dia.
3: Hola, bon dia, Núria, què tal?
2: Què feu la gent de Torredembarra a Falset? Que sí, que no queda lluny, però sou molt fans del ciclisme o què?
3: Sí, o sigui, no ens volíem perdre aquest esdeveniment d'aquestes característiques. Després d'haver viscut el pas del Tour de França per les nostres carreteres, doncs hem volgut desplaçar-nos aquí també a Falset per veure doncs, com una de les curses més importants del món passa també pel nostre territori, amb alguns dels millors ciclistes que del panorama internacional que passejaran pels carrers de la capital del Priorat en una estona, en una prèvia de la sortida d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta.
2: T'aviso, Josep, que estan esmorzant aquí a Tarragona, que s'han quedat a dormir a Tarragona.
3: Hem vist els cotxes,
2: però vaja, ja deuen estar enfilant cap a Falset. Com anirà tot plegat o quin ambient hi ha?
3: Doncs, de moment, clar, bueno, segurament amb el Tour ja ho vam viure molts de nosaltres a l'etapa a Tarragona, també sí a Barcelona o a Granollers, amb aquestes sortides. És un esdeveniment que mou una estructura logística molt important i és ara el que està passant aquí a Falset. Ens trobem davant de la cooperativa.

0: cooperativa agrícola i ja tot el, està començant a fer-se tot el muntatge de, del que serà la, la sortida, la presentació dels ciclistes, bé, els, els patrocinadors, etc., que estan aquí. Per aquí passaran noms tan coneguts com el de Tadej Pogacar, actual líder de la carrera, guanyador del Tour de França, i altres noms com Primoz Roglic, Richard Carapaz o Wout van Aert. I, doncs, abans de l'inici d'aquesta etapa volem saber també com es viu la sortida des de Falset per part dels aficionats que hi ha aquí a la capital del Priorat i, en general, a la comarca del Priorat. Parlem amb l'Anna Llop, ens acompanya, que és membre de la penya ciclista Priorat, aficionada a la bicicleta. I no sé si ara d'aquí una estona tindràs molta feina, perquè també ets voluntària de la Vuelta. Què tal, Anna, com estàs?
1: Hola, què tal? Bon dia a tothom.
0: Com va?
1: Molt bé, molt amb nervis i amb emoció per tot el que hem de viure el dia d'avui.
0: Clar, primer, tasca de, ets voluntària. Quina és la tasca que faràs? Com m'ha sorgit també aquesta idea, no?, de fer-te voluntària de la Vuelta?
1: Sí, bé, de seguida, quan l'Ajuntament va comentar que passaria la Vuelta per aquí, clar, no van dubtar en preguntar si hi hauria voluntariat. Tot i que sabem que tota la logística que porta la Vuelta ho porten tot molt preparat. Però el que de fer nosaltres és molt senzill, que posen valles a tot el que serà el recorregut neutralitzat a través de la població, abans no comenci a la sortida llançada, i aquí amb aquestes valles hi ha alguns punts on hem de vigilar que la gent no vulgui creuar al moment que ells han de passar. Només farem això, perquè és que, bueno, com sabeu, la logística que porten la Vuelta és bestial. Però, bueno, supercontents de poder ajudar amb alguna cosa.
0: Ara dèiem, hi haurà grans noms del ciclisme aquí a Falset en una estona. Tadej Pogacar és el ciclista que està més al cap de tothom, no? com a campió del Tour de França i com a líder de la Vuelta. Què suposa poder veure tots aquestes estrelles, no?, aquests ciclistes? També no sé si tens algun favorit que et faci gràcia a veure.
1: Sí, sí, per nosaltres, clar, veure els nostres ídols així de prop i que estiguin pedalant per les carreteres on nosaltres habitualment pedalem tots els ciclistes i amb la nostra colla, doncs és un plaer, és un goig veure'ls. I sí, jo, bueno, sobretot al Pogacar, me farà molta il·lusió veure'l, però jo és que jo soc molt de l'Holanda i em faria molta gràcia poder-lo veure, sí, sí, perquè al Tour ja el vaig perdre, que vam desplaçar-nos fins a Tarragona aprofitant que venien també aquest any aquí, i si puc veure l'Holanda, doncs estaré molt contenta.
0: Seguidora del landisme a 100%, no?
1: A tope, sí, sí.
0: No sé com heu viscut aquests dies previs, quin nivell d'expectació hi ha aquí a Falset amb el pas de la Vuelta. No sé si també des de la penya ciclista Priorat heu muntat alguna cosa per animar aquesta sortida.
1: Sí, des de la penya i amb l'Ajuntament conjuntament vam fer un dia d'una sortida així que vam començar fent el tram que faran neutralitzat per aquí i vam continuar una mica més fins als Guiamets i vam tornar pel Marroig. Érem uns 70 ciclistes o així que ens vam reunir doncs, amb molta il·lusió, a ritme sempre de l'últim, o sigui, allò per disfrutar, perquè som cicloturistes totals, però va ser un dia molt bonic. I hi havia gent doncs, de la comarca i així, molt bé. I també ho van fer a Roquetes, que és el final de la volta d'avui, i també els de la penya ciclista vam anar a participar i també ens van rebre superbé i el recorregut xulíssim. O sigui, que avui la gent que ho miri, perquè sobretot al final que hi ha l'Alt de Paüls, que veurem quin esforç fan, i, bueno, i a veure si el Pogacar mos torna a donar una alegria, perquè és que està super superior als altres, molt bé.
0: Sí, sí, ja ho vam veure ahir a Andorra, amb aquesta exhibició que va donar. Com va ser el moment en què es va donar a conèixer, no?, que Falset seria el punt de sortida? Com ho vau viure així de manera més interna? Perquè, clar, és una cosa que... A més, hem de dir que Falset és la primera vegada que acull una sortida de la Vuelta. Per tant, suposo que va ser tota una sorpresa, no?
1: Sí, sí, super sorpresa. Primer penses, no pot ser, perquè és que, no?, som un poble petit i dius, no pot ser que s'hagi aconseguit això. Després, doncs, amb molta il·lusió i superagraïts a l'Ajuntament de poder-ho fer. I la penya, doncs, ja t'ho dic, cada sortida comentàvem el mateix, perquè vinga, que vindrà la Vuelta, que vindrà la Vuelta. Sí, sí, i estem tots expectants i amb moltes ganes.
0: Quina visibilitat pot donar el territori, no?, el fet de tenir la sortida de la Vuelta? Perquè aquí al Priorat tenim muntanyes de Prades, Serra del Montsant al costat, que vull dir que és una zona per al cicloturisme força atractiva, no? Quina visibilitat creus que li pot donar el fet de tenir un esdeveniment tan mediàtic com la sortida de la Vuelta?
1: Jo crec que sí, que pot donar una visibilitat molt gran, i hem de pensar que el Priorat és una comarca petita, molt tranquil·la, que té unes carreteres amb unes corbes i uns paisatges i una tranquil·litat excepcional. I, clar, en principi, tu no et poses al cap que hi pugui haver grups molt grans de ciclistes, perquè són, ja t'ho dic, són carreteres molt interiors i corbetes, però sí que a nivell, amb responsabilitat i a nivell de cicloturista se poden passar uns dies preciosos per aquí al Priorat. Llavors, clar, des de... la gent coneixerà una mica més al vindre la Vuelta, i des d'aquí els animem a que ho provin, perquè és que, ja t'ho dic, és, si venen segur que repeteixen, perquè les carreteres i els paisatges i la gent que hi viu, que és molt oberta, i no sé, la penya, ja t'ho dic, ho disfrutem moltíssim tots els recorreguts. Llavors, les carreteres, aquí no hi ha res pla, tot puja i baixa, però també és veritat que els ports no són molt llargs, o sigui que... el ritme de físic de cadascú, tot és assequible i la gent pot disfrutar molt, i espero que es doni així més a conèixer també el Priorat, perquè val la pena, val la pena. Ja t'ho dic, si algú ve, segur que repeteix.
0: Clar, és això, i per anar tancant també, suposo que les sortides que feu són força interessants, no? Aquests recorreguts trencacames que moltes vegades es diu, no? En les carreres ciclistes, aquí teniu això, muntanyes, pujades i baixades per donar i per vendre, no?
1: Sí, aquí tot puja i baix, t'ho dic, no hi ha res pla, però tot és molt bonic, i hi ha unes circulars doncs, molt maques, hi ha molts recorreguts per disfrutar, i després si la gent ve en família... pues també hi ha llocs molt, molt bonics per visitar. Hi ha Escaladell, hi ha Siurana, hi ha... la comarca és molt bonica. I ja t'ho dic, per vindre en família, també la gent se pot animar, perquè hi ha moltes coses per veure i segur que disfrutem.
0: Doncs molt bé, a gaudir, a disfrutar de moment aquesta jornada d'avui, Anna, que serà molt especial, no?, aquestes pròximes hores per veure la sortida de la Vuelta. Gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I moltes gràcies als companys d'Ona la Torre, que, mira, han anat com a fans, que són del ciclisme, a veure aquesta sortida a Falset. Recordeu, l'etapa és Falset-Roquetes, i hem pogut establir aquesta connexió tan xula a l'Obert per vacances. Et quedes fent de fan, Josep?
0: Sí, ens quedem ja aquí fins a la sortida, a veure passadors dels ciclistes.
2: Tres horetes, i aquí ja hi comença a haver gent o... poquets,
0: sí, força. Ara quan hem arribat encara no hi havia gaire gent, però ara ja es comença a notar, eh?
2: Molt bé, doncs que ho disfruteu moltíssim, company Josep Sánchez, des d'Ona la Torre. Una abraçada.
0: Gràcies, una abraçada.
2: Gràcies. I amb aquesta darrera entrevista, parlant d'esport, de ciclisme, concretament de l'etapa catalana de la Vuelta a Espanya, Falset-Roquetes, a partir d'aquí 3 horetes, a partir del migdia, ho dic per si voleu fer una escapada i anar-hi. Doncs parlant de ciclisme, tancarem aquesta primera hora de l'Obert per vacances. A la tornada, a les 10 i 3 minuts més o menys, us seguirem parlant sobre esports. Quin esport preferiu fer a l'estiu i a quines hores ho preferiu?

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. La mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han acabat morint aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. La situació de les dues víctimes havia generat confusió aquest dimarts quan l'Ajuntament de Roda de Berà va informar inicialment que se'ls havia retirat el suport vital. El consistori va arribar a decretar 2 dies de dol oficial i havia previst també 1 minut de silenci en record a la mare i la filla abans de les havaneres de les festes del municipi. Posteriorment, però, el Departament de Salut va precisar que totes dues continuaven amb vida. En un comunicat posterior, l'Ajuntament va lamentar profundament aquesta confusió i va demanar disculpes per l'angoixa i el dolor que la informació errònia hagués pogut generar. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del Parc Natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut també tornar a casa. Una 20ena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb bombers de Barcelona per assegurar els flancs i controlar els focus secundaris, mentre que els mitjans aèris s'incorporaran avui aquest matí amb l'objectiu de donar el foc per controlat. Escoltem Sebastià Massaguer, cap dels bombers de Barcelona, en declaracions a la xarxa, que explica què els preocupa ara mateix.
2: Tenim diferents punts d'emplaçament i ens preocupa principalment la zona de focus secundaris que ahir la tarda va llançar, sobretot amb una olla que ha fet entre Torre Baró i Ciutat Meridiana. Aquest és el punt on vetllarem al llarg del dia, que no tinguem possibles represes, i sobretot a les hores de migdia, que no tinguem més calor i s'aixequi una miqueta el ventet.
1: Els responsables de l'operatiu es mostren optimistes, però demanen prudència davant la previsió que al migdia augmentin les temperatures i pugui tornar el vent. I Pedro Sánchez compareixerà el 9 de setembre al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. El president espanyol ha registrat avui la petició, 27 dies després de l'entrada massiva de migrants a la ciutat autònoma. I en aquest sentit, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions d'estrangers, mentre que els Mossos col·laborarien amb Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Genial la col·laboració entre gossos i ara no em surt. Macaco, Dani Macaco. Home, no em sortia el nom. Vinga, aquesta banda manresana que sona ara, tot just començar la segona hora aquí a l'Obert per Vacances, amb aquest tema corren. I és que córrer és un dels esports més fàcils de fer, perquè, escolta, res, ets tu i el carrer, no? I avall. No sé si és un dels esports també més habituals durant l'estiu. En tot cas, avui us preguntem sobre quins esports podeu fer o voleu fer a l'estiu i com els feu, perquè no és fàcil amb les temperatures tal com estan. Potser té més dades, segur, la Jordi de Cardedeu. Jordi Mariscot, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: Bon dia, bon dia. Tu ets de córrer o no?
1: Jo sóc bastant de córrer,
0: sí?
1: Però a l'estiu se'm fa molt impossible. A mi la calor em deixa bastant fora de joc.
0: Ja passa. Què diuen els teus col·legues, de fet, de Banyoles, que deies que havien enviat molts àudios, no?
1: Mira, per exemple, podem escoltar a l'Eloi, sí, que és de Banyoles, també. Atenció amb el que diu l'Eloi.
2: L'aire lliure està molt bé. Està molt bé, bueno, molt sa i tot el que vulguis, però si necessites una gorra, una crema solar, o necessites anar abrigat com un puto esquimal per fer esport, terrible. En fi, terrible. Per tant, interior.
1: Interior,
0: interior. Més fàcil, la dutxeta al costat, no?
1: Exacte.
0: Ostres, això sí que no m'ho esperava, eh? Clar.
1: Sí, per molt que tinguem un entorn privilegiat, jo crec que si estem a 40 graus a l'ombra, es dificulta fer esport a l'aire lliure. Clar. Podem escoltar, si vols, a l'Ariana, que ens envia un àudio d'aquí des de Cardedeu,
0: sí,
1: que crec que també va una mica amb la línia.
3: Sincerament, penso que no hi ha una fórmula per poder fer esport sense morir a l'intent a l'estiu, perquè fa molta calor tot arreu. Sí que és veritat que els gimnasos així més pijos, diguem-ne, tenen aire condicionat i potser no es nota tant, però en el cas del meu gimnàs hi ha ventiladors, cosa que ajuda, però tampoc massa, però els monitors ho tenen molt en compte i quan estàs a mitja classe et fan sortir a fora i et fan una bona ruixada amb una manguera i això fa doncs, que almenys puguis acabar la classe sense morir a l'intent. Sí que és veritat que per un costat refresca molt i dius, ai, que bé, sentir-me ara mateix com una planta de la selva, però quan tornes a fer esport a dintre ja no saps què és aigua, què és suor, què no, però bé, al final, mira, un mètode més.
0: Sí que és veritat que hi ha moments en què passes de la suor al... Sí, de l'aigua a la suor. És veritat que no te n'enteres, però no està mal, eh? No?
1: Crec,
0: és xulo.
1: Crec que vaig al mateix gimnàs que l'Ariadna.
0: I què?
1: A ser la meva parella, vull dir, jo crec que coincidim.
0: Sí.
1: Dono fe al fet de que mola molt sentir-se una planta de la selva i també dono fe que la tornada a entrar al gimnàs és duríssima.
0: Val. Per tant, l'experiència és la mateixa, eh?
1: Sí, l'experiència és exactament la mateixa.
0: Ostres.
1: I si vols podem acabar amb un àudio que no sé com encaixarà en el programa d'avui.
0: Ui, em fas
1: perquè
0: por.
1: Perquè crec que ens obrirà una mica de debat.
4: Molt a favor de fer esport a l'aire lliure, a l'estiu especialment.
1: És de Banyoles,
4: matins,
1: aquest.
4: Vespres, quan la calor permet, sortir a córrer, sortir a nedar. Bé, s'està molt bé. I és una afició que faig compatible amb el meu rebuig al ciclisme de carretera i a la proliferació de locals de branch, que és on freqüenten més.
0: Ah, locals de branch, d'aquests esmorzars enormes.
1: Aquests esmorzars d'una avocado toast, un bagel de no sé què, sisplau. crec que em fa més ràbia això que les crocs, mira què et dic.
0: Ara t'ho anava a dir, ets una mica, estem descobrint les teves fòbies, Jordi?
1: Sí, hem triat totes les temàtiques que m'acaben...
0: No les has triat tu, no te les has trobat i dius, ostres.
1: Me les he trobat.
0: Escolta, ciclisme de carretera, eh? A superencontre, aquest oient, i això.
1: Sí. Era en Marc des de Banyoles que ens explicava que... No sé si està més en contra del ciclisme o de tots aquests locals i ho acaba associant, acaba fent
0: Clar.
1: Una associació aquí.
0: Clar.
1: Però crec que és més els locals que el ciclisme.
0: Hem parlat de molt de córrer, el tenim a l'imaginari, no? Perquè potser és l'esport així com a més directe que ens imaginem, però el Marc ha obert un esport que per l'estiu és ideal, que és nedar. O sigui, tu vas a nedar i mira, doncs ni te n'enteres d'aquest estiu. No està mal, no?
1: De fet, l'àudio següent que m'ha enviat en Marc m'ha dit: ostres, nano, fa 3 anys que no fas la travessia de Banyoles. Dic, bueno, és que em vaig mudar a Cardedeu i no puc entrenar.
0: És molt exigent, la travessia de Banyoles.
1: Un parell de quilòmetres nedant són 45 minutets.
0: O sigui, s'ha d'entrenar. No és com que tu ara vas un cap de setmana a Banyoles i t'hi tires i ja. No.
1: No. Hi ha gent que sí, jo potser no tinc aquesta facilitat. Mm. No.
0: Bueno, és que aquest és un altre, eh? Després la gent que vol rendir durant l'any, no?, o que regularment fa esport i fa competició, no ho poden deixar a l'estiu, perquè deuen perdre forma física total.
1: Exacte, és un component a tenir en compte. Si vols mantenir-te amb una forma física o amb un estat físic exigent, clar, a l'estiu has de fer esport, faci calor, faci fred, pluja o vent.
0: Molt bé. Doncs vinga, acabem de recollir els vostres àudios, els vostres comentaris, vaja, sobre fer esport a l'estiu i no morir en l'intent. Digueu-nos, home, com us ho munteu. Moltes gràcies, Jordi. Connectem després, vora les 11.
1: Ens veiem a les 11.
0: Fins ara.

per una mica esquivar la calorada de l'estiu, doncs també tenim s'ha de tenir en compte l'hora en què fem esport, ho hem estat comentant tota l'estona, no? Primera hora del matí o ja quan cau la tarda, allò per començar el dia amb energia o ja per relaxar-nos, treure'ns tot el cansament de damunt i anar a dormir tranquils. Doncs vinga, n'hi ha per tots els gustos, però necessitem més informació. Qui ens la dona és el company Eduard Virgili d'Altafulla Ràdio.

0: En l'esport, de vegades, tot va de temps. De saber quan començar, quan accelerar i quan és millor reservar forces. I avui ens hem plantejat una pregunta que també té molt a veure amb el rellotge. Quan és millor fer esport a l'aire lliure? A primera hora del matí o a última de la tarda? Per començar a prendre el pols a aquesta qüestió, hem fet una petita prova de camp. En només 2 minuts i just davant de la porta d'Altafulla Ràdio, hem preguntat als veïns quan prefereixen posar-se les sabatilles i sortir a caminar, córrer o fer esport. Una mena de contrarrellotge radiofònic, ràpid i sense escalfament previ. Només 4 opinions, però prou per comprovar que, en això dels horaris, tampoc no tothom juga al mateix equip.
1: Jo prefereixo fer esport a primera hora del matí, perquè és quan tinc més temps lliure, però una qüestió d'horaris, que després al vespre podríem dir que la vida se'm complica més i em costa trobar el forat.
2: Jo soc més de vespre. A mi l'esport que m'agrada més és el ciclisme de carretera, això necessites bastanta estona, llavors. A mi matinar molt em costa, llavors per poder aprofitar les hores de menys calor, diguem, al matí és difícil poder sortir en una hora digna i practicar 3 o 4 hores de ciclisme i no enganxar aquesta calorada, per tant prefereixo més al vespre, que em permet estirar i aprofitar millor la calor.
3: Jo prefereixo fer esport al matí perquè és quan el meu cos doncs, té més energia, a més és quan la temperatura és més baixa i el cos aconsegueix aclimatar millor a l'ambient. Personalment faig esport per la tarda, però per disponibilitat és quan em va millor, però no és quan m'agrada més perquè sento que si faig esport tocant al vespre em costa molt dormir després perquè el cos s'activa.
4: Bé, en el meu cas m'agrada més fer-ho a la tarda, primer perquè s'adapta més a les meves necessitats i horaris i segon perquè és quan el cos en general està més apte o com a mínim més despert que no pas al matí, que em costa un món. Alguna vegada ho he intentat i m'ha costat un món, així que sempre per la tarda a vespre.
0: Quatre persones, 2 minuts i 4 maneres diferents d'entendre el mateix exercici. Per alguns, sortir a córrer quan encara no ha començat el dia és la millor manera d'arrencar amb energia. Per d'altres, la idea d'aixecar-se d'hora per posar-se a fer esport és gairebé una prova de resistència per si mateixa. I després hi ha qui espera que arribi la tarda, quan baixa el ritme de la jornada, per trobar el moment de sortir a caminar, córrer o agafar la bici. Però més enllà dels costums personals, el nostre cos prefereix realment una hora determinada? I sobretot, hi ha diferències entre fer esport al matí o fer-lo a la tarda? Ho preguntarem a Gerson Garrosa, doctor en Ciències de l'Esport i llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, perquè la resposta no és tan senzilla com escollir una de les dues caselles. El nostre organisme va canviant al llarg del dia i també ho fan alguns dels factors que poden condicionar el rendiment físic. Temperatura corporal, nivell d'activació, alimentació, descans o simplement la sensació d'estar més o menys desperts poden marcar diferències. Ara bé, una cosa és el moment en què fisiològicament podem estar més preparats per fer exercici i una altra, ben diferent, és el moment que millor encaixa amb la nostra vida. I aquí és on apareixen els defensors de les dues opcions. Gerson, anem directament al titular. És millor fer esport al matí o a la tarda?
5: No existe una hora universalment millor per entrenar. El més important és entrenar amb regularitat i agafar-te l'horari que puguis mantenir.
0: El nostre cos rendeix igual a les 7 del matí que a les 7 de la tarda?
5: No, per la tarda normalment és quan podem obtenir més rendiment físic per una qüestió de temperatura corporal, d'una millor activació neuromuscular, en força, en potència, en velocitat, en esforços intensos. Hem de vigilar, però, el fet de fer exercici molt intens a la tarda, al vespre, perquè pot afectar a la nostra qualitat del son.

0: L'esport a primera hora té un avantatge molt evident. Ens ho traiem de sobre abans que el dia comenci a complicar-se. La feina, els estudis, les obligacions familiars o qualsevol imprevist encara no han tingut temps d'aparèixer. Per moltes persones, a més, començar el dia movent-se és una manera d'activar-se i d'incorporar l'activitat física a la rutina abans que qualsevol altra cosa pugui ocupar aquell espai. Però també hi ha una dificultat evident. No tothom es desperta amb les mateixes ganes de córrer que amb les ganes de tornar a dormir. I això ens porta a una altra qüestió. Com respon el nostre cos quan encara acabem de sortir del llit? Quins avantatges té fer esport a primera hora del matí?
1: En primer lloc, diria que crear una rutina estable. És a dir, tu t'aixeques i ja el que tens per davant és fer exercici. I això és, facilita que hi hagi menys possibilitats d'imprevistos que et facin saltar-te l'entrenament.
0: I té inconvenients, també, fer esport a primera hora del matí?
1: Et pot deixar una mica fatigat i que tinguis un menor rendiment a la feina o com persona. Que després estiguis una mica més, amb menys energia per fer les teves feines.
0: Per tant, no és veritat que el nostre organisme estigui més preparat per fer exercici físic a mesura que avança el dia?
1: Si agafes una mica de corda, no? Durant el dia, vas calentant, vas... Quan te poses a fer exercici a la tarda, al vespre, pots tenir una millor predisposició a rendir en temes de força, en temes de rendiment físic, fisiològicament parlant. Però tot depèn. Tot depèn de la tasca que facis per al matí treballant. Si fas un treball a la feina que és molt exigent físicament, pot ser doncs, que hi hagi una millor ventana de fer exercici al matí davant de la vespre.
0: Per algú que vulgui millorar el seu rendiment esportiu, que vulgui assolir una marca, per exemple, l'hora és important?
1: Pot ser, però jo crec que el més important tant per rendiment com salut és agafar-se una franja horària que es pugui mantenir amb el temps.
0: I si hi ha una època de l'any en què el rellotge passa a tenir una importància especial, aquesta és l'estiu. Fer esport a l'aire lliure quan la temperatura és elevada implica una exigència afegida per al nostre organisme. No és el mateix sortir a caminar a primera hora del matí, quan encara podem trobar temperatures agradables, que fer-ho durant les hores centrals del dia. I tampoc és exactament igual sortir a les 7 de la tarda que esperar fins que el sol ja ha baixat. Per això, durant els mesos de més calor, triar bé l'hora no és només una qüestió de comoditat, també pot ser una qüestió de seguretat. Amb la calor, és preferible sortir a primera hora del matí o a última hora de la tarda?
1: Aquesta és una molt bona pregunta. No sempre es pot elegir, no? Però jo elegiria a primera hora del matí.
0: Quins riscos assumim si fem esport a l'aire lliure durant les hores de més calor?
1: Deshidratació, un golpe de calor, tot el que té relació amb el calor.
0: I quines precaucions bàsiques s'hauria de seguir qualsevol persona que surti a caminar, a córrer o anar amb bicicleta a l'estiu?
1: Sí, molt bona hidratació, molt bona ventilació, això s'aconsegueix amb la roba, no? Gorra per protegir el cap, no del calor per si mateix, sinó de la radiació. Posar-se una gorra mullada també pot ajudar una mica a la refrigeració ja del cos. I beure molta d'aigua, anar per la sombra... Si pot ser, millor en bici, perquè et dona més l'aire i n'hi ha una millor ventilació que no caminant. Córrer també és millor que caminant. Jo diria que en aquest ordre preferiria fer una activitat que tingués una mica de ventilació, no? Com ara és la bicicleta.
0: Abans deies que fer esport molt tard pot perjudicar el son. Quantes hores hauríem de passar abans d'anar a dormir després d'haver fet esport?
1: Jo diria que un parell, per donar-li al cos temps a que es reguleixi una mica. Però si fas una activitat molt, molt exigent a les 9 del vespre, com ara pot ser una classe de crossfit, pot ser després que costi una mica agafar el son.
0: Hi ha diferències segons la persona? És a dir, hi ha gent més matinera i gent que funciona millor a la tarda?
1: Totalment, sí. Això s'ha de tenir en compte.

0: Després de parlar amb Gerson Garrosa, sembla que la resposta al nostre dilema inicial no és ni blanc ni negre. No hi ha una hora màgica que funcioni igual per a tothom. El moment del dia pot influir en el rendiment, en la temperatura corporal, en la sensació d'esforç o en el descans. La calor també pot obligar-nos a modificar els nostres plans i el nostre propi ritme biològic hi té molt a dir. Però per la majoria de persones, probablement hi ha una pregunta encara més important que quan és millor fer esport. Quan podré fer-ho de manera habitual? A primera o a última, quan surt el sol o quan ja comença a marxar, amb bicicleta, corrent, caminant o simplement fent una volta a bon ritme. No hi ha una única resposta, però sí que hi ha algunes regles que semblen clares. Evitar la calor extrema, escoltar el nostre cos, adaptar la intensitat a les condicions i, sobretot, trobar una rutina que puguem mantenir. Perquè potser en aquesta cursa entre el matí i la tarda no guanya qui arriba abans, sinó que guanya qui no abandona.
1: És un dels triomfs més difícils d'aconseguir, això de no abandonar l'esport, de tenir regularitat, i jo crec que molts ens farem el propòsit, no?, de regularment començar a fer esport ara quan s'acabi l'estiu, a partir de setembre, per allò de que comença curs escolar. I sí que és veritat que és tot un repte, eh?, no abandonar-ho. Avui hem parlat sobre esport i estiu amb aquest reportatge tan xulo, tan il·lustratiu que ens ha dut el company d'Altafulla Ràdio, l'Eduard Virgili. Doncs vinga, des d'Altafulla marxem ara cap a Premià, perquè és hora, com sempre, més o menys, cap a un quart d'onze o una miqueta més, de saludar el Manel Ferrer. Tirem sintonia i veiem on està el Manel. Sembla que el Manel està ja preparant-se per la segona setmana de setembre, per la tornada a l'escola. Ell, i segur que ho esteu fent ja moltes famílies, eh? Esteu en aquell punt de preparar tot el material, no? Les extraescolars potser ja vindran després, però de moment el que cal és tenir les motxilles ben a punt i ben farcides amb llibres, amb material que necessiteu escolar, a tots els nivells fins i tot. Això representa una despesa importantíssima per les nostres butxaques, per moltes llars. És tot un esforç haver de comprar el material. Com afrontem aquesta despesa, Manel? Bon dia.
2: Doncs sí, Núria, avui volem parlar d'aquest val escolar i per això nosaltres hem vingut fins a Premià Festa per parlar amb la Susana Jiménez. Com estàs? Bon dia.
3: Molt bé, molt bon dia.
2: Per començar pel principi, per qui ens estigui escoltant o després veient, com podem explicar què és això del val escolar?
3: Vale, doncs el val escolar és una ajuda que dona la Generalitat per ajudar a les famílies i famílies vulnerables també, però també al petit comerç i comerços de proximitat.
2: Uh-huh.
3: Aquest... Consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar, bueno, doncs, material escolar, llibres, sobretot.
2: Uh-huh. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent. Uh-huh. I els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem, que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien i era molt fàcil, bueno, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar i, o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara. Mm-hmm.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen o li envien per correu electrònic o per missatge.
2: Molt bé.
3: I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Festa, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podrien fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o bueno, depèn, depèn perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... Bueno, de tot una mica.
2: Tot el que va dins de l'estuig,
3: sí,
2: segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant una altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, ah, no, és que també necessito un llibre, no? Doncs vas al Vaporbay a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara doncs, és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no això, també les grans empreses multinacionals, com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés, estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals,
2: no?
3: També, perquè ofereixen regals a canvi
2: de
3: que et gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç... Ens fa molta... O sigui, no podem competir.
2: Clar, per tant, aprofitem aquesta entrevista, Susana, per demanar a la gent que vingui al comerç local a gastar aquest val escolar. I, a més, segurament per la proximitat que també doneu, no, vosaltres?
3: Clar, és que animem a la gent a que vingui, que compri al comerç de proximitat, perquè no només estàs ajudant a una botiga petita, també estàs fent poble, ens trobem al carrer... donem vida al poble i ajudem a les petites botigues com pot ser o Premià Festa o el Vaporbay o la Carbonell o qualsevol
2: altre comerç de Premià, per exemple. La gent s'espera molt a comprar aquest material escolar o ja aquests darrers dies d'agost la gent ja s'hi ha posat?
3: Bueno, altres anys sí que a l'agost ja s'estava mobilitzant la gent, ja tenia quasi tot, i al setembre, bueno, va anar bé, no tan bé com l'agost. Però aquest any sí que estem notant que la gent no s'està enterant dels vals o van a plataformes d'internet o altres grans comerços. I encara no tenim molta feina, la veritat.
2: Molt bé. Amb això, amb l'experiència prèvia d'anteriors anys, quin és el material o el producte que més es compra amb aquests vals escolars? Que noteu vosaltres que surt moltíssim.
3: Per nosaltres, les motxilles. I he de dir també que, sobretot, perquè a aquesta botiga tenim marques molt bones que tenen un preu que és veritat que van sobre els 30, els 44, més o menys... I moltes famílies vulnerables que nosaltres coneixem de tota la vida d'aquí del poble no s'ho podien permetre i ara sí que molts nens volen la motxilla que està de moda i això és molt maco també que passi.
2: Va per modes també, Susana, les marques, els colors, les formes, també? Sí,
3: o sigui, va per modes, per personatge, per licència, no? Tipo Spider-Man, la K-pop o la Kitty, però també... als més adolescents els agrada més llisses, més... Bueno, la típica motxilla que porten tots els nens, o de colpa, que és supervenuda... Sí.
2: Molt bé, molt bé. És a dir, que també esteu molt pendents a les tendències per veure quines són una mica els que surten. Participen també els nens i nenes a les compres amb els seus pares? És a dir, venen amb els pares, es miren les motxilles, es miren els bolis, les calculadores...
3: Bueno, aquí a Premià Festa, com és una botiga molt familiar, els nens sempre venen sense els seus pares, em diuen, Susana, guarda'm aquesta motxilla, ja vindrà la meva mare, i tinc el magatzem ple de coses dels nens que em diuen que els hi guardi. I després venen els pares a buscar-la, o no.
2: O no, però esperem que sí. Per tant, una crida als pares també que hagin vingut, que vinguin a recollir aquestes motxilles.
3: Sí, perquè al final Si comprem al comerç local, fem que tota aquesta ajuda de la Generalitat no s'ho emporti als de sempre, als quatre empresaris que s'emporta sempre tot, i ajudem a molta gent. Fem poble i fem un cercle d'ajuda.
2: Molt bé. Noteu això, que la gent aposta també per al comerç local? Ara parlàvem de les grans plataformes, grans empreses, però noteu també el recolzament, encara que sigui per una part de la població, que venen i aposten també per vosaltres, per al quilòmetre zero?
3: Sí, molta gent sí que aposta i ens ho diu, i el tema també de pagar amb la targeta i volen pagar en efectiu, també hi ha molta gent així. Però sí que notem cada vegada més que la gent compra per internet, sobretot, i o venen i miren i després no ho compren i ho compren per internet. Bueno, sí, consisteix en un val de 60 euros per nen, on poden comprar material escolar, llibres, sobretot.
2: Mm-hmm. Aquesta iniciativa, des de quant temps fa que s'està fent això del val escolar, aproximadament?
3: Si no m'equivoco, 4 anys ja que s'està fent, i els primers anys va anar molt, molt bé. Aquest any és una miqueta més difícil.
2: Molt bé. Falta encara que molta gent ho conegui, perquè és un recurs gratuït, no?, que ens donen. Potser la gent encara no ho coneix o no fa prou ús encara d'aquesta activitat o aquesta oportunitat.
3: Sí, molta gent no ho coneix, i nosaltres cada dia quan venen els clients i volen comprar una motxilla o material escolar, hem de dir sempre, recordem que tenim el val escolar, que ho pot demanar, perquè al començament, els primers anys, sí que te l'enviaven a casa i el rebien, i era molt fàcil, s'enteraven i tal, però aquest any no ho reben i han de preguntar o trucar al 012 o preguntar a l'escola com poden aconseguir-los. Llavors hi ha molta gent que no s'ha enterat encara.
2: I com es pot aconseguir, ara que algú que ens estigui escoltant ara i digui, doncs vull aquest val escolar, quins són els passos que han de fer per aconseguir-lo?
3: N'hi ha dues opcions. Una és trucar al 012 i amb l'IDALO de l'alumne ja li donen, o li envien per correu electrònic o per missatge. I si no, aquí a la botiga, si saben l'IDALO, nosaltres mateixes podem treure'l per internet.
2: Molt bé, és a dir, que també els ajudeu a fer aquesta gestió per qui no tingui tanta habilitat per moure's per internet. Susana, ara en parlarem de com està funcionant, però més o menys aquí a Premià Fest, amb 60 euros, què poden comprar aproximadament o com podríem fer aquest pack escolar?
3: Vale, doncs, per exemple, poden comprar o una motxilla que va sobre els 30 fins als 52, o depèn. Perquè si són marques conegudes ja
2: puja una mica,
3: però també tenim estuixos, material escolar on pot ser colors, llibretes, llapisos de colors o... de tot una mica.
2: Tot el que va dins de l'estuig, segurament.
3: Al final, això, nosaltres tenim això, però sí que tenim, per exemple, que jo crec que també és molt important el Vaporbay, que tenen llibres i que al final és el més important, no? Nosaltres aquí no tenim llibres, però...
2: Es pot complementar, és a dir, tu pots gastar una part, suposo, aquí i després continuar gastant
3: una
2: altra banda.
3: Pots gastar un val aquí, per exemple, perquè et fa falta una motxilla, però penses, és que també necessito un llibre, no? Doncs passa al Vaporbay, a una altra botiga d'aquí de Premià que tingui aquesta opció de gastar els vals escolars.
2: Molt bé, és a dir, que teniu diferents oportunitats per poder-los gastar. Susana, com ha funcionat fins ara? Ara segurament aquest any encara és d'hora per veure com ha funcionat, però les anteriors edicions, esteu satisfetes del funcionament i del resultat que us ha donat també com a botiga?
3: Sí, fins ara estàvem molt contentes, però és veritat que aquest any estem tenint molts problemes, perquè ja directament des de les escoles envien als pares que comprin per una plataforma, una super mega plataforma d'internet.
2: Sí.
3: Llavors, directament els pares ja es queden allà. Si no, això, també les grans empreses multinacionals, com pot ser l'Abacus o el Corte Inglés, estan fent campanyes supergrans i molt
2: massives,
3: desleals, també, perquè ofereixen regals a canvi de
2: que et
3: gastis el val escolar allà. I, clar, això, el petit comerç... ens fa molta... O sigui, no podem competir.
1: Clar. Queda feta la reivindicació, doncs, de consumir el petit comerç. Ens la fan des de Premià Media el company Manel Ferrer. Avui parlant sobre el val escolar, que ja tenim setembre, l'inici de curs aquí a tocar. Vinga, va, que passem pàgina, seguim endavant. I avui, la proposta del podcast de Patrimoni, si ens ho permeteu, la fem des de casa, des de Tarragona. La companya Marina Pérez Got us vol convidar a fer una visita en un dels monuments més grans, cèntrics, potser no espectacular, però sí per dimensions, i a més, restaurat, rehabilitat, fa molt poquet. Estem parlant del Fòrum de la Colònia.
4: És difícil imaginar-nos qualsevol ciutat o poble sense el seu ajuntament, sense la seva administració o aquells llocs on poder anar i que atenguin a la ciutadania. Però i si viatgem en època romana?

0: Anem al Fòrum de la Colònia de Tarragona. Escoltem què diuen els historiadors Magí Seritjol i Jofran Roig.
1: El Fòrum de la Colònia hem d'entendre com el cor de la ciutat romana. Sempre estem acostumats a visitar la Part Alta, amb el gran fòrum provincial, amb les muralles, els grans monuments i tal, però on se feia vida no era allí. La Part Alta era la part institucional, per dir-ho d'una manera, seria la zona de ministeris, no? del govern. Al Fòrum de la Colònia hi havia l'Ajuntament, és a dir, hi havia el govern municipal de la ciutat i al voltant s'articulava la vida quotidiana de la gent, amb botigues, amb aquell que no hem trobat, però segurament devia estar pels voltants, amb tota la part portuària, que era el que donava vida a la ciutat. Per tant, l'hem d'imaginar com el cor de la ciutat, és a dir, on bategava la ciutat.
2: El Fòrum de la Colònia és on la gent feia el dia a dia. A l'antiguitat, sobretot en època romana, la gent vivia al carrer, no s'hi estaven gaire estona a casa. L'activitat és sempre al carrer, socialitzaven molt. I el Fòrum és la zona del punt d'atracció on la gent hi anava a fer les seves relacions socials, econòmiques, polítiques, contractes comercials, fins i tot temes judicials, qualsevol cosa. I era el punt d'unió on totes les persones anaven a desembocar perquè era un centre on se reunien.
0: Si entrem en aquest espai, ara situat entre el mercat de la ciutat i diferents habitatges, podem veure sobretot columnes, algun mur i pedres. S'ha convertit en un espai per passejar.
2: El que actualment, quan tu visites el Fòrum de la Colònia, hi ha un espai que és la zona de la Basílica, com tu comentes del tema de les columnes. Adossada amb ella hi ha l'Aedes Augusti, que és el tribunal. Al costat hi hauria la plaça de les Estàtues, que és una plaça de connexió entre la part posterior del Capitol i la Basílica. També hi havia l'Erarium, que és un altre edifici molt important en època romana, sobretot de temes administratius, perquè, esclar, per poder administrar i gestionar una ciutat necessites diners. I ja hi hauria l'Erarium, que seria la zona on se guardin aquests diners per poder fer, doncs, pagar els operaris i per pagar la matèria prima associada a les reformes de qualsevol tipus d'un dia a dia de la ciutat de Tarragona. També hi havia, com dic, el Capitoli, hi havia la Ínsula i diferents vials. Per tant, sí, és molt complex i és una zona arqueològica molt rica.
0: La ubicació no és casualitat, tot i que avui dia els edificis ho fan difícil i costa veure el mar, en aquella època era molt important.
1: A més, estaven dins d'un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'allà davant, de la plaça de Toros, i aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'allí, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on se divisava. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tarraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: A més, també mostrava poder.
2: Quan, en època romana, quan tu vindries per mar, veuries el teatre, veuries més amunt al Fòrum i al dalt de tot veuries el Fòrum de la província amb el temple. Sí, és una situació i segurament de forma volguda, amb el sentit de fer buscar aquesta escenografia per tal de poder demostrar la importància de la ciutat. De fet, a l'antiguitat, els personatges importants que venien de Roma venien via marítima. I, per tant, es creu que aquesta seria la funcionalitat de tot aquest conjunt arquitectònic, així de forma esglaonada, amb aquesta escenografia arquitectònica, per tal de destacar la importància de la ciutat per a aquestes persones que vindrien de la capital, per poder demostrar aquest orgull de ciutat, no? Per fer un bastant, bastant interessant. I també és una zona que estaria, el Fòrum estaria en aquesta zona, perquè també es conserva a la zona de la plaça Ponent, on hi haurien els accessos principals a la ciutat. És on hi haurien les portes d'entrada, per ser costat oest, però que connectaria perfectament amb la Basílica i amb diferents espais del Fòrum de la Colònia.
0: I els diners? Actualment allò que més es conserva és la Basílica, però perquè ens fem una idea de la importància del lloc, era on es guardaven els diners.
2: Que hi havia també l'Erarium, que és aquest edifici que estaria molt a prop de la zona de la Basílica, on ja se van documentar quatre retalls de planta rectangular excavats a la roca, amb un revestiment fet de lloses de pedra de Santa Tecla, i són com a caixes excavar la Sala Roca, com dic, de planta rectangular. Només ens faltaria les cobertes, la tapa de fusta amb un reforç metàl·lic i els diners a dintre, que serien destinats per això, per fer aquestes reformes, aquestes millores que la ciutat necessita.
1: A més, estaven dintre un turonet, que era l'antic turó de la Ciutadella Ibèrica, que estava una miqueta més elevat, el que seria ara el carrer Sevilla i l'Eivissa, és a dir, aquella zona d'ahir, l'abans de la plaça de Toros, aquella zona és un promontori que donava al mar. Per tant, des d'ahir, segurament veies tota la badia i el port romà. És a dir, que era un lloc estratègic de la ciutat i el lloc des d'on s'ha divisat. Jo crec que la part més important, que és el port. El port de Tàrraco és el que va donar la vida, va ser l'origen de la ciutat i el que va donar la vida a la ciutat fins ara. Encara seguim igual. Avui llegim notícies d'inversions al port, és a dir, que encara estem íntimament lligats a l'activitat portuària.
0: L'espai, a poc, ha anat canviant.
1: Pots anar a peu, s'ha guanyat molt d'espai peatonal. És a dir, la millora ha sigut considerable, molt considerable, amb la qual hem estat tots contents. I és aquesta idea que dic, de que el patrimoni a vegades hauria de servir també per articular un nou urbanisme. Un nou urbanisme vol dir un urbanisme més càlid, més humà, més pacificar les ciutats, és a dir, menys cotxes, més espais públics, i això en aquest cas s'ha aconseguit, jo penso que ha sigut un encert total, i felicito tota la gent que ha intervingut perquè realment és un pas

0: un dels accessos, bueno, l'accés que hi ha ara és a través del carrer Cardenal Cervantes, s'ha eliminat del carrer Lleida, perquè el Cardenal Cervantes coincideix amb un carrer que ja seria en època romana. Per tant, la gent, quan entra al fòrum, estaria caminant per damunt d'un carrer d'època romana. I el que hi ha ara és la fossilització d'aquest carrer. Per tant, és una manera de poder convidar a l'entrada, perquè s'ha fet amb una cota més baixa i s'ha fet volgudament per poder, per això, convidar la visita.
1: Tàrraco romana, un passat que demostra la grandesa de la ciutat.
2: Exemplificant d'aquest patrimoni ampli que tenim aquí a Tarragona, de la Tarraco romana, doncs l'exemple o el punt que hem volgut explicar-vos avui és el del Fòrum de la Colònia, més que res, perquè ja us dic que està al centre de la ciutat, és un espai superampli, superdiàfan, com de pau i de calma, i tenim l'avantatge de que darrerament ha estat restaurat i, per tant, dignificat. Us recomanem molt, molt visita a Tarragona i la visita al Fòrum com a mínim. Seguim endavant. Ara el que toca és un apunt res, 5 minutets que dediquem a les mascotes, als peluts de la casa. Bé, fan patir, amb aquelles coses que es mengen i que no s'haurien de menjar. Si sabeu de què estic parlant, no? Herbes, plantes, objectes no identificats que en sé que els hi trobeu a la boca i els hi traieu d'alguna manera, caca, fins i tot. Doncs vinga, anem a veure com podem evitar-ho, si és que és sa o no, per què ho fan. Tot això ens expliquen en el següent Doc Tips des de Calella.
3: Els que ens estimem els nostres peluts sabem que són els reis de la casa indiscutiblement, que nosaltres els volem cuidar i alimentar el millor que podem i que sabem. Però sovint els nostres estimats peluts, quan veuen una caca pel carrer, se la mengen. I també passa exactament el mateix amb les herbes. I per què serà? Creieu que hi ha algun motiu al darrere? Comprovem-ho.
4: Doc Tips. Un espai amb consells pels nostres peluts.
5: Bueno, el de menjar caca és una cosa que és instintiva, i si són...
6: Nacho Mediavilla, veterinari.
5: Desgraciadament hi ha gent que també... persones que també fan caca, llavors els hi agrada. És que és com... I les caques de gats, de gent que té gats a casa, també els gossos els agrada menjar-se les caques de gats. Bueno, per nosaltres és com molt repulsiu, però per ells és com molt... els hi agrada. Bueno, jo ho evitaria. Jo vaig tenir un problema precisament personal amb el meu gos, que va estar intoxicat per culpa de... i va estar hospitalitzat 16 dies en un lloc que se li van parar els ronyons, literalment. Llavors, era una caca d'un humà, no sabrem mai què havia menjat aquell humà, però algo passó.
7: Moltes vegades molts gossos mengen caques perquè agafen... li imiten a la seva mare, de quan era petita.
6: Quico Baltrons, instructor caní.
7: I altres també ja és tema més veterinari perquè tenen alguna deficiència, però sí, es tenia que corregir. El tema herbes, sobretot a la primavera, que les herbes estan més fresques, hi ha gossos que li s'agrada molt fer-ho, perquè això ja és instint natural. Els gossos, a part de ser carnívors, sempre han menjat herbes. El que sí que és cert, que avui en dia a vegades hi ha gossos que han mort envenenats perquè s'han tirat pesticides i el menjar herbes s'han mort. Vull dir que és millor corregir-ho. També el tema d'espigues, això ja és tema veterinari, però ja també és dolent, perquè una espiga pot ser mortal.
5: Les herbes ho fan molt per purgar-se, perquè tenen com ardor d'estómac, llavors jo els hi deixaria que se la prenguessin, clar, evidentment. A vegades ho fan una purga, a vegades inclús vomiten després de menjar-se les herbes, però és una mica ho fan per molèstia. Clar, si ho fan molt i molt i molt, a vegades pot ser símptoma d'alguna malaltia. Clar, llavors igual se recomanaria igual d'anar al veterinari, fer una ecografia, mirar que no hi hagi res que se'ns escapi a nivell de... però que moltes vegades és instintiu i no té per què haver-hi una malaltia. Vale.
3: El tema del morrió és sovint molt desconegut per molts de nosaltres, perquè d'una banda no volem que el nostre pelut pateixi, perquè ens l'estimem molt, i d'altra banda no volem que pugui fer mal a ningú, o li puguin fer mal, o que pugui menjar-se algun cos estrany del carrer. Però creieu que l'utilitzem com hauríem d'utilitzar-lo? Què creieu que s'hauria de fer?
7: Jo no m'agrada ficar-li molt riu per corregir que mengin coses, hi ha altres maneres de fer-ho. Però sí que és cert que alguns gossos porten molt riu, altres no. Llavors, a vegades molts duenyos, amb els anys, diuen que el meu gos porta molt riu, llavors ve un altre gos que no està obligat a portar molt riu i li ataca. I aquesta és la dinàmica de molta gent, no? Llavors hi ha molts conflictes per això. Jo crec que més que portessin molt riu, tindrien que educar-se els gossos i passar uns tipus de test i el que sigui apte, doncs el tindria que portar i el que no, no. Però no per norma ja

0: general, que depèn quina raça es porti en Murrió. Això jo no ho veig bé.
1: Evidentment, jo la meva opinió és que el Murrió l'hauria de portar al gos que no te'n refiïs que pugui mossegar un altre. Hi ha una llei de races perilloses que han de portar Murrió per llei, però que moltes vegades aquests gossos són bons. Igual hi ha un altre que és més dolent que no és d'aquestes races. Llavors, per una mica jo et faria sentit comú.
0: A mi el que més m'agrada són uns que es diuen Baskerville. Hi ha diferents marques, però que són bastant còmodes perquè el gos no pot mossegar ningú, pot beure aigua, inclús pot donar recompenses en cas de fer-li un sinistrament i no són com aquests típics de tela que són molt incòmodes i que per l'estiu molts gossos realment ho passen malament.
2: Com podem fer que la mascota no se senti jutjada, atacada? Com podem fer que no estigui nerviosa i que se'l deixi posar bé i apretar com és correcte per no perdre el Murrió en una passejada, per exemple?
0: Se li presenta el Murrió, seria bo aquest Murrió que és més pràctic i més fàcil, no pesa més, i durant uns dies se li dona una recompensa i que el gos mateix va ficant el cap a dins. I llavors el va recompensant i diversos dies al final ell mateix se'l posa. I quan ja veus que has aconseguit això, comences a passejar amb ell, el vas premiant i en dos o tres dies el tens habituat al Murrió.
3: Dog Tips.
4: Un espai amb consells pels nostres peluts.
5: Un espai de Ràdio Calella que ens aporta, doncs, això, consells molt, molt pràctics, només per als gossets, eh? Ja sabem que teniu més animals de companyia a casa, però en aquest cas està centrat el podcast en els gossos. Anem tancant programa 10 minuts i seran les 11 i ens falta passar ràpidament per l'agenda d'activitats del dia. També ràpidament saludem, com cada dia en aquesta hora, la Lídia Porta, de Ràdio Ciutat de Tarragona. Lídia, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Vinga, primera parada, Sant Joan de les Abadesses.
6: Doncs sí, a Sant Joan de les Abadesses tenim el festival El Comte Arnau i dins d'aquest festival hi hauran les visites dramatitzades que tenen el títol Els desitjos del Comte Arnau. Tot molt Comte Arnau.
5: Sí, sí, trobo que sí, i molt sensual, eh, això dels desitjos.
6: I és un recorregut nocturn per allà pel Palau, amb actors i decorats, i la idea és, doncs, descobrir aquest espai gràcies al mític personatge de la mitologia catalana, que és aquest Comte Arnau, que, segons diu la llegenda, a conseqüència d'uns pecats que cometre, el van condemnar a vagar eternament per la terra amb el seu cavall, i Sant Joan de les Abadesses és un d'aquests centres on ronda aquest Comte Arnau.
5: Molt bé, doncs l'anem a conèixer allà, mira, avui mateix, no? A les 9.
6: Avui, a les 9, sí, sí, sí.
5: Molt
6: sí,
5: bé.
6: Sí.
5: Visites dramatitzades, ens agrada que ens expliquin la història així com a amb històries.
6: Diferent.
5: No? Sí, sí, ens agrada, ens agrada. Vinga, i més a propet de casa nostra, de Tarragona, a l'Arbós, tenim festa major.
6: Sí, tenim festa major, avui és l'últim dia, però això no significa que no puguin haver-hi moltíssimes activitats per absolutament tothom. Hi ha festa de l'escuma, tobogan, un curs de dibuix, cinema a la fresca, petanca per a jubilats, un monòleg, partits de bàsquet, futbol, una ballada popular i un concert de jazz. Per tots els públics, així no es queda ningú sense fer res en aquest últim dia de festa major a l'Arbós.
5: A l'Arbós, que com tota bona festa major acaba, com deies, en festa de l'escuma, que això és sí, com a molt típic i clàssic de les festes d'estiu.
6: Avui... Jo tinc records de quan era petita, sí, a les festes del meu barri, de les millors experiències. Déu de Déu.
5: Jo crec que avui els hi plourà, però vaja, barrejarem espuma i aigua, que ja és això.
6: Sí, la idea és la idea.
5: Molt bé. Doncs vinga, i acabem amb la projecció d'un documental a Barcelona, si no llegeixo malament. Sí, que ens du cap als anys entre 70 i 80. El documental el fan a Lleida, tot i que ens parla de Barcelona. Digues, digues, Lídia.
6: Correcte, sí, senyor. El Centre de la Panera organitza un cicle de cinema a la fresca que està dedicat a les subcultures o les disidències sexuals. I aquesta projecció que la parlàvem, es diu Barcelona, era una fiesta underground 1970-1983 i és de Morrosco Vila San Juan i és una cinta de l'any 2010 que ens parla, doncs, de la contracultura i els moviments d'alliberament sexual que van estar a la ciutat comtal entre els anys 60 i els anys 80. I doncs el guai d'això és que abans de la projecció del documental hi haurà una presentació i després al final un col·loqui amb Morroco San Juan, el director, per poder anar a parlar i ampliar una mica les idees. I això és avui a les 9 de la nit allà al centre d'Art La Panera de Lleida, tal com us comentava.
5: Barcelona era una fiesta, ens l'apuntem. Underground, és el subtítol Underground 1970-1983. Ens l'apuntem també per tenir-lo en compte. De fet, tenim la versió tarragonina. Tarragona era una festa, també, que ens parla més aviat d'aquest moviment contracultural, molt basat en la llibertat d'expressió de gènere. Molt bé, molt bé. Doncs, Lídia, moltes gràcies per aquesta agenda, com sempre, molt ràpida. Gràcies. Demà adeu. A veure si tenim més temps.
6: Sí,
5: gràcies.
6: Sí, a veure.
5: Adéu, adéu.
6: Adéu.
5: I també molt, molt ràpid, marxem cap a Cardedeu simplement per tancar el programa d'avui. Jordi Mariscot, bon dia de nou. Quan i com fem esport a l'estiu?
3: Doncs mira, tenim un àudio de la Maria que ens fa la recomanació definitiva, crec jo.
7: A veure, jo crec que un dels grans esports mitjanament acceptables a l'època d'estiu és caminar i caminar per zones tipus alta muntanya, o sigui, senderismes així d'alta muntanya o a prop de rius, alguna cosa així que estiguis una mica fresquet, perquè és que si no és insuportable.
5: És que la Maria ve de fer el camino, és que clar, exacte. Ho sabés caminar, Maria, clar. És que clar.
3: Fer esport a l'estiu i no passar calor, la solució és vés a un lloc on no faci calor. Clar que sí, així
5: clar,
3: jo també.
5: Ella fes el que vulguis. Molt bé.
3: Clar, no, caminant jo no l'atrapo, la Maria, ja t'ho dic ara.
5: Sí, però que va molt ritme, ritme ràpid,
3: eh? Ve de fer el camí, no porta un entrenament a sobre, que bueno...
5: Uns bessons, deu tenir uns bessons.
3: Exacte, sí, sí.
5: Molt bé. Jordi, no sé si vols aportar alguna cosa més. Crec que tenies una recomanació final, no?
3: Tinc un àudio d'un company de Banyoles que, ojo, amb la seva manera de fer esport.
8: Hola.
5: Hola.
8: A mi m'agrada bastant fer esport a l'aire lliure i vaig cada dia, el que passa és que cada dia passa alguna
5: cosa. Cada dia passa alguna
8: cosa. Avui plou.
5: Jo el veig tranquil, aquest noi.
8: L'altre dia hi havia unes obres, no em volia fer mal. L'altre dia hi havia plaga de senglars.
5: No es pot. No es pot. M'estic deprimint. Deixem-lo. Sí, sí.
3: És una persona molt esportista que cada dia li passa alguna cosa i no el deixen fer esport.
5: Vinga, això pot passar també, eh? En fi, avui parlàvem d'esport, tanquem el tema. Res, 10 segons ens queden, Jordi, per avançar el tema de demà. Què ens pregunteu?
3: Demà, i ho tancarem aquí, descobrirem quina és la millor festa major de Catalunya.
5: En sèrio? La millor festa major?
3: Jo sé quina és.
5: Clar, és la de Banyoles, potser.
3: Exacte.
5: Clar. Jo diré que la de Tarragona, vull dir, així estem. Doncs vinga, demà duel d'emissores, busquem la millor festa major de Catalunya. Gràcies, Jordi, des de Cardedeu. Una abraçada.
3: Una abraçada, fins demà.
5: I sense més temps de més, que dir-vos adéu, que us esperem demà a l'Obert per Vacances a les 9 del matí.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Yo! Original Trendsetters, a combination again per l'estiu! Què dius, cuca?
11: Acabo d'hivernar sola, trucant Xalanaman, digue-li que estem al Rio, amb tota la crio! Ja ho saps, una altra vegada al Samatú.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Pedro Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre al Congrés per donar explicacions sobre la gestió de la crisi migratòria de Ceuta. La compareixença serà a les 9 del matí, una setmana abans de la data anunciada inicialment per la Moncloa. El ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, també compareixerà juntament amb 8 ministres més. Torres ha defensat la gestió del govern i ha assegurat que l'executiu no va rebre cap comunicació dels serveis d'intel·ligència que alerta de l'arribada de desenes de milers de persones a Ceuta. I per la seva banda, Junts per Catalunya tornarà a registrar aquest matí al Congrés la seva proposició de llei per delegar a la Generalitat les competències en immigració. La proposta planteja que la Generalitat assumeixi la gestió de les autoritzacions de residència, el CIE, les sancions i les devolucions estrangers, mentre que els Mossos hi col·laborarien amb la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el control de fronteres, ports i aeroports. També preveu que Catalunya decideixi els perfils de treballadors contractats en origen i que els Mossos assumeixin funcions en la lluita contra el tràfic i l'explotació de persones. I la mare i la filla, que van resultar ferides en quedar atrapades sota un mur que va cedir al port de Roda de Berà per la intensa tempesta del dissabte, han mort aquesta nit a l'Hospital Universitari Joan 23 de Tarragona. L'Ajuntament havia informat per error dimarts que havien estat desconnectades del suport vital, però posteriorment han confirmat oficialment les dues morts. El municipi ha decretat 2 dies de dol oficial i ha convocat un minut de silenci davant del consistori a les 7 del vespre. I l'incendi de Collserola ha quedat estabilitzat després de cremar 45 hectàrees de terreny forestal, principalment arbrat i matollar del parc natural. Tots els confinaments s'han aixecat durant la nit i els 35 veïns desallotjats han pogut tornar a casa. Una vintena de dotacions dels bombers de la Generalitat continuen treballant amb els bombers de Barcelona per tal d'assegurar els flancs i controlar els focus secundaris. Els responsables de l'operatiu es mostren...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
1: Els clàssics universals són les recomanacions que obren programa i la nostra primera entrevista és amb Laura Serabrisa, autora de Gel a 40 graus, publicada per La Campana. Ens acompanya per parlar de les relacions d'amistat, d'amor, del dol i de la vida.
2: I a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol, sobretot en relació a la protagonista, a la Laia. M'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat.
1: I en David Cordero ens presenta Gossos, publicat per La Campana. Ens parla també de vida, però des d'un altre caire, el suspens i el misteri. L'autor ens porta a l'extrem amb uns personatges diversos i molt ben construïts.
3: En aquest cas era una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en què vivim? No? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa, la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjors. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i de normes ho hem fet, o en veritat continuem sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure.
1: Acabarem amb música per endolcir-ho. Amb en Carles Moreno us presentem el cartell del Posidònia Fest.
4: És veritat, aquest any és la 6a edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la 6a edició.
0: Aquests són els continguts que us ha presentat Mònica Socias per la darrera edició estiuenca del Calaix, la número 356 de la temporada 7, capítol 51. Tanquem, doncs, el Calaix, temporada 7, i a partir de la propera setmana, primera de setembre, obrirem el nou Calaix, la temporada 8a, amb els continguts habituals que totes les setmanes us oferim. Així, doncs, que ara us convido a escoltar aquesta edició i a partir de la propera setmana, temporada 8, de El Calaix.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
1: Una de les estrenes cinematogràfiques més esperades d'aquest estiu ha estat L'Odissea, l'adaptació del poema grec atribuït a Homer, escrita, dirigida i produïda per Christopher Nolan, al seu estil. Criticada per alguns i lloada per alguns altres, el que no podem discutir és que ha posat un dels grans clàssics en boca de tothom. I aquestes cosetes s'han de celebrar. Nosaltres avui hi posarem cullerada. Us hem preparat algunes recomanacions literàries amb molta solera. I començarem, evidentment, per l'Odissea, amb la traducció catalana que n'ha fet en Pau Sabater per a la col·lecció Bernat Metge Universal. Sense perdre la seva essència, és una traducció assequible per als lectors que ens apropa a les aventures d'Odisseu en el seu retorn a Ítaca després de la Guerra de Troia. Una travessia en la que haurà de superar nombroses proves com la màgia de Circe o poder escapar de la cova de Polifem. Un relat que ens parla de la identitat, de la família, del retorn a la llar. Una aventura que transmet intel·ligència i astúcia. Una història on la determinació hi juga un paper importantíssim. En format juvenil, us recomanem l'adaptació que n'ha fet la Meritxell Blai, publicada per La Galera, amb les il·lustracions de Geni Espinosa per a lectors a partir de 12 anys. Si parlem de l'Odissea, ho hem de fer també de la Ilíada, atribuïda a Homer. És el volum que obre la col·lecció Bernat Metge Universal amb en Pau Sabater com a traductor i amb el pròleg d'Enric Casasses. Una absoluta epopeia que narra amb 24 cants els 51 dies de setge que patí Troia per part de les tropes gregues encapçalades per Agamèmnon, amb l'objectiu de recuperar la muller del seu germà Menelau, Helena, raptada per Paris, fill del rei de Troia. Qui no recorda el film Troia, que es va estrenar l'any 2004 amb en Brad Pitt caracteritzant Aquiles i Diane Kruger en el paper d'Helena? Per als més petits, l'editorial Convel n'ha publicat una versió adaptada per en Pau Sabater per a nens i nenes de 6 a 9 anys d'edat amb el pròleg d'en Raül Garrigasait i les il·lustracions d'Arnal Ballester. I si encara en voleu més, podeu arrodonir aquestes recomanacions obrint les pàgines de l'Eneida, del poeta romà Virgili, que narra la història d'Arees, troià supervivent de la guerra que viatja cap a Itàlia, i que l'any 1962 també va tenir la seva versió cinematogràfica. Sota el títol La llegenda d'Eneas va ser dirigida per Giorgio Venturini i protagonitzada per Steve Reeves.
0: Calaix Actiu, secció de El Calaix. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Laura Serabrisa és periodista perquè sempre li ha agradat explicar històries. Sempre havia dit que estudiaria periodisme per poder escriure, però la ràdio i la televisió han estat el camí. Treballa a Televisió Mataró i condueix el programa radiofònic Valors a l'Alça per a la xarxa. La Laia està a punt de fer-ne 30 i la seva vida no és del tot com se l'havia imaginat quan en tenia 20. La mort recent de la seva mare la fa sentir més fràgil i vulnerable. Martí, el seu millor amic i company de feina a la ràdio, ha decidit mudar-se amb la seva parella. A la feina no està satisfeta i busca el seu camí enmig de dubtes i incerteses. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Gel a 40 graus és el títol de la novel·la. Jo pensava, com s'haurà fet la Laura Serabrisa, a més, ara parlarem de la Brisa, de la, com s'haurà fet per tenir gel a 40 graus centígrads? Quan tanqueu les pàgines, entendreu que el gel i l'escalfor poden anar junts en molts moments de la vida. I el Brisa, em va fer molta gràcia aquest cognom. Laura, benvinguda.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Perquè és el meu nick a les xarxes i vaig pensar, escolta'm.
2: Ah, sí?
1: Sí, i vaig dir, mira, no m'hi havia trobat mai.
2: Doncs mira, jo vaig decidir posar-lo al segon cognom, primer perquè m'agrada molt, perquè crec que és bonic, i també una mica en homenatjar la meva mare, que a vegades ens oblidem dels segons cognoms i diuen molt de nosaltres.
1: Doncs m'agrada que l'hagis posat i, a més, doncs mira, em vaig sentir com molt identificada. I clar, el llibre anava donant tons per la taula de casa i pensava, ui, la Brisa. I fins que el vaig obrir, he trigat una miqueta a llegir-lo des que em va arribar, però reconec que és un llibre molt original. Ara, Laura, hauríem de preguntar als oients, qui ha compartit pis amb algú alguna vegada, eh? I com són aquestes relacions quan comparteixes pis? Jo suposo que la teva inspiració deu venir... No sé si és teva personal o d'amics, amigues...
2: Sí, jo he compartit pis i compartir a vegades ho enfoquem només cap a un amic o una... Però compartim sempre, no? Des que som ben petits convivim, que és una paraula de convivència que ens acompanya a totes hores, cada dia, ja sigui amb altra gent o amb nosaltres mateixos... I a vegades potser no li donem prou importància i no és tan fàcil com sembla. Perquè és una cosa inherent a les nostres vides. Sembla que hagi de sortir tot bé, que no hagi d'haver-hi cap problema, però la convivència a vegades és difícil. És un tòpic, potser, no, Mònica? Però s'ha de treballar, també, a vegades.
1: També ens ho hem de recordar. Vivim en un moment accelerat, en un moment d'empoderament personal, en un moment de... Mira, a mi no m'atabalis. I realment sí que ens hem d'aturar a pensar... Què significa compartir? Perquè no vivim sols.
2: Clar, és el que tu dius, no vivim sols i a mi m'ha agradat molt poder crear un univers de personatges en què cadascú tingués un rol, sobretot en relació a la protagonista, a la Laia. M'interessava molt que estigués acompanyada, millor o pitjor, de diferents persones que l'ajudessin a conformar-se, no? Perquè al final la gent amb qui convivim, de qualsevol manera, com dèiem, són les persones que ens ajuden a formar-nos també nosaltres a nivell d'identitat. I m'interessava molt això, veure com cadascú aporta o no aporta gaire en el dia a dia i en aquesta construcció personal de la Laia.
1: M'agrada perquè les coses bones i les coses dolentes sempre diem, no? És aquesta típica frase de això és el que ens va conformant a nosaltres al llarg de la vida i va creant el que som nosaltres, no? Realment.
2: Sí, de fet, jo diria que la Laia està molt condicionada per algunes coses o per algunes persones amb qui ha topat al llarg de la vida. I això és el que ella fa que reaccioni d'una manera o altra a segons quines situacions, no? I la més rocambolesca, com dèiem, és la de compartir pis amb el seu millor amic, amb el company de feina, i per tant, quan les coses es torcen, al seu parer, doncs ella reacciona d'una determinada manera per la motxilla que porta, no? Cadascú té la seva motxilla, ara tampoc entrarem a filosofar, però és veritat que això ens condiciona i també determina una mica com afrontem algunes coses.
1: Mira, us podeu prendre aquesta novel·la com una batalla entre jo em quedo el pis, que sempre que té escenes molt divertides de dir, me'l quedo jo i punto, eh? Sí, és molt... És una passada. I després també teniu aquesta doble finestra, no? De dir per què cadascun d'ells pren una actitud. Això ho he gaudit molt, no? Perquè hi ha moments que rius i hi ha moments que t'esperveres, perquè penses, fins on arribaran aquests dos?
2: També és veritat que com que la història te l'explica la Laia, veu sobretot el seu punt de vista. I aquí m'agrada molt perquè cada lector es posiciona d'una manera diferent en aquesta història. N'hi ha que entenen molt el posicionament de la Laia i empatitzen molt amb ella, i n'hi ha que diuen, escolta, la Laia és una mica exagerada, es pren les coses molt a pit, en canvi en Martí, que és aquest amic i company de pis, amb qui de cop i volta doncs, deixaran de viure junts perquè ell ho decideix. Això la Laia s'ho pren com un atac d'alguna manera, tot i que no ho és gens. És una decisió molt orgànica i molt normal per part d'en Martí. Però és curiós això, com cadascú, en funció també jo crec de l'experiència de vida, empatitza amb un o empatitza amb l'altre.
1: Ja veureu com s'acaba, eh? Però jo tenia ganes, ja va arribar un moment de la novel·la que pensava, jo tinc ara ja de saber què passa amb el pis d'una vegada. Ja ho descobrireu. Però sí que està molt bé perquè a mi també m'ha fet replantejar, Laia, com ens agafem a les coses i a les persones.
2: Sí, i en aquest cas el protagonista s'aferra moltíssim, moltíssim a les persones que formen part de la seva vida i a qui considera importants, en diferents graus potser i per diferents motius, però ella crec que té una dependència bastant forta d'algunes d'aquestes persones, com d'en Martí, per exemple, o de la seva parella, d'en Ricard, i s'aferra molt. I aquesta dependència és el que jo crec, o jo ho veig així, a vegades l'impedeix avançar o l'impedeix estar tranquil·la, no? Viure amb la ment en pau i amb bé, sentint-se bé amb ella mateixa, perquè sempre està pendent de què pensarà, què dirà, què em farà aquell altre.
1: Realment a mi també m'ha fet reflexionar a banda d'això de com evoluciona la vida, de com evolucionem de formes diferents i com estem sempre en etapes diferents. I que també ens costa molt acceptar això. Perquè els que van més avançats, clar, desitgen altres coses. Però els que no, els volem lligar, aturar i fem servir el que sigui per fer-ho. Perquè aquí també... No, has fet un bon joc literari.
2: I a més és llei de vida, és una cosa que a mi m'ha obsessionat sempre i jo volia que la Laia també l'obsessionés, no? Com es transformen aquestes relacions al llarg de la vida, perquè no és el mateix tenir una amiga amb 16 anys quan vas a guardes o a l'escola o a l'institut, que seguir amb aquesta amiga quan tens 25 i una té parella i l'altra no, o una se n'ha anat a estudiar a algun lloc, o una comença a treballar... Clar, cadascú va agafant el seu camí, no? I això és segurament el que ens enriqueix dels altres, que anem vivint coses que ens aporten mútuament, però alhora també fan i desfan les relacions com les entenem. I a vegades, ja que parlàvem que la Laia s'aferra molt a les coses i a les persones, ella crec que s'aferra molt a la idea o a les relacions que tenia fa uns anys, potser fa 10 anys enrere, no? O més. I es pensa que, o creu que haurien de seguir igual. I no, perquè ella mateixa també ha canviat, també ha viscut altres coses. I, per tant, acceptar que ja no és la mateixa i que el seu entorn també ha canviat i ha evolucionat, ha crescut d'alguna manera, li costa molt perquè jo crec que està com ancorada al passat. Sí,
1: certament. Bueno, ja ho anireu veient. Aquí hi ha frases com les persones van i venen, o potser no tornen i no passa res. O una altra diu la típica justificació de passo que t'emboli per dissimular una por irracional als canvis. Una mica van dibuixant tot aquest camí que recorreran. Un altre punt important que a mi també m'ha agradat molt de la novel·la és, clar, aquí entren en joc diversos personatges, no? Tenim el Martí i la Laia, que són els que protagonitzen aquesta batalla campal, entre cometes, pel pis. Però després tenim la Sara i el Ricard, que són les parelles de l'un i de l'altre. I aquí veig aquest joc, no?, de com és una parella i com és una altra. No? Llavors, són com satèl·lits que interactuen aquí, que també són una altra bomba explosiva.
2: Sí, sí, sí, sí, bastant. De fet, en Ricard, que és la parella de la Laia, és veritat que m'interessava molt com a personatge perquè m'ha permès abocar-hi totes aquelles petites coses que jo fa molts anys que veig, tant en relacions que he tingut jo com en relacions que han tingut les meves amigues o els meus amics, i que són tan subtils que a vegades passen desapercebudes. I tenia moltes ganes de concentrar-les totes en una figura que crec que això podem confessar-ho, no, Mònica? Que fora de micros comentàvem la tíria que acabes agafant en Ricard. I a mi m'agrada molt quan la gent em diu he odiat en Ricard. I em sap greu dir això d'un personatge que he creat jo. Però realment estava creat potser amb aquesta finalitat, no? De posar-nos davant dels nassos com a lectors i lectores comportaments, silencis, sobretot, que són molt feridors, que són molt habituals i que hem normalitzat tant que no reaccionem davant d'ells. I jo, la primera, jo he vist que la gent del meu entorn patia situacions com les que pateix la Laia amb en Ricard i no he gosat dir res per por a posar-me al mig d'una relació de parella. I queda una mica estrany, potser dit així, però em venia molt de gust tractar això, perquè està bé que cada cop parlem més de la violència, no?, en tots els seus espectres, però hi ha un tipus de violència que és això molt subtil, que gairebé no es veu, o que són fets aïllats, que si no vas sumant, queden allà, no?, es dilueixen. I m'ha anat bé perquè m'ha servit també per tenir converses molt interessants tant amb gent coneguda meva sobre casos similars que coneixem o que tenim en comú, com amb gent que no conec de res, que també s'ha fixat molt en això i he pogut compartir opinions i és curiós com cadascú ho entén o ho viu d'una manera diferent.
1: Jo ja ho he dit a l'inici, no cal que ho amagui, que bueno, li vaig agafar una tirria al Ricard, que és que no podia jo amb aquest home. I existeixen, hi ha molts Ricards d'aquests pel món, tristament.
2: Hi ha molts Ricards, més dels que a mi m'agradaria admetre, i tot i així jo m'he d'aplicar molt la lliçó, perquè tot i haver fet això, haver escrit això conscientment i amb una intenció molt clara, avui dia, després d'haver inclús publicat la novel·la, he continuat veient situacions aquestes i no he sabut com reaccionar o com estendre la mà a la persona.
1: Ostres, és que això que dius és molt heavy perquè jo no m'ho hagués plantejat, però jo penso que ara molts dels oients o les oients que ens estaran escoltant crec que s'hi han trobat en aquesta situació. En una banda o en altra, una, voler ajudar i no saber com, i l'altra, com hem acarat quan algú ens ha dit alguna cosa. És una novel·la que amb això pot ajudar molt.
2: No sé si pot ajudar, però si ajuda a obrir els ulls davant d'algunes d'aquestes situacions tan subtils, a mi ja em semblaria bé, no? De fet, a mi m'ha passat que amics meus, després d'haver llegit la novel·la, m'han preguntat si en algun moment, en alguna relació passada meva, no havien estat prou al meu costat o no m'havien sabut acompanyar. I m'ha xocat molt, perquè jo no m'esperava que ningú del meu entorn em preguntés això. I en cap cas està escrit amb aquesta intenció. Però sí que és cert que m'he adonat que a vegades potser no som prou conscients de com podríem estar acompanyant algú que no ho està passant bé i que no sap com sortir-se'n, perquè des de dins aquestes coses sempre costen molt més de veure i d'afrontar, que no passi uns ulls externs, no? Des de fora ho veuen i diuen, ei, què està passant aquí? Això és normal? Això és habitual?
1: Mira, jo potser, veus, hi ha detalls. Ara m'agrada haver fet aquesta entrevista perquè hi havia algun detall que potser se m'havia passat per alt, però és molt bonic com expliques, perquè a vegades jo els hi pregunto als convidats, convidades, reaccions que hagin pogut tenir. A tu no cal que t'ho expliqui, perquè tu, o sigui que t'ho pregunti, perquè ja m'estàs explicant les reaccions. Clar, ja fa uns mesos que camina la novel·la. Per tant, hi ha hagut reaccions, bueno, molts lectors, lectores, i reaccions de tota mena. I és meravellós quan una novel·la t'interpel·la d'aquesta manera, no? I et fa reflexionar amb la teva vida quotidiana. Suposo que deus estar contenta, clar.
2: Sí, mira, has dit una paraula que per mi és clau, que és la vida quotidiana, i és una cosa que des que vaig publicar la novel·la, perquè jo la vaig escriure sense cap pretensió, va ser una cosa com molt orgànica i per plaer, d'alguna manera, una cosa que tenia ganes de fer per mi mateixa i que mai pensava que acabaria veient la llum d'aquesta manera. Però sí que és cert que des que la vaig publicar, a mi em feia patir molt i em sentia molt impostora perquè pensaves que no hi passa res, realment. És una cosa molt quotidiana, no? És molt del dia a dia, les petites coses de la vida, que en el fons per mi són les importants, eh? I són les que m'agraden. Però no hi ha una gran trama amb girs de guió espectaculars, no? Amb personatges que de cop i volta es transformen. No, és una novel·la molt quotidiana, però crec que també està bé, potser, que puguem llegir històries més terrenals, no sé com dir-ho.
1: Jo només dic que és una novel·la que ens mostra que quan es tanquen les portes, quan arriba la nit, te'n vas a dormir i et tanques a l'habitació i estàs amb tu mateixa, o senzillament te'n vas a dormir i no parles amb qui tens al costat, t'hi sents acollida. És una novel·la que parla d'això, d'aquests moments, de quan s'acaba el dia, arribes a casa i tanques la porta. I això t'acompanya. Això és brutal.
2: Sí, perquè jo crec que també tothom, qui més qui menys, ha passat per alguna d'aquestes experiències. Tothom s'ha enamorat en algun moment, tothom ha tingut una amiga amb qui les coses ja no anaven com abans o canviaven perquè ens hem fet grans o perquè aquella amiga es casa o té fills i tu no, i llavors et sembla que vas enrere, tot i que en realitat no sigui així, això donaria per una altra història i una altra entrevista segurament. I tots hem perdut també alguna persona que estimem, no? Perquè la mort també té un paper
1: important
2: en aquesta història i a la vida de la Laia. Llavors crec que són com tres pilars, que tothom se sentim malament a una feina, no? Com li passa a la Laia també en algun moment. Són com pilars fonamentals a les nostres vides, ens agradi més o menys, perquè a vegades també ens focalitzem molt en un àmbit i deixem de banda els altres, no? I això també pot ser un error, segons com. Però sí, m'agrada molt la imatge aquesta que deies de quan arribes a casa, tanques la porta, continuen passant moltes coses.
1: Sí, i són les que ens preocupen a nosaltres, perquè són les nostres, les que ens passen cada dia i les que ens fan perdre la son, realment. Per tant, sí. Ara, l'altre dia feia entrevista sobre la història i penso si hi ha la història en majúscules i després hi ha la història en minúscules, no? I totes dues són absolutament importants. Bueno, jo no sé si explica alguna cosa més, perquè ara ens hem posat ja momento íntimo... Bueno, és que ja ho dona la novel·la. No sé, Laura, si vols comentar alguna coseta més. Jo penso que no... Que és una novel·la que s'ha de llegir, per molt que haguem explicat moltes coses. S'ha de llegir.
2: Sí, mira, ara que parlàvem d'això d'aquests pilars, jo crec que la mort és important també en aquesta novel·la, però en positiu. La Laia perd la seva mare per un càncer. I això sí que és una cosa, abans que em preguntaves, no sé si t'has inspirat en tu o en gent que coneixes, aquesta diria que és la part que més em toca a mi de prop, perquè jo vaig perdre la mare amb 25 anys com la protagonista de la novel·la. I és una cosa que a la Laia l'acompanya durant tota la seva vida, durant tot el seu dia a dia. El que dèiem abans, no? La condiciona d'alguna manera... Ella ha passat a ser la noia que no té mare. I no tinc clar si això està bé o no, en segons quines situacions, però sí que potser no la deixa acabar de ser ella mateixa o no la deixa acabar d'anar endavant en alguns moments. I és per això que xoca tant, per exemple, amb en Martí, quan en Martí decideix marxar del pis, amb en Ricard, quan en Ricard, la seva parella, comença a comportar-se d'una manera estranya, quan... Bé, li fa molta por perdre, no? Les pèrdues li fan molta por. I jo crec que tot ve d'aquí, de la mort de la mare. Està molt bé perquè abans que parlàvem també de reaccions i de comentaris, m'ha fet molta il·lusió rebre missatges de persones tan conegudes com desconegudes que han connectat per aquesta banda. Perquè han perdut no la mare, sinó potser el pare, potser un germà, potser una àvia o una àvia. Era molt important. Potser algú que no era de la família, no? però ja es feia molt. I ha estat molt bonic aquests mesos poder compartir quatre paraules, quatre frases amb persones amb qui potser no havíem coincidit mai, però amb qui hem connectat.
1: Bé, només queda repetir El títol, Gel a 40 graus, Laura Serabrisa, publicat per La Campana. Jo penso que us hem deixat amb les ganes de llegir-lo, Laura, jo crec que sí, eh?
2: Tant de bo, i tant de bo poder-lo continuar compartint i poder seguir parlant amb la gent, perquè al final el que m'agrada és això, que connecta amb les vides de les persones i que cadascú s'agafa seva, no? Inclús gent que jo pensava que potser hi connectaria zero, com companys de feina que són molt més grans que jo, que tenen vides molt diferents, doncs ja han acabat connectant d'alguna manera, si han vist allà dins, no? En alguna part, i crec que això és preciós, que les històries ens permetin compartir les nostres pròpies vides.
1: Doncs llarga vida als llibres, Gel a 40 graus, Laura Serabrisa, moltíssimes gràcies per aquesta estona i que camini molt més la novel·la i puguis tenir tots aquests feedbacks. Gràcies.
2: Gràcies a tu, Mònica. Una abraçada.

Ara i aquí, més estiu, més cultura, més el calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: David Cordero és autor de Quan la mort és vida i La vida és la mort, i Els germans Cabot, un western català contemporani, un gran èxit literari. Ara torna amb Gossos. Tres parelles joves arriben a Ossos, un poble aïllat, en navall d'alta muntanya, amb l'esperança de començar una nova vida envoltats de naturalesa. Però aviat descobriran que els somnis es transformen en malsons. Qui són els veïns misteriosos nascuts en aquelles quatre cases, esquerps com bèsties salvatges? Un home sec que hi veu sense mirar, una dona sense cor, uns fills que són més que germans, uns nouvinguts que no són benvinguts. Tots amaguen un secret. Obrim el calaix de les entrevistes. El calaix més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Cadascun de nosaltres tenim un gènere que ens agrada més o menys. En aquest cas, m'ha caigut a les mans Gossos, de David Cordero. I realment me'l vaig llegir en un sol dia. El rural noir, sang i fetge, aquest suspens, aquesta por, aquest fugir de la ciutat, és absolutament brutal. David, que m'ha encantat, que no podia entrar a l'entrevista de cap més manera.
2: Doncs moltes gràcies. Molt content de que t'hagi agradat.
1: Ja m'havien arribat veus de recomanacions. Mònica, t'has de llegir aquesta novel·la. Feia molt temps que la tenia damunt de la taula i a vegades us triguem, però arriba el moment. I aquest estiu a mi m'ha frapat, o sigui, és que enganxadíssima. Què podem explicar i què no de tot el que es trobaran, no?, els lectors? Però, sobretot, què t'ha inspirat? Perquè m'agradaria pensar, quan escriviu aquestes novel·les, en què us inspireu? On te trobeu aquestes històries, David?
2: Bueno, doncs, a veure, sempre hi ha com una primera idea. Jo, almenys en el meu cas, el que faig és que intento explicar alguna idea que se'm passa pel cap. En aquest cas era una mica doncs, com el límit humà. I com seria l'ésser humà d'avui dia si li traiem aquest control que té la societat en la que vivim, no? Si la posem un altre cop davant d'ella mateixa, la natura, sense cap persona ni autoritat que vegi perquè faci les coses millor o pitjors. Si en veritat som bones persones perquè així les generacions a base d'educar-nos i la norma s'ho hem fet, o en veritat continuem sent aquells animals salvatges, no?, que lluiten per sobreviure. I llavors se'm va ocórrer aquesta idea i la manera de fer-ho era doncs, portar-los a un lloc on no hi hagués cap tipus de norma ni d'autoritat i on hi hagués alguna situació límit que fes que tot esclatés i es veiés doncs això, com és la naturalesa humana.
1: A mi m'agrada perquè quan arribem als pobles és un altre ecosistema diferent. Eh? Són, tenen les seves normes no escrites, no dites, però existeixen. Jo sóc de poble. Jo estic segura que molts dels teus lectors i lectores t'hauran dit, escolta'm, m'he sentit identificat amb els personatges, amb els ambients, amb alguna situació. A veure, evidentment, al meu poble tot això no ha passat, eh? Però vaja, coses grosses sí que han passat. Vull dir que, a veure, em passen.
2: Sí, jo mira que jo sóc de ciutat, però sempre penso que també al poble el que té primer és això, que estàs més en contacte amb la natura, no? I potser més allunyat d'aquesta autoritat o d'aquest control que hi ha tan salvatge de la ciutat. I llavors crec que és com que la gent és com més autèntica, diguéssim, no? O més clara o més planera, o per una cosa o per l'altra, no? O sigui, pot passar el millor o pot passar el pitjor. I sempre, diria que amb aquests últims llibres, sempre m'he anat, diguéssim, això, al món rural per explicar les històries, perquè penso que, com que m'agrada portar totes aquestes situacions a l'extrem, crec que és el lloc on millor es pot expressar.
1: Totes les escenes que has anat descrivint, ni alguna de real?
2: No, això també m'han preguntat. I, ostres, si hagués alguna real, tindria algun problema, eh? No, la veritat és que és tot ficció. De fet, sempre intento que, fins i tot, noms dels pobles, de les comarques, de les valls, dels rius, de tot, tot és inventat. Tot està inspirat en alguna real, però això també em dona la llibertat de poder imaginar el que vulgui. Perquè si ja delimites molt una zona, la gent d'aquesta zona o propera ja pot una mica estar condicionada o ser més crítica amb el que estàs explicant. I d'aquesta manera jo sempre he estat. Sempre és Catalunya, el meu lloc on passen les històries, però en un lloc on una mica ningú sap ben bé on és.
1: Està molt bé perquè, a més, tota la selecció de personatges que tu has creat són tots perfils diferents. Tens el camp base, no?, que és la part rural, tots aquests habitants de, que ja hi són, que estan, i després hi ha aquestes tres parelles que hi van a viure, i les relacions entre elles també són molt boniques, perquè seran millors o pitjors, s'entendran o no s'entendran, però tots aquests passats, tant dels nous com dels que ja són autòctons, ostres, creen un univers humà espectacular en tots els sentits, vull dir, des de la part més salvatge fins a la part més humana, David.
2: És que a mi és algú que sempre m'agrada molt dels llibres, siguin el gènere que sigui. O sigui, jo no buscava escriure un thriller. En principi, el gènere que jo vaig escollir era més terror, però bueno, l'han catalogat com a thriller o thriller rural, perquè és més fàcil de catalogar. Però jo sempre, quan ho faig, és el que dic. Jo tinc els personatges, la història, tot està pensat. Podria perfectament estar explicat en un altre tipus de gènere. Jo el que no volia era només fer un thriller, un suspens, en el que mor, algú es mor i hem d'esbrinar qui l'ha matat i per què. Això en veritat és el de menys. Jo el que volia era la història de les persones, i això podria estar explicat per un thriller, suspens, podria haver sigut, no sé, qualsevol altre, un drama, és igual, perquè jo volia històries potents de persones potents i que siguessin interessants, que tu les seguissis i veiessis com van evolucionant. El que també crec que em va agradar era portar-les a un lloc límit, totes aquestes relacions que tenien, que tothom ja venia amb un bagatge emocional important, doncs en un límit que et posa la natura, doncs això ja tot es creta i volia veure fins on podien arribar o com es desenvolupava.
1: Perquè, clar, arribem a tenir mil i unes sensacions, no? Des de l'amor més incondicional, i parlem tant de persones com d'animals, perquè els gossos aquí també tenen un personatge, són un personatge més, diguéssim, de la novel·la, fins a l'odi i la ràbia més salvatge, amb els secrets de pel mig. Perquè, clar, també tenim misteri, també hi ha terror, però també hi ha misteri.
2: Efectivament, jo el que volia, precisament és això, jo volia tocar una mica totes, que fossin relacions diferents, i entre elles també per explicar, doncs, una estava molt cimentada en la companyia, en la comprensió, en trobar una parella que t'acompanyi, no? Una mica més. Després hi ha una altra que està molt basada en el sexe, en el, no? Una mica més instint així primari, i després hi ha una que és com l'amor més pur i més verdader i més incondicional, i que també està portada a aquest extrem, però a l'altre extrem.
1: És molt bonic. Mira, hi ha molts fragments de la novel·la, però aquest penso que dibuixa molt bé també tot el que és el context, no? de natura. Diu, aquell paratge tenia la capacitat d'hipnotitzar-te només amb l'embranzida del vent arrossegant els núvols pel cel, sacsejant les fulles dels arbres i impulsant el vol dels ocells. La natura oferia el seu espectacle sense cap altra intenció que la de demostrar la seva existència. L'ésser humà i la seva obra es feien petits davant la immensitat i l'harmonia dels elements. L'Annabel es va sentir com una formiga enmig d'un bosc que ningú trobaria a faltar quan desaparegués, i això li va agradar. Tu que ets de ciutat, embolcallar-te de tota aquesta natura feréstega, forta.
2: Jo soc de ciutat, però també he viscut molt a poble tots els estius. Encara després vas conèixer la Gemma, la meva parella, la seva família és d'un poble de la Ribagorça i sempre estem per allà. I jo sempre li proposa també ja anar-nos de la ciutat. Jo no tindré cap problema en anar. Passa que ja tenim muntat aquí el pla de vida i ella té aquí la família i mai voldria, però mai he pensat que algun dia podria arribar a viure, perquè crec que és això, és un element on pots trobar, estàs més sol, però d'aquesta manera és com pots trobar-te a tu mateix. La ciutat la que fa és que té aquest ritme tan vertiginós, tan gran, que fa que no pensis en res més que en el dia següent. I d'altra manera, són espais on et deixen temps per això, per reflexionar i per fins i tot trobar-te amb les teves pors, amb les teves inquietuds, les teves virtuts, defectes. I per això sempre he pensat que, o almenys, i ho sigo que el paisatge és molt més protagonista en aquest llibre que si fos a mi un paisatge de ciutat, no? Que és més estrident i més caòtic. Però aquí sí que és un element, el temps i l'espai és com un personatge més, igual que és el clima. He volgut que fos com un personatge més de la novel·la.
1: Ho és, i també els animals, bé, no, el títol ja t'ho marca, no? Ja comentàvem, gossos, ells també hi són. També aquest amor incondicional, no? Amb aquest tipus d'animals que són tan lleials i tan fidels, vull dir, que també la natura té molta força. Ara té dues cares. La natura té dues cares, les persones tenim dues cares, els animals no ho sabem.
2: Clar, el que s'ha de dir, sense fer tampoc molt més spoilers, que els gossos de cap del títol, que parla de la coberta, en aquest cas no caminen a quatre potes, caminen, són bípedes. Són uns animals que viuen aquestes contrades, que ja hi viuen ja des de fa molt temps i que es comporten com això, com una canilla de gossos salvatges, que el que fan és intentar defensar el seu territori quan el veuen amenaçat. Llavors, aquest títol en principi també estava destinat a ser... Era com un joc de paraules entre gossos i ossos, que és el nom del poble. Al final, amb el Joan vam decidir que es digués gossos perquè, si no, també donava una mica peu a errors, però en principi és això, és la comparativa entre les persones contra els animals, quan les persones, quan en aquest entorn, es converteixen en un animal més com la resta.
1: Jo haig de dir que llegint-la, la natura ha agafat una immensitat enorme i he tingut algun moment que pensava, potser jo també m'atreviria a anar-hi a viure i allunyar-me de tot aquest sorollam i anar-me'n a viure allí. Després, al final de la novel·la, ja em sembla que no tant, però, però a l'inici, sí. També parlem de supervivència, d'un canvi de vida, no? De quan treus a les persones del seu estat de confort, què suposa? I és una metàfora, perquè jugues molt bé amb els personatges. O sigui, els fas jugar en aquest canvi que els hi suposa físic, però a la vegada emocional. És molt bèstia. És que m'ha encantat. Vull dir, a vegades se'm nota massa quan una novel·la m'agrada, però és així. Hi ha tot aquest treball al darrere.
2: Sí, perquè aquest era un altre... Clar, jo apunti diversos temes i aquesta és una altra temàtica que volia tocar, que és una que ara doncs, crec que cada cop està més sobre la taula i és de molta gent que pensa o pensem que la vida que tenim és una mica com massa artificial, no? Estem com massa subestimats a l'electricitat, al wifi i a que es mantinguin tot el dia entretinguts amb una pantalla. Llavors, tota aquesta gent el que fa és el que molta gent pensa, jo, entre d'altres, que s'hauria de fer, que és que hauríem de tornar una mica a preocupar-nos pel que veritablement és important. I això aconsegueixes doncs, anar-te en un medi rural on no hi ha res més que això, que el teu dia a dia sigui cobrir les teves necessitats, oblidar-te de tota la resta de coses que n'importen i només preocupar-te de tenir un lloc on dormir, en escalfar-te, en menjar, en tenir aigua, i això és el que les tres parelles, en principi, és el que van buscar. El Gavassa també el que he fet és que he fet que sigui un joc idíl·lic molt maco, que costi molt també adaptar-se, però al final he ficat ja pues, l'interès aquest de que al final és molt més complicat del que ells pensaven perquè es troben això, es troben amb un altres éssers que defensaran el seu territori a contra d'uns intrusos.
1: Que això ja ho llegireu vosaltres i anireu descobrint qui farà què i com sobreviuran, perquè la paraula supervivència també agafa una gran dimensió. Aquí, en molts aspectes, també és molt polièdrica. Vull dir que no parlem només de supervivències quan fa mal temps, sinó de molta més. És que no vull entrar massa, tampoc, en detalls, eh?
2: Bueno, jo crec que, clar, sí, també m'agradaria dir que el que m'hauria agradat també és de fer-ho és... He intentat fer que la primera part fos com més amable, una descripció dels personatges, els motius que els emporten a anar, a l'entorn, que és molt bonic, perquè també van a una estació de l'any, doncs, que és primavera, estiu, i està molt bé, i de sobte arriba la gran patacada, que és el que els fa posar-se davant del mirall de la supervivència, que és doncs, una gran tempesta que els deixa aïllats i aconsegueix això que deia al principi, que és que no tinguin cap norma més que la que marca la natura, ni cap autoritat, i llavors les persones actuen segons això, segons el seu instint, i no pensen tant en l'ètica, la moral o les normes que els han ensenyat a ciutat.
1: Sí, com sigui, jo no sé si explica alguna cosa més, jo penso que hi hem parlat molt en general, però entrar en una mica amb les reaccions de tothom, perquè no és una novel·la absolutament amable, sinó que mostra els límits. I quines reaccions t'han sobtat més?
2: Reaccions de la gent?
1: Sí, dels lectors i lectores, perquè ja fa dies que camina.
2: Sí, doncs, home, fins i tot et diré que hi ha amics meus que, no sé, surten a la colla de la bici amb els meus amics i algun que se'l va llegir primer va començar a dir «Hòstia, us heu de llegir el llibre, aquest home està boig». O algunes persones també que m'han dit, ostres, el teu... O dones d'amics meus que han dit, m'ha dit la meva dona, el teu amic no està molt bé del cap, perquè està llegint això i, ostres, o com s'ha acudit tot això, perquè home no està bé. O sigui, perquè hi ha algunes escenes i algunes, no?, que són una mica pujadetes. Però penso que tampoc la violència que hi ha no és tampoc gratuïta. O sigui, sempre li dono un motiu per arribar-hi i un per què. No és un llibre de sang i fetge de només robar cas perquè sí, sinó sempre intento que hi hagi un motiu perquè això passi, però un cop que passa doncs potser passa de la manera més salvatge, perquè, clar, són animals salvatges.
1: És una novel·la que la pots llegir per capes, que dic jo que són aquests bons llibres, no? Que pots quedar-te només amb una aventura, que pots quedar-te només de qui vulgui amb la sang i fetge o amb el canvi de registre, però, com heu escoltat, hi ha molt més. Hi ha una sèrie de personatges meravellosos, molt ben trebats, i hi ha una frase que jo te la rescato, que n'hi ha moltes. Però aquesta és per aquells que diuen, bueno, si té sang i fetge, però no em llegeixo la novel·la. No, diu així, la por és senyal que ens estem atrevint. Per tant, atreviu-vos a llegir Gossos, de David Cordero, publicat per La Campana. Us la recomano. David, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.
0: El calaix més estiu.

0: amb el calaix, anem de festival. La sisena edició del Posidònia Fest, el Festival de Música de Mataró, torna del 2 al 6 de setembre. Us en fem un tastet amb en Carles Moreno, que està al capdavant de la direcció artística. Obrim el calaix de les entrevistes.
1: El calaix més estiu.
0: Amb Mònica Socies.
2: Arrodonim amb música, perquè no podia faltar el programa, el Posidònia Fest, amb el Carles Moreno. Benvingut.
3: Bon dia, Mònica. Què tal? Com estàs? Moltes gràcies per convidar-nos un any més.
2: Un any més? I ara pensava, el primer any no fem això, no sabem què passarà. Escolta, ja en porteu sis.
3: És veritat, aquest any és la sisena edició d'un festival que va començar post-pandèmia i que no teníem clar que durés més d'una edició. Ho fem fer, bueno, perquè tots sortíem d'on sortíem i, efectivament, aquest any celebrem la sisena edició.
2: Sí, del 2 al 6 de setembre a Mataró, a més,
3: exacte.
2: Llocs molt bonics, teniu bastant sí. Llibreria.
3: Sí, és una cosa que, o sigui, el fet de fer un concert en una llibreria, de buscar llocs que tinguin encant, és una de les coses que cuidem i que ens agrada fer, perquè, bueno, a banda d'escoltar música i d'escoltar bons artistes, música en directe, doncs el fet de tenir localitzacions que tenen un encant i dona un plus tant a la música com a l'experiència.
2: El port de Mataró no podia faltar perquè és el camp base.
3: Sí, és el camp base i és d'aquests espais que et sorprenen. Hi ha gent que té

0: Ja teniu aquí el Carles perquè ens ho acaba de vendre.
1: Bueno, no és que sigui un bon comercial, és que és la realitat. No us podia dir una altra cosa. No us estic enganyant.
0: Ens ho explica així, és que hi hem de fer la bossa i anar cap al port de Mataró i gaudir del Posidònia Fest. Escolta'm, un cartell molt, però que molt potent. Som una petita repassada.
1: Sí, cada any intentem doncs, trobar aquells artistes que tenen el que és especial. El 2 de setembre, a la presó, l'Alba Careta, trompetista, guanyadora de Premi Nacional de Jove Artista Catalana, jazz amb un lloc, ara que parlàvem de les localitzacions, amb un lloc amb història, el pati d'una antiga presó on fins als anys 80 encara es feien coses que avui en dia ja estan prohibides. Això el 2 de setembre, dimecres. Dijous, 3 de setembre, a l'Elèctrica d'Arma, la companyia Elèctrica d'Arma, fent un espectacle molt especial només per 125 persones. Per cert, entrades exaurides, esgotades ja. Un espectacle en el que fiquem les 125 persones en rotllana a la platea. Per tant, aquest cop no hi ha escenari, a la platea. I els components de l'Elèctrica d'Arma enmig. Toquen sense sonoritzar, que això és una cosa que impacta més. O sigui, els instruments a pèl, clar, tu et sents molt a prop de l'Elèctrica d'Arma. Tan a prop que l'espectacle es diu La d'Arma un pam. Divendres 4 de setembre, tot això ho estic dient de memòria, divendres 4 de setembre, a les 6 de la tarda.
0: Jo tinc aquí, Carlos Coronado. Doncs,
1: exacte, Carlos Coronado. Carlos Coronado, un guitarrista de flamenc de Palafrugell, ara ens acaba d'explotar tots al cap, flamenc, Palafrugell, doncs sí, a Palafrugell tenim un dels millors guitarristes de flamenc que hi ha a tot l'estat, farà un concert amb una sala d'art que es diu La Múndia. Música amb una sala d'art, concert gratuït. I a partir de les 8 del vespre, ja al Port de Mataró, concert de Terrae i Tarta Relena. Terrae, música folk amb components moderns, un duet masculí, Tarta Relena, música folk amb component electrònic, també modern, un duet de dones. Dissabte, dia 5, comencem al matí, el que tu deies abans, concert amb una llibreria, a Buc de Llibres, la Maria Cielos, que a més aprofitarem i presentarem el llibre d'un maresmenc, el Toni Casternado, que és un dels periodistes més, periodistes musicals més importants que hi ha a tot l'estat, ha publicat molts llibres, col·labora amb mitjans de comunicació d'àmbit nacional com d'àmbit internacional, presentant els artistes que tenim a casa, i ha escrit un llibre on parla de dones artistes, de la nova fornada de dones artistes que es dediquen a la música. I et parla des de la Rosalía, passant per l'Alba Careta o la Maria Cielos, que actuarà allà amb ell a la llibreria. A partir de les 5 a les 6 de la tarda, a un altre d'aquests indrets especials, Fundació Iluro, concert de la Marta Rius.
0: Concert, amb llengua de signes.
1: Amb llengua de signes, exacte. És una experiència que vam començar l'any passat, va funcionar molt bé. Llengua de signes i per totes aquelles persones que tenen una diversitat, doncs que se sentin que poden gaudir també de la música. És a dir, la llum no va pujant ni baixant, no hi ha llums que facin mal als ulls, per dir-ho d'alguna forma, i la música està a un volum que sense estridències. Ni llums ni música amb estridències. Que creiem també és important arribar a tots els públics, totes les persones, sigui quina sigui la seva condició. I després hi ha el port, a partir de les 8 del vespre, diguéssim, dissabte a la nit, amb la Jasmina, que és una francesa afincada a Barcelona, que fa música rap, vale? Estil dels 90, però que té un encant especial. Jo que l'he pogut gaudir, que he pogut escoltar la seva música, t'enganxa. És allò, dius, què vaig a veure? No ho sé. I acabes, doncs ballant i movent-te al seu ritme.
0: I després sí, veig això com balla ara, Carles, de veritat.
1: Sí, sí que ballo. Igual que també ballaré després amb la música de la Su, que després de la Jasmine al Port de Mataró, el 5 de setembre, tindrem a la Su cantant aquelles cançons que tots ens coneixem ja i que formen part de la nostra història. I acabarem el Pugidania Fest amb un vermut, això ja diumenge 6 de setembre, el Cafè de Mar, amb una banda del Maresme que fa música jamaicana.

0: no només cançons pròpies, sinó també versions de cançons conegudes, per exemple, d'Albert Pla, amb aquest ritme jamaicà que tot se'ns acaba enganxant. I a més ho fem al Cafè de Mar, que pots fer el vermutillo, la cerveseta, amb les olives, les patates, escoltant bona música, i que enguany celebra el seu centenari. Així és, a cor la cuita us he explicat el Posidònia Fest d'aquest any, el qual, ja us ho dic ara, esteu convidats.
1: Vindrem a totes.
0: Em sembla perfecte. Em sembla perfecte.
1: És el primer any que no tinc res familiar. No tinc...
0: Doncs ja tens un compromís, Mònica.
1: No. Tal com ho has venut, no dubto gens, sobretot aquest vermut per acabar d'arrodonir el diumenge amb la pandèmic. De veritat, i després d'escoltar tot això, no té ganes.
0: Esperem
1: una minibossa, anem a passar el cap de setmana. Remateu l'estiu aquí, al Posidònia Fest, té
0: clar, és que, a més, les dates, o sigui, els nens, és l'últim cap de setmana que estan a casa abans de començar el col·le. Molta gent encara està de vacances perquè els nens també estan de vacances. Deixeu els nens amb els avis o porteu els nens, que som un festival kids-friendly, vale? Acceptem nens... Veniu amb les criatures que fins als 12 anys no paguen i gaudiu de la música en directe i feu l'últim cap de setmana de l'estiu abans de que comenci tota la voràgina d'escoles, feina i tot el que ens ve per davant.
1: Un plaer, com sempre, poder donar veu al Posidònia Fest i parlar amb tu, Carles, que, bueno, genial, no tinc res més a dir. Mil gràcies i tothom cap al Escolta Música. Viure la música a Mataró.
0: Exacte. Moltes gràcies, Carles. Música en directe. Gràcies a vosaltres.

Has escoltat El Calaix. Més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix. Més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obre'l.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Ha estabilitzat el foc que crema el parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha cremat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com han viscut aquestes últimes hores.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a aprender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
0: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
4: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure a sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol i un minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
0: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
4: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP sumar-ho al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
0: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
4: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
0: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
4: Els ingressos de l'empresariat augmenten tres vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
0: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
4: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
0: Als esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya, Joan Barberà.
7: Amb una cinquena etapa que comença de Falset i que acabarà a Roquetes, el recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
0: I cop d'ull al temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
8: Bon dia. Respecte ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a gregal o llevant, força intens, arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres, i a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicolaran i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de Sai tenim el Francesc Ávila, la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir a la tarda al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar una cinquantena d'hectàrees, pràcticament. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada, a causa de la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
9: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
2: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
3: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
9: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
0: Doncs a aquesta hora els bombers també treballen en un altre incendi forestal, en aquest cas al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una quinzena de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
10: Bon dia. Doncs sí, mira, es tracta d'un incendi que afecta ja unes 10 hectàrees. Ha començat el voral de la carretera i primer tot el que ha afectat és zona més agrícola, però hi ha algunes illes de zona forestal que també s'estan veient afectades. Per tant, encara no podríem dir que és un incendi forestal, però depenent de com avanci el vent, i bombers no és molt optimista actualment amb el vent, això doncs podria empitjorar en les pròximes hores. En tot cas, com dèiem, són 10 hectàrees i treballen 11 dotacions terrestres, 4 dotacions aèries, i s'ha hagut de tallar la carretera C-241D, que va entre Serral i Rocafort de Caral, perquè les afectacions són, com dèiem, a peu de carretera. Tot i que és el municipi de Serral, molts poden creure que està més afectat Rocafort de Caral perquè està a tocar, tot i que encara és terme municipal de Serral. Veurem com afecten les pròximes hores i també el temps, que està una mica nublat i podria jugar a favor les pròximes hores.
0: Gràcies, Laia Molné, per aquesta última hora des de l'Espluga FM Ràdio. I a Roda de Barà, l'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur durant la intensa tempesta de dissabte passat. Aquesta tarda hi haurà un minut de silenci en aquest municipi del Tarragonès en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
11: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'hàbit dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'hàbit, però no es tem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, un minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions. En un apunt a X ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
0: També la portaveu del govern, Sílvia Panic, ha expressat el condol del govern per aquestes dues morts.
5: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen 8 minuts a les 2 i entrem en plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre. Ho farà per informar sobre la crisi migratòria viscuda aquest estiu a Ceuta.
4: El president del govern d'Espanya havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
0: Junts torna a registrar al Congrés també la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
4: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho fa en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
0: I de nou a Catalunya, la Generalitat destina prop de 580.000 euros més per respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
4: En el cas de Veneçuela, ha activat dos convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades pel sisme, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a protecció de la infància. El conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
12: Nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Veneçuela com a Colòmbia.
4: Duch ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
1: Notícies en xarxa.
0: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències de la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes. N'ha presentat els detalls avui la Generalitat. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
14: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
13: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
0: És un dels titulars de la jornada. Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades en els darrers 5 anys, segons alerta un informe de la UGT que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Miguel, bon dia.
15: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
6: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
15: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
0: A Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran a la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, de l'Esquerra, de l'Eixample, també a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
4: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament, un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social amb una població cada cop més envellida.
16: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat el dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
0: És un quart de tres, compte enrere, perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica, tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
17: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà tres grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai, però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
18: D'alguna forma el que fem és canviar tot el passat, no un passat que hem heredat amb amiant i encarem el futur amb una ciutat molt més saludable i sobretot amb l'orgull de poder dir doncs, que comencem a ser la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant.
17: Una vegada acabada la fase 1 començarà la 2, en la que hi ha 38 comunitats de veïns on a part de retirar l'amiant també s'haurà de reposar amb un altre material. Una fase que serà més complexa, doncs hi ha teulades que també són d'amiant, per la qual cosa s'haurà de reposar amb velocitat. Martínez no ha volgut donar dades, però està clar que veure una Badia del Vallès lliure d'amiant cada vegada està més a prop.
0: A Vic, Osona, després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una eina encarregada de vetllar pel compliment de la normativa de trànsit, de la mobilitat i també per l'ús correcte de l'espai públic. De mitjana, durant l'any, es posen unes 20 multes diàries, que són unes 5.000 a l'any. El 9FM, Caral Terissa.
19: El Delta Car és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el Delta Car prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del Delta Car ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
20: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
19: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Les altes temperatures d'aquest estiu han posat a prova el sector aqüícola del Delta de l'Ebre. La calor ha obligat a avançar la collita del musclo i ha fet més evident la necessitat d'adaptar els cultius a unes aigües cada vegada més càlides. 21 Ràdio, Núria Caro.
21: Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostra, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des de l'IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant d'episodis de calor extrema, ho explica la investigadora Margarita Fernández.
22: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
21: Els registres de la temperatura que l'IRTA conserva des de l'any 1990 mostren una tendència clara a l'alça.
22: Cada vegada aquests episodis de temperatures elevades de més de 28 graus es donen més prompte en l'any. Comencen més prompte i duren més temps. Aquesta és la tendència i aquest any la duració de temperatures superiors a 28 graus està sent rècord.
21: Paral·lelament, l'IRTA ha posat a disposició del sector aqüícola un sistema de predicció que permet consultar l'evolució prevista de la temperatura, la salinitat i altres paràmetres a les badies i a les zones exteriors.
0: I és moment de repassar altres notícies destacades d'avui. universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
4: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira i Virgili i la Politècnica i la de Girona completen la representació catalana en el rànquing.
0: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
4: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill de transport, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I els treballadors del Consorci de Biblioteques de Barcelona decidiran la setmana vinent en assemblea noves accions dins la vaga indefinida que mantenen des del maig.
4: La representació sindical denuncia que la negociació amb el Consorci continua bloquejada i assegura que bona part de les 13 reunions mantingudes han estat merament informatives. A més, assenyalen que durant l'agost s'ha produït un augment de la repressió sindical per part de l'empresa amb la retirada d'alguns drets. En aquests moments no hi ha cap nova reunió de negociació programada.
0: I és moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
2: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
7: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
2: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, considerat el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors que puguin treballar en les seves atraccions. Premi a Mèdia, Manel Ferrer.
8: En el càsting artístic es busquen especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
0: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. La Vuelta Ciclista arriba a Catalunya.
23: Doncs bon dia, Marta. Ja està en marxa la 5a etapa, l'única que es disputa en territori català en aquesta edició de la prova. La sortida ha tingut lloc fa una estona, poc després de 2:45 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 a Roquetes, a Terres de l'Ebre. Josep Sánchez, on a la torre?
24: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta 5a etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
25: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que, bueno, que ens en pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
24: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
23: Gràcies, Josep Sánchez. Des d'on a la torre n'estarem molt pendents. En futbol, el tècnic del Barça, Hansi Flick, ha reconegut que si no poden fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu. Escoltem el tècnic alemany del conjunt blaugrana.
3: For me, it's like that. I don't want to speak about...
5: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu, i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
23: Per cert, avui el davanter argentí no s'ha presentat a l'entrenament amb l'Atlètic de Madrid en el retorn a la feina del conjunt matalasser. Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club al Camp Nou, partit pendent de la primera jornada de Lliga Primera. Avui el Real Madrid s'enfronta a la Real Societat. I Xavi Hernández, del Terrassenc, va ser presentat ahir com a nou seleccionador dels Països Baixos i va fer referència a la seva etapa com a tècnic del Barça.
9: Va ser un màster fet a... quan vam estar a la nostra etapa a Camp Barça. Hem après molt com a staff de totes les coses bones i no tan bones que ens van passar. I nosaltres el que volem, el gran repte d'aquí, és mostrar la nostra filosofia, la nostra idea, impregnar els jugadors i a la federació d'aquesta filosofia nostra, que al final a Camp Barça ens vam nutrir moltíssim de la idea neerlandesa, i el que volem és, d'alguna manera, tornar això, el que vaig aprendre jo a la meva carrera com a jugador i com a entrenador, tornar-ho aquí a la federació.
23: En bàsquet, l'Esperoni Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgac. Escoltem el director esportiu del club català, Pere Puig.
10: Amb l'arribada d'Adut Bulgac, que incorporem la darrera peça que ens mancava, una jugadora que de ben segur ens ajudarà moltíssim en el rebot, amb molt bona mà des de la línia de 3, és un fet indispensable de que buscava Roberto, de que una de les interiors, com a mínim, pogués jugar des de la ratlla de 3 i obrir el camp. De ben segur que ens ajudarà i serà una jugadora important dintre els esquemes d'en Roberto.
23: Per ser
10: amb l'arribada d'Adu Bulgac...
23: Per cert, aquest divendres es parla Girona Manresa femení de bàsquet, partit amistós que podreu seguir a la xarxa Més.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Això vol dir que hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Sabies que...
3: Sabies que l'Everest, la muntanya més alta del món, creix aproximadament mig centímetre cada any? Aquesta sorprenent curiositat es deu al fenomen geològic conegut com a orogènesi, que es refereix al procés de formació i elevació de les muntanyes al llarg del temps. La muntanya Everest, situada a la serralada de l'Himàlaia, es va formar fa milions d'anys com a resultat de la col·lisió de plaques tectòniques. Aquesta col·lisió va donar lloc a la formació de la serralada de l'Himàlaia i a l'elevació gradual de la muntanya Everest. El procés d'orogènesi implica la convergència de les plaques tectòniques, cosa que provoca que l'escorça terrestre es plegui i s'elevi. A mesura que les plaques continuen empenyent-se entre si, la muntanya continua elevant-se lentament en el temps. Tot i que mig centímetre pot semblar insignificant, al llarg de milions d'anys, aquest creixement acumulatiu ha portat a l'Everest a la seva imponent alçada actual d'aproximadament 8.848 metres sobre el nivell del mar. És important destacar que la taxa de creixement pot variar a causa de diversos factors, com ara els moviments de les plaques tectòniques i els esdeveniments sísmics. Tot i això, en general, l'Everest segueix creixent gradualment, fent d'aquesta majestuosa muntanya un testimoni viu de la dinàmica del nostre planeta.
4: El diccionari Termcat.
5: Paraules noves que ja pots dir.
4: Vehicle híbrid. Vehicle automòbil proveït d'un motor doble compost per un motor elèctric i un motor de combustió interna que funcionen junts o per separat per proporcionar la força de propulsió amb l'objectiu de reduir el consum i les emissions contaminants.
6: Tot i que el terme normatiu és vehicle híbrid, sovint ens mengem el substantiu i nominalitzem l'adjectiu, és a dir, que diríem, per exemple, s'ha comprat un híbrid. Amb això, generalment, ens referim a un cotxe, però qualsevol vehicle de motor pot ser un híbrid, i n'hi ha de diferents tipus, microhíbrids, híbrids convencionals, híbrids endollables... Tot depèn del paper i l'autonomia del motor elèctric que tenen.
5: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa a més. Una producció de la Xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: Ha estabilitzat el foc que crema al parc de Collserola des d'ahir a la tarda i que ha calcinat de moment 45 hectàrees de terreny. Ja han pogut tornar a casa la trentena de veïns que havien estat desallotjats per la proximitat dels seus domicilis amb les flames. També s'ha aixecat el confinament dels barris de Torre Baró i de Ciutat Meridiana. Els veïns expliquen com ho han viscut.
9: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y claro, vi todo, o sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo... Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba. Pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
10: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
7: És dimecres 26 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Moren la mare i la filla que van quedar atrapades sota un mur pels aiguats de dissabte a Roda de Barà, al Tarragonès. Sònia Kerr.
11: La força de l'aigua va tombar el mur que separava el carrer d'una finca privada i va caure sobre d'elles. L'Ajuntament ha decretat 2 dies de dol i 1 minut de silenci aquesta mateixa tarda. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha expressat el condol del govern.
12: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
7: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
11: El president ha registrat aquest matí la petició i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió del PP i Sumau al PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Paral·lelament, Junts ha tornat a registrar al Congrés la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
7: El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit.
11: L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes.
7: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels assalariats.
11: Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que el de les persones assalariades en els darrers 5 anys. Així ho alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
2: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual.
7: En cultura, l'espectacle Nits de Circ arriba per primera vegada a Palamós.
11: Es tracta d'un circ a l'aire lliure amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell.
7: En esports, la Vuelta Ciclista arriba a Catalunya. Joan Barberà.
13: Amb una 5a etapa que ha començat a Falset i acabarà a Roquetes. El recorregut de 174 quilòmetres resseguirà el riu Ebre i connectarà els parcs naturals del Delta i dels ports.
7: Fem també un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Respecte a ahir, hem tornat a tenir un canvi de temps ben destacable. Ahir el sol era dominant, poca humitat, una mica de vent de ponent, i avui aquest vent ha girat cap a Gregal o Llevant, força intens. Arran de costa i també els núvols han tornat a augmentar. De fet, alguna pluja tímida, algunes gotellades, alguns ruixadets s'han anat produint i encara els tindrem fins a aquesta mitja tarda, aproximadament entre el Camp de Tarragona, comarques de Barcelona i també de Girona. Pluges molt poc destacables, molt efímeres i, a més, amb el regalet del fang. Per tant, pluja molt bruta. Avançada la tarda s'anirà obrint més el cel, però anirà fent més vent. Compte perquè serà bastant intens. Als cims del Pirineu, a gran part de les comarques de Girona i també cap a l'interior tarragoní, amb ambient xafogós. Demà al matí despertarem amb alguns núvols poc importants, sobretot al sud del Prepirineu, també a la costa, Catalunya Central. Després aquests núvols s'esmicularan i acabarà quedant un dijous ben assolellat i, per tant, amb temperatura més alta que avui, també amb vent, cap a Girona. N'estem pendents a la xarxa.
7: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat ahir al parc de Collserola. Ja està controlat des de primera hora del matí, després de cremar prop d'una cinquantena d'hectàrees. Els efectius treballen ara amb la previsió de poder-lo donar per controlat al llarg de la jornada per la bona evolució del temps. Lluís Mata, bon dia.
15: Bon dia. Aquest dimecres s'han incorporat els mitjans aeris després que durant la nit s'hagi aconseguit controlar tot el perímetre i els focus secundaris. 35 veïns de la zona més propera a les flames continuen evacuats, però s'han pogut aixecar els confinaments dels veïns de Torre Baró i de Ciutat Meridiana, uns barris on viuen prop de 15.000 persones. Algunes d'aquestes persones narraven com han viscut l'inici d'aquestes flames.
9: Mucho miedo, la verdad, porque yo estaba durmiendo y me levanté y, claro, vi todo. O sea, salí a mi terraza, toda la ceniza, un montón de humo. Me tuve que mojar una camiseta y ponérmela aquí porque me ahogaba, pero bueno, gracias a Dios ha parado y a ver si no vuelve a prender.
10: Todo se vive con histeria en estos casos, pero bueno, por parte tanto de un sector como el otro, la verdad, bajo mi opinión, bien.
15: La millora de les condicions climatològiques amb una baixada de la intensitat del vent i més humitat juguen a favor de les tasques dels bombers, que són optimistes en l'atac i extinció total del foc en les pròximes hores.
7: Doncs justament a aquesta hora els bombers continuen treballant en un incendi forestal que s'ha declarat al Serral, a la Conca de Barberà. Hi ha una 15a de dotacions activades. Última hora amb l'Espluga FM Ràdio. Laia Molné, bon dia.
16: Doncs sí, així és. Fa una mica més d'un parell d'hores que aquest incendi està actiu. En 10 hectàrees ja actualment afectades i, com dèieu, 11 dotacions terrestres i 4 aèries que treballen a la zona. Per tota la situació, ha sigut necessari tallar la C-241D a l'alçada de Serral, però sí que cal tenir en compte que les afectacions són al municipi de Serral, però tocant a Rocafort de Caralt, perquè doncs, hi pot haver una mica de com funciona aquest sentit. És una zona agrícola, principalment, ha començat el voral de la carretera, i alguna illa forestal també afectada, però de moment una mica l'esperança és aquesta, que no arribi a una zona forestal gran. Els agents treballen per controlar l'incendi i el vent hi pot jugar a favor o en contra. De moment és una mica un vent una mica agressiu, entre cometes, que hi pot jugar en contra, però esperen que el temps, que està actualment nuvolat, pugui ser també un factor positiu.
7: Ens seguim molt pendents. Gràcies, Laia Molner, des de l'Espluga FM Ràdio, per aquesta última hora. I l'Ajuntament de Roda de Barà ha decretat 2 dies de dol per la mort de la mare i la filla, que van quedar atrapades sota un mur en la intensa tempesta que va patir dissabte al municipi. Aquesta tarda hi haurà 1 minut de silenci en record a les víctimes. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
17: Mare i filla estaven ingressades des de dissabte a l'Hospital Joan 23 de Tarragona i aquesta nit s'ha confirmat la seva defunció. En el moment de l'aiguat dormien amb l'avi dins d'una de les parades del mercadet del Port Esportiu, on treballaven. La força de l'aigua va tombar un mur i va caure sobre d'elles. També va resultar-ne ferit l'avi, però no estem per la seva vida. Les banderes de Roda de Barà uneixen a mig pal després que l'Ajuntament hagi decretat 2 dies de dol oficial. Aquest vespre s'ha convocat a més, 1 minut de silenci a la plaça de la Vila. El consistori ha expressat el seu més sentit condol a la família i a totes les persones que les estimaven. També tot el seu suport, el que ha expressat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lamentat les defuncions en un apunt a X, ha assegurat que és una notícia que ens colpeja profundament. Tot el meu suport en aquests moments tan dolorosos, ha escrit el president de la Generalitat.
7: També la portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha volgut expressar el condol de l'executiu per aquestes dues morts.
12: Traslladar en nom del govern el condol i companyia cap a les famílies i amics de les dues víctimes mortals i també doncs, a l'Ajuntament de Roda de Barà doncs, per aquestes dues morts tràgiques.
7: Justament sobre aquests aiguats, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat avui que no s'emetés un avís és alert.
11: Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que van afectar localitats com Roda de Barà va més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'és alert no sempre és l'eina adient.
18: En situacions en les quals et trobes en què potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
11: Núria Parlon també ha remarcat que els criteris per emetre l'avís als mòbils són tècnics i no s'improvisen i s'ha mostrat disposada a donar les explicacions que calguin al Parlament.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: 21 minuts i seran les 3, obrim plana política. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 3 de setembre per informar sobre la crisi migratòria a Ceuta.
11: El president del govern havia registrat aquest matí una petició de compareixença i la Moncloa apuntava com a data el 9 de setembre, però la pressió de partits com el PP, Sumar o el PNB per obtenir explicacions immediates ha fet avançar la data gairebé una setmana. Volen saber si l'executiu tenia informació prèvia sobre la intenció dels immigrants abans d'entrar massivament a Ceuta, un extrem que el govern nega. A banda de Sánchez, 8 ministres donaran informació al Congrés sobre la gestió d'aquesta crisi.
7: Encara el Congrés, avui Junts, ha tornat a registrar la petició per delegar les competències en immigració a la Generalitat.
11: Es tracta d'un text pràcticament calcat al que ja va registrar de la mà del PSOE ara fa un any i que va caure pel rebuig frontal de Podem al preàmbul, que va qualificar de racista. Per esquivar aquest veto, els juntaires han reduït el preàmbul i han deixat una redacció tècnica que ja no parla de la immigració com un risc per a la cohesió social. En aquesta ocasió, Junts ha registrat el text en solitari, sense el PSOE, i ho ha fet en plena crisi migratòria a Ceuta. La formació rebutja que Catalunya rebi part dels menors migrants que han entrat recentment a la ciutat autònoma. Podem ja ha expressat la seva oposició a la nova petició.
7: De tornada a Catalunya, la Generalitat destinarà prop de 580.000 euros més a respondre a les conseqüències dels terratrèmols a Veneçuela i a Colòmbia.
11: En el cas de Veneçuela, ha activat 2 convenis d'acció humanitària per valor de 430.000 euros que implementaran Oxfam Intermón i Acció contra la Fam en diferents poblacions veneçolanes afectades pels terratrèmols. A Colòmbia, el govern destinarà 150.000 euros més a atendre les necessitats bàsiques d'aigua, sanejament i higiene de les persones afectades, que se sumen als 250.000 euros ja anunciats per a la protecció a la infància. El conseller d'Acció Social, Jaume Duch, ha remarcat que Catalunya vol ser present en la segona fase de la reconstrucció.
19: Nosaltres nosaltres el que volíem era ser presents en la primera, però també en aquesta segona etapa. I per això aquestes últimes setmanes doncs, hem treballat amb aquestes organitzacions o ONGs internacionals doncs, per veure de quina manera podíem utilitzar uns convenis que ja existeixen, però que volíem que en part doncs, poguessin ser útils tant a Venezuela com a Colòmbia.
20: Duc ha explicat que Catalunya vol mostrar així, de manera molt pràctica, la seva solidaritat amb ambdós països afectats pels sismes.
0: Notícies en xarxa.
7: Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans del 2029 i es podrà estendre a la resta de carreteres catalanes en el futur. David Navarro, bon dia.
21: Bon dia. El bessó digital serà una rèplica exacta del que estigui passant en cada moment a una xarxa que inclourà la Ronda de Dalt de Barcelona i trams de la C31 i la C32. Unes vies per les que cada dia passen 800.000 vehicles, 90.000 de pesants. Una eina que permetrà que els gestors de la infraestructura, com ha explicat la consellera de Territori, Sílvia Paneque, puguin prevenir incidències, optimitzar la capacitat de resposta davant les problemàtiques que puguin sorgir i fins i tot millorar la fluïdesa i el manteniment de la xarxa viària.
18: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
21: El projecte, que es va començar a desenvolupar el passat mes de maig i que es preveu que estigui finalitzat l'any 2029, té un cost de 7 milions d'euros, el 40% dels quals pagats amb fons europeus. El bessó digital està pensat perquè en el futur pugui créixer fins a assolir la totalitat de la xarxa viària catalana, més de 12.000 quilòmetres.
7: Creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els dels treballadors. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. Ho alerta un informe de la UGT, que reclama un repartiment millor dels guanys. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. Des de la pandèmia, la diferència d'ingressos entre empresaris i assalariats ha passat dels 7.000 euros anuals als més de 12.000. L'anàlisi de la UGT especifica que el 10% de les persones amb salaris més elevats guanyen fins a 4 vegades més que el 10% dels treballadors amb salaris més baixos. El sindicat fa un toc d'atenció a l'empresariat i demana millores en el repartiment dels beneficis i en les condicions laborals. Òscar Riu és secretari de Política Sindical de la UGT de Catalunya.
2: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
22: El sindicat aposta per reforçar la negociació col·lectiva com a eina per repartir més equilibradament els guanys empresarials i generalitzar les clàusules de revisió salarial. Incita també les empreses a invertir en recerca i desenvolupament.
7: Gairebé 3:45 a Barcelona, l'Ajuntament ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per a la gent gran. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, a la Marina del Port Vermell i a les casernes de Sant Andreu. En total han de beneficiar uns 500 usuaris potencials.
20: Com a novetat, les licitacions i execucions dels equipaments les farà el mateix Ajuntament un cop la Generalitat hagi transferit els fons necessaris. L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha detallat aquest reforç per atendre la nova realitat social com una amb una població, ha dit, cada cop més envellida.
23: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
7: Compte enrere perquè Badia del Vallès acabi rematant una reivindicació històrica tant dels veïns com de l'administració. Al setembre començaran els treballs per retirar l'amiant de 127 comunitats, un material contaminant que l'Ajuntament vol erradicar totalment del municipi en una segona fase. Televisió de Sabadell, Josep Cullell.
24: Una fase que constarà en la retirada d'amiant en galeries i canonades. Això suposarà que hi haurà 3 grans empreses treballant a la ciutat. A finals del mes de setembre es començarà l'explicació a les diferents comunitats de veïns per saber com s'haurà de fer el confinament de l'espai. però que a banda de tancar el lloc en qüestió no tindrà més afectació per al veïnat. Ara simplement el consistori es troba en espera de l'autoritat legal per iniciar el procés d'un fet històric. Així ho explicava Josep Martínez, alcalde de Badia del Vallès.
1: D'alguna forma el que fem és canviar tot

0: La mitjana durant l'any es posen unes 20 multes diàries, unes 5.000 al llarg de tot l'any. El 9FM, Caral Tarissa.
1: El DeltaCar és una eina que disposa la unitat d'indisciplina viària de la Guàrdia Urbana de Vic. Per tal de facilitar la feina als agents, el DeltaCar prioritza una sèrie de vigilàncies per tal d'evitar accidents de trànsit, com són els passos de vianants, voreres i zones prohibides que dificulten la visibilitat dels conductors i vianants. Des de la incorporació del DeltaCar ara fa 4 anys, el nombre d'infraccions ha anat baixant, tot i que continua sent molt elevat. Ho detalla l'Elisabet Franquesa, regidora de Convivència i Seguretat de l'Ajuntament de Vic.
2: En un any hem acabat reduint unes 3.000 multes. O sigui, hem començat molt més forts i ara anem notant doncs, aquesta baixada. Sí que és veritat que, desgraciadament, la ciutat ens creix i, per tant, també a vegades no, aquest incivisme també creix o es manté. I, per tant, hem de ser molt constants.
1: L'ús d'aquestes noves tecnologies permet fer una vigilància de les infraccions estàtiques de manera més eficient, ja que els recursos humans són més limitats.
0: Repassem altres notícies destacades d'avui. 6 universitats catalanes se situen entre les 1.000 millors del món, segons el rànquing acadèmic mundial.
3: La Universitat de Barcelona és la institució catalana més ben posicionada i encapçala el rànquing a escala estatal. Per la seva banda, la Universitat Autònoma de Barcelona escala posicions i se situa entre les 300 millors del món. La Pompeu Fabra, la Rovira Virgili i la Politècnica i la de Girona contemplen la representació catalana en el rànquing.
0: L'Autoritat del Transport Metropolità prepara la licitació del sistema que permetrà pagar directament amb targeta de crèdit o dèbit al transport públic de l'àrea de Barcelona.
3: El projecte permetrà als usuaris de metro, bus i tren accedir a la xarxa de transport sense haver de comprar prèviament un bitllet senzill, sinó validant directament el viatge amb una targeta bancària o un dispositiu compatible. L'objectiu és que la licitació es resolgui a finals d'any i que el sistema estigui operatiu durant el 2027.
0: I tenim encara més actualitat local. Notícies que avui ens arriben des de la Ràdio Municipal de Terrassa, Iona Malgrat.
4: La Cambra de Comerç de Terrassa ha premiat les polseres Hèrix com a millor iniciativa emprenedora. Han estat ideades per la infermera santcugatenca Pilar Moreno i identifiquen al·lèrgies alimentàries en infants. Cadascuna porta un identificador del tipus d'al·lèrgia i incorpora un codi QR que enllaça amb un vídeo sobre com injectar adrenalina en cas de reacció. Escoltem Moreno.
5: Sí que és veritat que hi ha un pla d'acció en paper que l'al·lergòleg dona a la família, però aquell paper no sempre està a mà i és una manera ràpida d'aplicar la solució en el moment.
4: Aquestes polseres ja es poden trobar a les farmàcies.
6: L'Àrea Integrada de Salut de la Baixa Tordera implementarà el projecte Finestra Única per combatre la dispersió territorial. La proposta, gestionada per l'equip de suport domiciliari, centralitzarà i valorarà totes les peticions per derivar el pacient al recurs més adequat. També implicarà una reorganització dels serveis hospitalaris de Calella i Planes per millorar l'accessibilitat, reduir la variabilitat i reforçar la qualitat assistencial. S'incorporaran, a més, eines d'intel·ligència artificial generativa per al triatge de patologies de l'aparell locomotor i l'ús de plataformes de monitoratge remot per a pacients amb insuficiència cardíaca o malalties pulmonars obstructives cròniques. El projecte preveu finalment la creació d'una xarxa territorial d'acció comunitària que integri els 14 ajuntaments del territori, serveis socials i agents sanitaris.
0: És moment per a la cultura. L'espectacle Nits de Circ es presenta aquesta nit per primera vegada a Palamós, al Baix Empordà. Es tracta d'un circ a l'aire lliure, amb capacitat per a 1.300 espectadors i que reuneix 8 atraccions internacionals de primer nivell. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
7: Nits de Circ és una iniciativa de la Circus Arts Foundation que fins ara es feia a Besalú i a Roses, però que ara ha trobat un tercer vèrtex a Palamós. El seu director és Genís Matabosc.
8: Feia 5 anys que cercàvem que aquest projecte de Nits de Circ, que va arrencar el 2021, tingués una tercera pota. Sobretot perquè d'aquesta manera els nostres espectadors ja habituals d'altres produccions de la Fundació no quedés lluny aquest circ de les seves vacances.
7: Nits de Circ ha venut 11.300 localitats a Besalú i a Roses. Ara farà 5 funcions a Palamós fins diumenge vinent, la primera aquesta nit a 9:45. Són 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents i on destaca el número dels americans de Flying Caballero, considerats uns dels millors trapezistes del món.
0: I atenció, perquè Horrorland, que està considerat com el millor parc de terror d'Europa, busca personal per a una nova temporada a Vilassar de Dalt, al Maresme. El parc ha obert el procés de selecció per reclutar els millors espantadors i que puguin treballar en les seves atraccions. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
9: En el càsting artístic es

0: buscant especialment espantadors i actors amb perfils de totes les estatures, característiques físiques i edats. Horrorland assegura que valorarà especialment les habilitats especials i els perfils únics, extrems i fora del comú. La convocatòria també inclou llocs de treball en àrees com la restauració, la botiga, els jocs, la fotografia i la neteja. Les persones interessades poden inscriure's a través del web d'Horrorland fins al dimarts 8 de setembre a les 11 del vespre. Horrorland tornarà a obrir aquesta tardor a l'Illa Fantasia a Vilassar de Dalt, on tornarà a convertir el recinte en un gran escenari de terror.
1: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Bon dia, Joan. Arribes amb novetats perquè Joan Laporta referma que volen fitxar el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez.
2: Bon dia, Marta. El president del Barça ha estat molt clar en declaracions als mitjans del club sobre el davanter de l'Atlètic de Madrid, que per cert avui no s'ha presentat a l'entrenament amb el seu actual club. Escoltem Joan Laporta.
3: La veritat és que estem, doncs, molt interessats amb el jugador. Ens agradaria, doncs, que la nostra oferta fos acceptada. I ho fem amb tots els respectes per l'Atlètic de Madrid i que sàpiguen que si estan en disposició de vendre dins d'aquest període del mercat d'estiu, doncs que nosaltres estaríem disposats a comprar el jugador de conformitat amb l'oferta que els hem fet.
2: Minuts abans que s'hagin fet públiques les paraules de Laporta, el tècnic blaugrana Hansi Flick ha reconegut que si no poden fitxar el davanter argentí no buscaran una alternativa, almenys en aquest mercat d'estiu.
4: For me it's like that. I don't want to speak.
5: Jo no vull parlar del Julián. Jo només vull parlar de la situació del club. Nosaltres hem fet fitxatges molt bons durant aquest mercat. El nostre objectiu és ben clar, però al final el club també ha de pensar en el futur, no només en el present. Clar, com a entrenador jo diré, doneu-me, porteu-me el millor que tingueu i més, i més, i més. Potser funciona, potser no.
2: Demà el Barça rep la visita de l'Atlètic Club en partit pendent de la primera jornada de Lliga a primera divisió. Avui el Real Madrid juga contra la Real Societat. I ja està en marxa la cinquena etapa, l'única que es disputi en territori català, de la Vuelta Ciclista a Espanya. La sortida ha tingut lloc fa una estona, després de 2:15 des de Falset. L'arribada està prevista a 5:45 de la tarda a Roquetes, a les Terres de l'Ebre. Ens informa des d'Ona la Torre Josep Sánchez.
6: La capital del Priorat ha acollit amb gran expectació l'inici d'aquesta cinquena etapa de la Vuelta, que cobrirà un recorregut de poc més de 173 quilòmetres. La línia de sortida s'ha situat a pocs metres del celler cooperatiu de Falset, on s'han aplegat centenars d'aficionats que volien veure de prop els grans noms del pilot internacional que participen en aquesta edició de la cursa. El més aclamat ha estat Tadej Pogacar, líder de la prova, després de l'exhibició que va oferir ahir a Andorra. També hi ha altres noms, com Enric Mas, Mikel Landa o Primoz Roglic. També hi ha el català Marc Brustenga, que avui corre a casa. El ciclista del Kern Pharma explica que serà una etapa especial i que intentarà lluitar per la victòria.
7: Sí, sempre és especial córrer a casa. Sempre és una emoció, un sentiment que és molt bonic i espero que em pugui donar un plus més d'energia per poder afrontar l'etapa d'avui, poder estar allà al davant i a veure si disputar la victòria.
6: L'etapa passarà per localitats com Móra la Nova, Amposta o Tortosa. Les principals dificultats estaran a la zona del Delta de l'Ebre, pel vent, i la pujada al port de Paüls, de tercera categoria, situat a 25 quilòmetres de meta.
2: Gràcies, que es dona la torre Josep Sánchez. En bàsquet, l'Espar Girona ha anunciat el fitxatge de la pivot Adut Bulgak. Per cert, aquest divendres, partit de l'Espar Uni Girona contra el Manresa femení, un duel a partir de les 8 del vespre que podeu seguir en directe a la xarxa Més. I tornant al futbol, avui es juguen diferents amistosos a les 7 de la tarda, Barça Atlètic Reus i Terrassa Vilanova, a 8:15, Vic Europa B, i a 9:15, Singerlin Martinenc.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Que passeu bona tarda.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 24 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. L'AFA de l'Escola El Turó de Bigues denuncia que els han vandalitzat i robat el local que tenen a l'escola. Castellterçol arriba a l'equador d'una festa major marcada per l'alta participació. La cursa de Festa Major de Sant Feliu obre inscripcions i ja compta amb una 80ena d'inscrits.

0: Comencem l'Eix 59 d'avui amb la denúncia que fa l'AFA de l'Escola El Turó de Bigues i Riells. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
1: Això és una mica de l'emparada en el fet que la policia al cap de setmana hauria de passar més, ara sí que després d'aquest robatori que d'un lugar ens va estar dient que estan fent més control perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles, un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
1: Una cosa que m'apirta, la recordar és fer malbé, doncs, una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més molt aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
1: I veure que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
2: Que tot està molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació tant per l'Ajuntament com per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que es destaca.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors.
3: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Castellterçol ha superat l'equador de la seva festa major amb una gran participació a tots els actes com a tònica principal. El municipi ha viscut molts moments de la festa grossa mirant el cel i patint per si la pluja respectava els actes més genuïns de la festa. I fins al moment de tancar l'edició d'aquest informatiu, el programa d'actes no s'ha vist alterat per la pluja. La comissió de festa major defineix les jornades d'èxit i destaca l'afluència de públic a tots els actes. Guillem Suspedra és membre de la comissió i destaca aquests actes.
4: Com a la dansa i el ball del Ciri, que es van veure ahir a plaça, on el jovent del poble va fer aclamar tot el públic assistent a la plaça vella de l'Ajuntament de Castellterçol. Altres actes destacats van ser el concert de les que faltaven, un grup íntegrament femení que el dissabte van fer omplir de gom a gom la carpa i després el DJ Carrera de Sant Feliu de Codines, que també va rematar la nit fins passades les 4 de la matinada.
0: Són els sons d'alguns dels moments que han brindat els Diables de Castellterçol dissabte a la nit amb un espectacular correfoc que ha estat tot un acte de masses. Centenes de persones han omplert alguns dels carrers més estrets del poble a ritme dels tabals i de la pirotècnia esclatant en un dels actes més esperats i alhora més seguits de la festa. Foc i petards, però tampoc hi han faltat la solemnitat amb la ballada del Mussol davant de l'Ajuntament i una versió força particular del Ball del Ciri. Precisament el Ball del Ciri i la dansa de Castellterçol han estat un dels punts culminants de les primeres jornades de la Festa Major. Diumenge al migdia, a la plaça Vella no hi cabia ni una agulla per seguir de prop una de les tradicions més centenàries de la vila. Els joves balladors, carregats d'emoció, van culminar els seus balls amb la passejada de les autoritats. Aquest dilluns a la tarda tornaran a fer una nova ballada. Si la de diumenge és la més solemne, la de dilluns és una de les més esperades pel llançament de les ampolles de perfum. Els balladors d'aquest any han estat Marta Vallonrat i Jan Guiteras, Ares Bach i Arnau Moya, Clara Serra i Guim Garcia, Bruna Pineda i Joan Blancafort, i Mariona Blancafort i Oriol De Juan, també Mireia De Juan i Pau Blancafort.

0: La imatge de la festa d'aquest any és una ser trencada que inclou tots els actes de la festivitat. Tot un símbol de Castellterçol, a qui el poeta Josep Pedrals ha dedicat un poema que s'inclou en el programa de la Festa Major i que diu així. La ser trencada és una falç que el puny clivella com una orpada, un vell enllaç, la i enganxada, la ser sencera pel trenc donada, la ser tranquil·la, quan es perfila, és una orella i una arracada. Precisament Pedrals, que estiueix a la vila, ha estat un dels protagonistes d'aquest diumenge a la tarda amb un recital al jardí de Cal Recader, que sota el títol És un dia ha fet riure de valent el públic assistent. El poeta ha recitat algunes de les seves creacions. La sonoritat dels mots, els jocs de paraules i l'entonació amb les que Josep Pedrals les verbalitza ha arrencat els aplaudiments del públic en acabar cada un dels versos. La música també ha estat protagonista al Village del Coll de Mosca amb una nova edició de la Vetllada Blava organitzada pel Club de Futbol, un espai idíl·lic que s'ha omplert per seguir els concerts en directe de la codinenca Marina Palau, ara resident a Castellterçol, que va presentar el seu disc No sé quan ni com, en un dia especial per ella, ja que era el seu aniversari.
1: Oh,

La va seguir la veu dolça de Sara Roy, coneguda per part del públic perquè, igual que Palau, va actuar en el Festival Codinenc Juliols del Xifreda. Sara Roy va explicar que per ella aquest concert era especial perquè amb ell tancava la gira d'estiu.

I arribat des de Galícia, Ramon Miravet va fer les delícies del públic amb el seu blues. El cantautor va explicar que tenia vincle amb Castellterçol perquè els seus dos primers discos els van registrar a l'estudi que Marc Parrot té a Sant Quirze Safaja. Va deixar anar moltes paraules d'agraïment per Parrot, sense ser conscient que el músic es trobava entre el públic. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home.

0: Ramon Mirabet va fer pujar dues persones a l'escenari. El també cantautor Nico Roig, a qui va agrair que l'hagués ajudat a fer una de les cançons més sentides que ha fet mai i alhora de les poques que té en català i que està dedicada al seu pare. També va fer pujar l'Everton, un jugador del club de futbol Castellterçol amb qui es va batre a fer tocs de pilota, una faceta del tot desconeguda de Mirabet que va afegir humor a la vetllada. The Crabs i DJ Nai van tancar la nit al Coll de Mosca. La Festa Major de Castellterçol continua aquest dilluns i dimarts amb activitats tan esperades com la Corredissa de Gegants, que arriba a la 30a edició. Aquesta serà la darrera Festa Major de l'actual Comissió de Festes, ho explica Guillem Suspedra.
1: En resum, des de la Comissió de la Festa Major de Castellterçol, valorem molt positivament aquesta Festa Major, que enguany serà l'última d'aquest grup i, per tant, des de l'Ajuntament de Castellterçol i de la Comissió, animem a persones de Castellterçol i de municipis del voltant que s'apuntin a la comissió.
0: Castellterçol inicia la recta final de la seva Festa Major, mentre que Sant Feliu comença el compte enrere pel tercer diumenge de setembre, l'esperada Festa Major. En el cas de Sant Feliu, però, el programa d'actes encara no s'ha distribuït i segueix sent una incògnita amb quins concerts o quines propostes sorprendrà la Comissió de Festes. L'acte, que sí que és oficial, és la cursa Francesc Assar, que ja ha obert inscripcions i en menys d'una setmana la cursa gran ja ha registrat una vuitantena d'inscrits. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la Festa Major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta. Per tant, l'arrencada serà empujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: La cursa Francesc Assar mantindrà el recorregut dels darrers anys, però canviarà la sortida, que serà pel carrer Mossèn Josep Rosell, el del Casal, i pel carrer Rocafort, per enfilar el carrer Joan Maragall i continuar amb el traçat dels altres anys. La Milleta també modificarà part del seu recorregut, mentre que la cursa de Marrecs es farà a l'entorn del centre cívic.
2: I el tema dels Marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de Marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic, per allà a la plaça 1 d'octubre, i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la Mireta i la cursa de Francesc Assar seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de dissenys que s'ha fet.
2: Aquest any era una novetat que hem fet un concurs per decidir el disseny de la samarreta de la Festa Major. I la noia guanyadora, que ja la farem saber, em sembla que en el programa surt, en el programa ja surt la noia guanyadora, el disseny de la samarreta serà un disseny molt innovador i molt modern i molt bonic, que segurament que agradarà molt. Llavors, aquesta samarreta es podrà comprar, doncs, això el divendres de Festa Major, en el mateix moment que donem els dorsals, es podrà comprar la samarreta, així com el dissabte al matí abans de les curses.
0: El centre excursionista, com és tradició des de fa uns anys, ha previst diversos entrenaments oficials per la cursa. Es faran els dimarts i els dijous, a partir de demà i fins a la Festa Major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda des del centre cívic i es recomana portar frontal, especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les inscripcions són gratuïtes per totes les curses i es poden fer al web de l'Ajuntament. Fins aquí l'Eix 59 d'estiu. Podeu seguir tota l'actualitat a les xarxes i al web d'Ona Codinenca. Gràcies en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Les línies R11 i RGU de Rodalies circulen per via única entre Riells i Caldes de Malavella aquesta tarda a causa dels treballs per retirar un arbre de la zona de les vies, segons informa Rodalies. La incidència pot provocar que els trens quedin aturats més temps a l'habitual i que incrementin el temps de recorregut quan s'apropen al punt afectat. Rodalies ha comunicat l'afectació poc després d'un quart de 4 d'aquesta tarda. Més temes. El govern impulsa un bessó digital de la xarxa d'autopistes a Barcelona per anticipar incidències i millorar el trànsit. L'eina permetrà gestionar més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. Serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes. Sílvia Paneque és la consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera. Comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I creix la desigualtat entre els beneficis dels empresaris i els assalariats. Els ingressos de l'empresariat augmenten 3 vegades més que els de les persones assalariades els darrers 5 anys. És el que alerta un informe de la UGT. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
3: Nosaltres no ens oposem que les empreses tinguin beneficis. Nosaltres ens oposem a com s'estan distribuint aquests beneficis a les empreses del nostre país i a la nostra societat, que cada vegada és d'una forma més desigual. El nostre país està repetint patrons que s'estan reproduint en tot l'àmbit del sistema capitalista més desenfrenat, més salvatge, i anem cap a una societat més dual.
1: I el Futbol Club Barcelona ha decidit suspendre l'homenatge als jugadors...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. L'incendi que crema des d'ahir dimarts al migdia al parc de Collserola està estabilitzat i això permet aixecar el confinament de barris, dels barris de Torre Baró i Ciutat Meridiana, que es va decretar per la presència de fum. També han pogut tornar a casa ahir la trentena de veïns que van ser desallotjats per la proximitat amb les flames. Els bombers preveuen que l'incendi es pugui donar per controlat les properes hores, tot i això es mostren molt prudents per les possibles represes que es puguin, que puguin tenir perquè faci més calor. El cos d'agents rurals eleva 54 les hectàrees cremades al parc de Collserola. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha defensat que no s'emetés un alert durant els aiguats del passat cap de setmana. Parlon ha explicat que la gestió d'un incident com els aiguats que va afectar les localitats de Roda de Barà, per exemple, va anar més enllà de l'enviament d'un missatge al telèfon. Segons la consellera, l'alert no sempre és l'eina adient.
2: En situacions en les quals et trobes en que potser les instruccions que has de donar són diferents i poden arribar a ser contradictòries, no pots basar la protecció de les persones exclusivament en les alert. Si nosaltres hem de donar un missatge d'evacuació d'un càmping i alhora hem de donar un missatge de confinament, potser l'instrument més útil no és les alert.
1: Precisament l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, ha anunciat la construcció d'un dipòsit d'aigües pluvials de 3.500 metres cúbics de capacitat sota el Parc dels Enamorats a l'Avinguda Brisamar de Coma-ruga per fer front a les inundacions com la del passat cap de setmana. Martínez ha apostat per la millora i ampliació de la xarxa de pluvials i sistemes de drenatge actuals a la zona baixa de Coma-ruga per fer front als efectes del canvi climàtic. Ha recordat que els 130 litres per metre quadrat recollits al nucli urbà, els 100 litres a Coma-ruga i els 200 als masos de Coma-ruga són valors històrics, però que previsió...

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: La Viquipregunta. El coneixement a l'abast de tothom.
2: Benvinguts i benvingudes, Viquifriquis. Aquí estem, per presentar-vos un nou programa de la Viquipregunta amb el nostre equip, l'Amador, en Robert i la Gemma. Vàrem encetar aquesta temporada parlant de cooperatives d'habitatge en cessió d'ús. Després vàrem aprofundir amb la figura de Josep Ansel Clavé i vàrem parlar del moviment obrer i la revolució industrial. I van tornar a sortir les cooperatives. I llavors ens vàrem comprometre a fer un programa sobre el cooperativisme. Doncs aquí el teniu. El cooperativisme es va iniciar a Anglaterra el 1844 i va arribar a Catalunya gairebé immediatament amb la revolució industrial i el moviment obrer. En aquests 200 anys, els valors del cooperativisme, l'autoorganització, l'ajuda mútua, la democràcia, el progrés, la formació, el pacifisme i l'equitat s'han mantingut indemnes i han superat el domini del model capitalista. No només això, sinó que són els valors sobre els quals s'ha de construir la preservació del planeta i la humanitat. Si pensem en consum responsable, cooperatives. Finances i banca ètica, cooperatives. Protecció del territori, sector agrícola, cooperatives. Vaja, que les cooperatives s'han demostrat un model econòmic d'èxit i són el futur. Per saber més sobre el tema de la nostra pregunta d'avui és què és el cooperativisme? L'Amador ens resumirà què diu la Viquipèdia. Entrevistarem a Miquel Miró, tot un referent en el món del cooperativisme, i acabarem amb coses de la Viquipèdia.

0: La Viqui pregunta.
1: Què és el cooperativisme?
0: Què diu la Viquipèdia?
2: Mira, el cooperativisme o moviment cooperatiu és una doctrina i moviment socioeconòmic estès arreu del món que promou la difusió, desenvolupament i consolidació d'una organització de l'activitat socioeconòmica basada en cooperatives. Bé, aleshores, què és una cooperativa? És una empresa, la propietat de la qual pertany als seus membres, que la gestionen per autoabastir-se de productes, serveis o treball i que comparteixen els seus rendiments. Les pautes de gestió d'aquestes organitzacions segueixen els principis cooperatius que abans en l'entradeta la Gemma ens ha esmentat, mitjançant els quals deuen els seus valors a la pràctica adhesió lliure, oberta, gestió democràtica, participació i ajuda mútua, aportant educació, informació i formació, així com la cooperació entre diferents cooperatives amb l'interès de millorar a la comunitat. Va sorgir arrel del moviment obrer, a meitat del segle XX, vinculat a la revolució industrial, que generava pèssimes condicions de vida al proletariat en un sistema econòmic capitalista. El fi últim és construir gradualment i pacíficament una economia que beneficiï de manera equitativa tots els individus de la societat, aportant noves fonts de treball i benestar. Es considera que la cooperativa de consum de Rochdale de 1844 va ser l'organització que va inspirar els principis del cooperativisme.
0: La Viqui entrevista.
1: Molt bé, doncs avui compartim estudi d'Ona Codinenca amb en Miquel Miró, que es presenta a si mateix a les xarxes socials dient una vida treballant a les cooperatives, energies renovables i finances, amb el compromís ara d'ajudar, de treballar al grup cooperatiu TEP per a millorar el món una miqueta. Aquest és un noble objectiu, eh? Benvingut, Miquel, moltes gràcies per ser aquí.
3: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
1: Ens dius que has dedicat una vida laboral al cooperativisme. I què has après del cooperativisme tots aquests anys? Com és d'apassionant, no?
3: Bueno, és apassionant perquè, d'alguna manera, constantment t'has de reinventar. O sigui, no hi ha... Un dels principis, per exemple, dels cooperativismes és l'autoorganització i, a partir d'aquí, l'autoresponsabilitat. I, en aquest sentit, pues, som les persones les que constituïm i la cooperativa, i som les persones les que hem de resoldre tots els problemes i atendre totes les necessitats de les persones sòcies.
1: En realitat, les cooperatives fan una d'aquelles coses més eficients a l'economia i es neix a partir d'una necessitat.
3: Sí, exactament. És a dir, de fet, neixen per cobrir aquestes necessitats en primera instància. Ho van fer els pioners de Rochdale, diguem-ne, que era una cooperativa de consum, davant de les agressions d'un sistema capitalista que pràcticament els impedia poder accedir a aliments bàsics, diguem-ne. Però després ho veiem també en el moviment obrer durant la guerra i abans de la Guerra Civil Espanyola, quan les cooperatives i els obrers s'autoorganitzen, en alguns casos, pues, per prendre la producció. És el cas d'algunes cooperatives en l'àrea de Barcelona en l'àmbit de la fabricació de totxos, per exemple. Diguem-ne. I quan aquestes cooperatives es constitueixen amb un primer objectiu, que és apropiar-se del soci, del lloc de treball, que és un principi bàsic en aquest sentit del cooperativisme, immediatament donen resposta a altres necessitats dels seus associats, com és la cultura. Hi havia moltíssima gent que no tenia accés a... no sabia llegir ni escriure. Són aquestes cooperatives les que s'organitzen, diguem-ne, perquè els seus socis puguin aprendre a llegir i escriure. Ho veiem en edificis que encara són... com, per exemple, la seu de la Federació de Cooperatives de Treball, la Federació de Cooperatives de Consum a Barcelona, que era la seu de la Lleialtat Sansenca, encara conservava, quan la vam, diguem-ne, heretar, després del parèntesis del franquisme, la vam recuperar per al moviment cooperativista, conservava el teatre. És a dir, era la seu d'una cooperativa de consum on hi havia autènticament un teatre amb el seu escenari, el seu pati de butaques, on a més, diguem-ne, de cultura, doncs hi feien les assemblees i les reunions dels socis cooperativistes. O sigui que en aquest sentit, les cooperatives responen directament a les necessitats dels seus socis i tracten pels seus mitjans, diguem-ne, d'arribar a aconseguir aquests objectius, que és cobrir aquestes necessitats.
1: Clar, perquè la pròpia manera que tenen, que troben per autogestionar-se, és tan democràtica que necessàriament ha de respondre a les seves inquietuds. Per això parlen d'equitat, per això són també dels primers moviments en incorporar la dona en igualtat de situacions, de drets i de deures.
3: Correcte. Això ja passava, diguem-ne, en les primeres cooperatives obreres, en aquest sentit, com comentava abans, on el paper de la dona era molt important en contraposició a la resta, diguem-ne, d'empreses que estaven dominades per un empresari i el capital. En aquest sentit, en les cooperatives, el fet més significatiu és que no hi ha un lligam entre poder i capital. Uh-huh. Els poder, o sigui, és el principi, diguem-ne, del cooperativisme és que el capital no té el poder le tenen les persones. Dona igual que hi hagi un soci que tingui el 90% del capital de la cooperativa, el seu poder polític a l'assemblea és un vot, igual que aquell que té el 0,1% en aquest sentit. I això, en el nostre món, a vegades és molt difícil d'entendre quan vas a una entitat financera aquesta dificultat perquè t'entengui l'analista de riscos que la decisió allà la pren l'assemblea, no la pren un senyor, i amb qui està parlant és un director financer que depèn d'un consell rector, que depèn d'una assemblea, diguem-ne, i que ell és una peça d'aquest engranatge i que el seu vot és un en l'assemblea, doncs els hi costa perquè estan més acostumats. Jo vull parlar amb qui pren les decisions i amb qui talla el bacallà. Diu, bueno, sí, aquí és que el bacallà, el que el talla és el comitè de direcció per delegació del Consell Rector, per delegació de l'assemblea, que és en última instància qui té l'última paraula. No? I això a vegades costa d'entendre i costa, en aquest sentit, més, per exemple, accedir a un finançament de les entitats financeres per això, perquè no estan acostumades a funcionar amb aquest paradigma. Pensa que, per exemple, la majoria d'entitats que es dediquen a promoure les start-ups, diguem-ne, el model de start-ups que promouen és un start-ups que jo dic del pelotazo, és a dir, tu generes un start-up a vegades sense posar ni un duro, únicament coneixement, i va ser un desenvolupament amb la idea, doncs, d'aquí uns anys poder vendre-la a algú que pagui X milions i tu llavors te dediques ja a la platja i a l'oci. Aquest és el model que es promou moltes vegades. I això, a part de generar gent que l'únic interès que té és els diners i que, en el fons, allò que està tractant, aquella necessitat que està tractant de resoldre, no és més que un mitjà per guanyar diners, diguem-ne, mentre que en el cas de les cooperatives el guanyar diners és un mitjà necessari per assolir els objectius, que són cobrir les necessitats dels socis.
1: Sí, però des d'un criteri de sostenibilitat, no un criteri de benefici, perquè sí. Vull dir, quan va ser el moment, moltes caixes rurals van néixer de les cooperatives agrícoles. I quan ha arribat el moment de la crisi econòmica, que es va per endavant moltes entitats financeres tradicionals, d'aquestes que tenen consell de direcció i accionistes mirant els beneficis, en canvi, les cooperatives de crèdit i estalvi agrícoles, aquestes es van mantenir. Les caixes rurals encara hi són.
3: Sí, les caixes rurals encara hi són. I s'han hagut d'unir, diguem-ne, per poder assolir els recursos necessaris per sobreviure en un entorn que és marcadament capitalista i que està regulat per institucions com són el Banc Central d'Espanya, amb unes regles que són marcadament capitalistes. O sigui, bueno, i la crisi bancària va provocar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta concentració en l'àmbit de les cooperatives rurals també. De fet, ara de totes les queden relativament poques cooperatives rurals com a tal, diguem-ne, la majoria estan o dins de Cajamar, posem per cas, en el cas de Catalunya i el sur, a València existeixen algunes cooperatives encara de crèdit independents, i al País Basc, el moviment Mondragón, que tenia la seva pròpia caixa, la Caja Laboral Popular, que avui és la Laboral Cuche, que és una entitat de prestigi solvent, igual que Cajamar, que serien els dos grans exponents. Aquí a Catalunya tenim una que també ha reeixit gràcies a una política molt prudent i que s'ha mantingut, diguem-ne, com una cooperativa sense pertànyer a un grup d'aquests, com és la Caixa d'Enginyers.
1: Sí.
3: Que aquesta continua i cada dia està creixent, i mentre abans només hi havia una oficina, havia la Laietana, que era un problema en aquest sentit, per lo que és la gestió del dia a dia dels seus socis, doncs ara ja n'hi ha moltes més oficines repartides pel territori català, i és una cooperativa sanejada, solvent, etc etc.
1: Sí, sí, i amb criteris socials, d'inversions.
3: Sí.
1: Ens parlava el dia que fèiem el programa sobre cohabitatge, sobre cooperativisme habitacional, que també són aquestes les institucions en les que estan trobant finançament
3: sí.
1: per la promoció d'habitatge social.
3: Sí, en aquest sentit, la que diria que té més vocació de suport a l'àmbit de l'economia social, perquè és genètica com ho té des del naixement, és la Fiare Banca Ètica,
1: vale?
3: Que va néixer aquí amb un moviment, diguem-ne, de gent en Catalunya i en el País Basc interessats en promoure una banca ètica integral. Quan dic integral vol dir que no només es preocupés perquè les inversions del capital que posen les persones quan posen els seus diners en el compte corrent del banc, les inversions fossin ètiques, sinó perquè l'ètica fos en tot, en la presa de decisions també i en l'accionariat també. Això neix aquí. Paral·lelament a Itàlia va néixer també un moviment semblant. En Itàlia el cooperativisme és molt més fort que el nostre estat, diguem-ne. Hi ha dues federacions, però hi ha federacions molt potents perquè hi ha moltes cooperatives grans, i en aquest sentit a Itàlia es va desenvolupar una que és la Banca Popular Ètica, i a través d'una diguem-ne, una col·laboració entre les associacions catalana i basca amb la Banca Popular Ètica es va constituir Fiare Banca Ètica. I Fiare Banca Ètica pràcticament només es dedica a finançar projectes d'un elevat compromís social, diguem-ne, i de sostenibilitat. I no és o de sostenibilitat, és a dir, gairebé tots els projectes que són social són tenen un èmfasi també en la sostenibilitat de les seves, de la seva pràctica. En aquest sentit, el cooperativisme d'habitatge en cessió d'ús és un cooperativisme que per les entitats convencionals és difícil d'entendre o d'assumir perquè no hi ha divisió horitzontal.
1: Ah,
3: sí, sí. Llavors, al haver divisió horitzontal, el banc diu, bueno, si deixen de pagar la quota de retorn del préstec hipotecari, jo contra qui vaig? He d'anar contra tots els socis, perquè allò només és de la cooperativa. Mentre que en una hipoteca normal o en una cooperativa de les de tradicionals, diguem-ne, quan la cooperativa es crea per fer l'edifici, quan es fa l'edifici, es fa la divisió horitzontal i cada soci es queda amb el seu pis, i la cooperativa, si t'he vist, no me acuerdo. Algunes, com la Cooperativa Obrera del Prat, que va néixer en l'any 60 i pico al Prat de Llobregat, també com una resposta a la necessitat de donar habitatge als obrers del Prat de Llobregat, va el seu consell rector en aquell moment, quan va fer la divisió horitzontal, es va quedar en tots els baixos de tots els edificis que havia promogut. Llavors, clar, això, el que en aquell moment era una promoció d'habitatge a l'extraradi del Prat, avui és el centre del Prat.
1: Clar.
3: I tots els habitatges són de la cooperativa obrera. Per tant, allà, si el senyor Mercadona vol obrir un local, pues, a qui li ha de pagar, diguem-ne, per llogar-lo, és a la cooperativa obrera de vivenda. I així és. qualsevol tipus de comerç en els baixos d'aquells edificis. I això li ha permès, diguem-ne, tenir una solvència econòmica i una capacitat financera que s'explica que avui en dia, després de néixer en els 60, en ple franquisme, i dient-se cooperativa obrera de viviendes, pues, va subsistir i continua sent una, avui una cooperativa d'habitatge solvent, activa...
1: Perquè a data d'avui podem dir que el cooperativisme està en bona salut. A dades d'agost 2024 comptem 4.765 cooperatives a casa nostra, del 75% de les quals són cooperatives de treball associat. I després destaquen les agràries, de serveis, de consumidors i usuaris. Això vol dir que també és una, el cooperativisme també és una eina, una figura jurídica molt assolible, molt assequible per unir forces, per l'autoocupació quan un grup de persones s'uneixen per una activitat econòmica?
3: Sí, històricament la cooperativa ha sigut una figura anticíclica. És a dir, quan pitjor li va a l'economia, millor li va a les cooperatives.
1: Clar.
3: I això té una explicació perquè és, i l'explicació és molt senzilla, és que la unió fa la força.
1: Sí.
3: Bueno, llavors, tu... En aquest, quan pitjor van maldades i te'n vas al paro,
1: sí,
3: diguem-ne, una alternativa per reeixir i continuar o tornar a generar ingressos per això és unir-te amb altra gent, fer una cooperativa i a través d'aquí tens més possibilitats de fer més coses, diguem-ne, que les que podries fer a nivell solitari, en aquest sentit. Durant els anys 80, en alguns anys es van crear més de 1.000 cooperatives l'any. Va ser quan el govern socialista en aquell moment que hi havia l'estat espanyol va permetre capitalitzar l'atur, diguem-ne, especialment tot l'atur d'una sola tacada si constituís una cooperativa.
1: Sí.
3: Llavors, clar, es constituïen tres persones, diguem-ne, i recollien, pues, si cada una tenia accés a 15.000 euros, doncs anem per cas.
1: Uh-huh.
3: En aquell moment eren pessetes, però bueno, 300.000 pessetes, doncs, amb 1 milió d'euros podies constituir un negoci. Per uh-huh. Ai, 1 milió d'euros, 1 milió de pessetes.
1: Sí,
3: no podies constituir un negoci. I però això va fer que neixessin moltes cooperatives en aquells anys, especialment de treball, i que es fessin pues, comerços de autoescoles, bars... qualsevol tipus de botiga, diguem-ne, en aquest sentit, amb dos, tres socis es feien les cooperatives i podien tirar endavant gràcies a això. Per tant, sempre hem dit que era anticíclica, diguem-ne, ara hi ha un moviment que fa que sigui, que aquest anticiclisme sigui menor en el sentit de que com a fórmula societària, per contraposició a la fórmula mercantil, on la prima és sobre el capital, és el capital el que mana, en les cooperatives són les persones les que estan al centre i les que manen. No? I això fa que estigui neixent ara de nou un cooperativisme que, en contra d'una manera de gestionar basada en el capital, anem a gestionar una empresa basada on les persones estan en el centre. I, per tant, en aquest sentit, ja no és tan anticíclica, sinó és una resposta, diguem-ne, a la manera d'organitzar les empreses en lloc de, al voltant del capital, al voltant de les persones.
1: Perquè ja no responen als valors de la nova societat actual. Podem pensar, llavors, que és positiva la incidència d'haver desenvolupat les cooperatives durant aquests 200 anys en crear una societat que com a mínim té la voluntat de ser més justa, de ser més democràtica,
3: sí,
1: de ser més equitativa.
3: Jo algunes vegades deien això, és que les cooperatives no som unes empreses amb valors, perquè avui en dia el Banco de Santander també diu que és un banco con valores.
1: Sí.
3: ¿Vale? I a part de que, com comentàvem abans, a veure quins valors, perquè el senyor Trump també té els seus valors i no coincideixen els meus, de ben segur, no?
1: Uh-huh.
3: Jo, per contraposició a aquesta, això de, amb valors, i deia, no, és que les cooperatives el que tenim són principis.
1: Uh-huh.
3: Bueno, i aquests principis són els principis que l'Aliança Cooperativa Internacional, com comentava abans Amador, que la Wikipedia menciona, són els principis que regeixen totes les cooperatives, sigui a Catalunya, al País Basc, a Itàlia, a França o al Japó. La cooperativa més gran del món és japonesa. Mm-hmm. Vale. Llavors, i està regida per els mateixos principis de l'Aliança Cooperativa Internacional. Portes obertes, democràcia, diguem-ne, formació contínua, independència. Les cooperatives no som dependents d'un govern o d'un partit polític o d'una cosa així. Mm-hmm. Mantenim un principi en aquest sentit d'independència i també implicació amb l'entorn. I per això, com comentàvem abans, tot el tema de la sostenibilitat també ho tenim incorporat de forma genètica en els nostres principis, aquesta sostenibilitat. Aquesta, nosaltres, a més de cobrir les necessitats dels socis, aquests socis, diguem-ne, no estan en qualsevol lloc, estan en el barri on està la cooperativa i, per tant, també, en aquest uh-huh. sentit, ens devem al nostre entorn. I el nostre entorn és l'entorn social de persones i és l'entorn mediambiental, també. I, per tant, aquest respecte a les persones, al medi ambient, ho tenim incorporat genèticament a través dels principis cooperatius. I per això m'agrada contraposar, dir, no, som empreses amb valors, no, som empreses amb principis. Okay. Igual que hi ha persones que diem, és que, tio, estic, l'Amador té molts principis, és un home amb principis. És un home que és fiable, confiable, honest, diguem-ne, i ho donem per suposat, diguem-ne, no? Si mm-hmm. diguéssim, és amb valors, ens quedaria en dubte, vale, sí, però quins valors, vale? Mm-hmm. Perquè algú pot pensar que l'enriquiment personal és un valor, no? I llavors, bueno.
1: Aquesta és la diferència.
3: Aquesta és la diferència.
1: Molt bé, doncs estem en aquells últims minuts per donar aquell missatge als que ens estan escoltant. Les cooperatives estan aquí, promocionem el seu ús. Promocionem les cooperatives energètiques, que són sostenibles. Anem a buscar les cooperatives agràries, que són el millor producte de proximitat que podem trobar.
3: Sí, jo diria que abans ho comentàvem, quan un va al mercat, al súper, a comprar fruita i verdura, sempre comprarà alguna cosa que ha estat feta per una cooperativa. Si un vol un préstec bancari per comprar-se una casa, hi ha una cooperativa que li pot resoldre això. Si un vol consumir energia renovable, hi ha una cooperativa que li pot resoldre el tema del consum en aquest sentit. Si vols comprar llibres, o sigui, a Granollers hi ha la Gralla, però en general molts hi ha Bacus, hi ha cooperatives de consum, les cooperatives ferreteres Optimus i Cofac uh-huh. són cooperatives. Fedefarma, que proveix de medicaments a totes les, gairebé totes les farmàcies de Catalunya, és una cooperativa. Per tant, les cooperatives són per tot arreu.
1: Estan a tot arreu,
3: diguem-ne. Ara hem vist que moltes cooperatives que abans no posaven cooperativa en el seu nom ja comencen a dir, som cooperativa. Abacus ja diu, Abacus, som cooperativa. Caixa mm-hmm. Enginyers diu, som cooperativa.
1: Sí, no? Perquè això ven.
3: Perquè això ven.
1: Està valorat.
3: Està valorat. Mm-hmm. Quan fa 20 anys era un moviment de resistència, diguem-ne, ara hi ha alguna cosa més positiu en el fet de ser cooperativa. I en aquest sentit animaria tota la gent jove, diguem-ne, que té inquietuds per crear una seva empresa, que tingués en compte la fórmula cooperativa a l'hora de constituir-la. Uh-huh. Té moltes avantatges, és a dir, mentre si tu crees una SL, t'has de donar d'alta en el règim general i el director i el propietari en el règim d'autònoms. En les cooperatives podem triar si volem règim general o règim d'autònoms, uh-huh. per exemple, no? I això ens pot ajudar a reeixir. Està estudiat que la taxa de supervivència de les empreses recient creades al cap de 5 anys, en el cas de les cooperatives, és el doble.
1: Molt bé.
3: Que les mercantils. I això té a veure segurament en que ets tu mateix, no és un tercer que ha posat els recursos i ha constituït l'empresa, sinó ets tu mateix qui està gestionant l'empresa, que estàs tractant per tots els mitjans de resoldre les teves necessitats. La primera, econòmica, però no únicament, diguem-ne, en aquest sentit. Mm-hmm. I això ajuda a que les cooperatives siguin més resilients. Per tant, animaria la gent jove i, a més, avui en dia amb les empreses de coneixement, que són la majoria de les primeres, amb un mòbil i amb un ordinador constituïm una empresa que pot ser d'aquí uns anys una mega empresa, en aquest sentit. Per tant, no necessitem una gran inversió inicial. El que sí que necessitem és saber quines necessitats anem a cobrir dels socis, que són les necessitats del mercat en aquest sentit, i a partir d'aquí autoorganitzar-nos. I després hi ha un altre tema en l'àmbit de les cooperatives que també existeix, és que hi ha moltes entitats de segon nivell que ajuden, diguem-ne, en un moment donat, a resoldre problemes, crisis, necessitats de consultoria, etcètera, etcètera, que quan desenvolupes una empresa et pots trobar, dir, bueno, i ara què faig?
1: És un altre dels principis, col·laborar entre cooperatives.
3: Correcte, la intercooperació, correcte.
1: Doncs ha estat apassionant, Ens ha agradat molt i jo crec que el millor que podem fer per acabar aquesta entrevista és recuperar el que ens va inspirar per fer el programa, aquelles paraules de Josep Anselm Clavé. Instruïu-vos i sigueu lliures, uniu-vos i sigueu forts, estimeu-vos i sigueu feliços. Gràcies.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Coses de la Viquipèdia.
1: Ui, quines coses de la Viquipèdia més breus que farem avui, Amador.
2: Bueno, la veritat és que és una anècdota més que, més que unes coses de la Viquipèdia, però que ens afecta molt, no només als viquipedistes, que som usuaris d'això que us explicaré, sinó, jo crec que el futur de la memòria històrica virtual. Mireu, el fundador del projecte Viquipèdia va dir que la suma de... que el que es volia era que la suma de tot el coneixement humà estigués disponible lliurement per tothom en qualsevol llengua. Això és una sentència utòpica, absolutament, però el que tenia era la voluntat de crear una mena d'accés als continguts, no necessàriament tenir-los tots nosaltres emmagatzemats, com si fos una biblioteca d'Alexandria, i que les llengües no fossin una trava. Doncs bé, recentment una altra iniciativa similar està passant per un mal moment, que és l'archive.org, archive.org llegit en literal. Aquesta iniciativa, que és gratuïta, de lliure accés i universal, el que fa des de fa anys és guardar una còpia de cada una de les webs que hi ha en el món, en internet, cada cert temps. Doncs bé, per un conjunt de qüestions circumstancials, en aquest moment s'està en crisi. Està en crisi perquè li han plantejat litigis per copyright, gent que tenia interessos en que això no avancés, perquè la intel·ligència artificial l'amenaça, etc. Aleshores, a nosaltres ens afectarà, com a viquipedistes, perquè la fem servir, però a la humanitat també, perquè si desapareix l'Arcaip.org, dintre de 5 anys ningú sabrà com
1: ai,
2: era...
1: Ai, que haurem de fer alguna cosa amb l'Arcaip.org. Però de moment, hem d'acomiadar la Viquipregunta. Adéu, Viquifriquis.
4: Al 107.2 FM
2: adeu.
4: I a onacudinenca.cat.
5: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regant les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Umbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda a regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Un bessó digital permetrà gestionar i preveure incidències a la xarxa viària a més de 300 quilòmetres de carreteres de l'entorn de l'àrea metropolitana de Barcelona. La rèplica de la infraestructura serà una realitat abans de 2029 i es podrà estendre la resta de carreteres catalanes de fins a 12.000 quilòmetres. Serà una rèplica exacta del que s'estigui passant a cada moment a la xarxa, que inclourà la ronda de dalt a Barcelona i trams a la C31 i C32, unes vies per les que cada dia passen 80.000 vehicles, 90.000 de pesants. El projecte té un cost de 7.000 milions d'euros, el 40% seran finançats per fons europeus. Sílvia Paneque és consellera de Territori.
2: Per primera vegada, en un sol model, s'integren tots els sistemes de control, com deia la consellera, comptadors, càmeres, simuladors, gestió d'incidències, amb capacitat d'autoavaluar-se i també d'ajustar-se contínuament a la realitat física de la pròpia via, de la pròpia carretera.
1: I l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat la construcció de 4 noves residències públiques per la gent gran de la ciutat. S'ubicaran a l'entorn de Glòries, a l'esquerra de l'Eixample, la Marina del Port Vermell, i les casernes de Sant Andreu. En total, han de beneficiar uns 500 usuaris. A més, les licitacions, execucions, els equipaments les farà el mateix Ajuntament. Escoltem l'alcalde Jaume Collboni.
3: És el dret a quedar-se, en aquest cas, traslladat al dret a envellir a la ciutat amb dignitat i amb condicions. I això vol dir tenir les infraestructures que la ciutadania mereix i que, a més, el canvi demogràfic de la nostra ciutat i del nostre país està patint, que és, efectivament, un envelliment.
1: Els treballadors de la Brigada Municipal de Pineda de Mar han finalitzat avui les jornades de vaga convocades. Ho fan amb una nova manifestació.

Bona tarda, són 8:15 i comencem l'edició de l'Eix 59 d'estiu d'avui, dijous 24 d'agost de 2026. L'informatiu de Sant Feliu de Codines, Castellterçol, Moià, Caldes de Montbui, Bigues i Riells del Fai i els municipis del Moianès. Arrenquem amb els titulars. L'AFA de l'Escola El Turó de Bigues denuncia que els han vandalitzat i robat el local que tenen a l'escola. Castellterçol arriba a l'equador d'una festa major marcada per l'alta participació. La cursa de Festa Major de Sant Feliu obre inscripcions i ja compta amb una 80ena d'inscrits.

0: Comencem l'Eix 59 d'avui amb la denúncia que fa l'AFA de l'Escola El Turó de Bigues i Riells. Les famílies del centre denuncien que han entrat a l'espai, que l'entitat té el mateix recinte de l'escola i que els han robat i vandalitzat diversos elements. Els fets van passar fa uns dies, però les famílies han fet pública la seva denúncia aquest dilluns a les xarxes socials. Amb la publicació no només volen denunciar els fets, sinó que volen crear pedagogia perquè els joves que fan el botellot als entorns de l'escola no malmetin al centre. El president de l'AFA, Sergi, apunta que s'han sentit vulnerables pel fet que hi hagi persones que puguin entrar en un centre d'infantil i primària. Des de l'AFA creuen que, tot i que arran del robatori la policia hagi incrementat la vigilància en aquesta zona, potser els caps de setmana hi hauria de passar més sovint. Escoltem el president de l'AFA.
1: Això ens ha una mica, doncs, desemparada en el fet que la policia al cap de setmana hauria de passar més. Ara sí que després d'aquest robatori que d'un lugar ens estan dient que estan fent més control perquè encara és un carrer.
0: El turó es troba al centre del municipi, davant l'espai juvenil La Cova, en un carrer que està tallat al trànsit de vehicles. Un espai on els joves hi solen anar a passar l'estona. Des de l'AFA, però, lamenten que també que l'entorn de l'escola sigui utilitzat amb freqüència per fer botellots i que sovint es trobin vidres trencats i altres elements a les portes del centre.
1: Una cosa que m'apirta, la pregunta és que Malgrés és una escola pública, no? On el dia següent hi haurà més vot aquí.
0: El president de l'AFA explica que en altres ocasions han trobat cigarretes o vidres trencats, però que aquest robatori els ha fet especialment mal perquè els han entrat expressament al seu espai.
1: I veure que s'ataquen a tu d'aquesta manera és molt vulnerable, la veritat.
0: A banda d'estudiar col·locar més sensors de moviment per les alarmes, l'AFA debatrà si col·loquen càmeres de vigilància al centre. L'entitat afirma que té el diàleg obert amb l'Ajuntament, amb qui afirmen que han trobat mà estesa i estan treballant en aquest tema. De fet, l'alcaldessa accidental de Bigues i Riells del FAI, Maite Escobar, explica que la policia fa rondes sovint per aquesta zona, però que es tracta d'un espai molt gran. El parc de Can Badell, situat just davant de l'escola El Turó, ha estat vandalitzat en diverses ocasions i fins i tot s'hi han col·locat càmeres per evitar noves accions d'aquest tipus. En aquest sentit, afirma, a més, que comparteixen la preocupació de l'escola. Escoltem Maite Escobar.
2: Que tot i estar molt vigilat, tot i estar en el centre del poble, doncs sí que ens trobem a vegades aquestes situacions. I és una preocupació per l'Ajuntament com per l'Ajuntament, evidentment, i fem reunions de seguretat amb la policia local i sempre és un dels punts que no és destacat.
0: La regidora explica també que estan valorant aprofitar els treballs de millora que es fan al centre per poder reduir part de les vidrieres que hi ha a l'escola, que sovint apareixen trencades. La regidora afirma que en altres ocasions la policia ha identificat autors de malmetre mobiliari o l'espai públic. Amb el missatge de denúncia que han fet públic avui, l'AFA també vol conscienciar les famílies de gent jove i els mateixos joves de no vandalitzar els equipaments i els espais públics. Un missatge que l'Ajuntament subscriu, no només pel que fa al vandalisme que afecta l'entorn de l'escola El Turó, sinó a tots els espais públics del poble. Algunes zones del parc de Can Badell, de fet, s'han hagut de tancar de manera puntual com a conseqüència de fets vandàlics, unes actituds que repeteixen a diversos municipis. L'Ajuntament de Castellterçol denunciava fa pocs dies que s'ha malmès un tendal i demanava l'ajuda de la ciutadania per poder trobar els autors.
3: El butlletí dels municipis de la C-59.
0: Castellterçol ha superat l'equador de la seva festa major amb una gran participació a tots els actes com a tònica principal. El municipi ha viscut molts moments de la festa grossa mirant el cel i patint per si la pluja respectava els actes més genuïns de la festa. I fins al moment de tancar l'edició d'aquest informatiu, el programa d'actes no s'ha vist alterat per la pluja. La comissió de festa major defineix les jornades d'èxit i destaca l'afluència de públic a tots els actes. Guillem Suspedra és membre de la comissió i destaca aquests actes.
4: Com a la dansa i el ball del Ciri, que es van ballar ahir a plaça, on el jovent del poble va fer aclamar tot el públic assistent a la plaça vella de l'Ajuntament de Castellterçol. Altres actes destacats van ser el concert de les que faltaven, un grup íntegrament femení que el dissabte van fer omplir de gom a gom la carpa i després el DJ Carrera de Sant Feliu de Codines, que també va rematar la nit fins passades les 4 de la matinada.
0: Són els sons d'alguns dels moments que han brindat els Diables de Castellterçol dissabte a la nit amb un espectacular correfoc que ha estat tot un acte de masses. Centenes de persones han omplert alguns dels carrers més estrets del poble a ritme dels tabals i de la pirotècnia esclatant en un dels actes més esperats i alhora més seguits de la festa. Foc i petards, però tampoc hi han faltat la solemnitat amb la ballada del Mussol davant de l'Ajuntament i una versió força particular del Ball del Ciri. Precisament el Ball del Ciri i la dansa de Castellterçol han estat un dels punts culminants de les primeres jornades de la Festa Major. Diumenge al migdia, a la plaça Vella no hi cabia ni una agulla per seguir de prop una de les tradicions més centenàries de la vila. Els joves balladors, carregats d'emoció, van culminar els seus balls amb la passejada de les autoritats. Aquest dilluns a la tarda tornaran a fer una nova ballada. Si la de diumenge és la més solemne, la de dilluns és una de les més esperades pel llançament de les ampolles de perfum. Els balladors d'aquest any han estat Marta Vallhonrat i Jan Guiteres, Ares Bach i Arnau Moya, Clara Serra i Guim Garcia, Bruna Pineda i Joan Blancafort, i Mariona Blancafort i Oriol De Juan, també Mireia De Juan i Pau Blancafort.

0: sepenggaran sama sambil mereka ya
1: La imatge de la festa d'aquest any és una C trencada que inclou tots els actes de la festivitat. Tot un símbol de Castellterçol, a qui el poeta Josep Pedrals ha dedicat un poema que s'inclou en el programa de la Festa Major i que diu així. La C trencada és una falç que el puny clivella com una orpada, un vell enllaç, la I enganxada, la C sencera pel trenc donada, la C tranquil·la, quan es perfila, és una orella i una arracada. Precisament Pedrals, que estiueix a la vila, ha estat un dels protagonistes d'aquest diumenge a la tarda amb un recital al jardí de Cal Recader, que sota el títol És un dia ha fet riure de valent el públic assistent. El poeta ha recitat algunes de les seves creacions. La sonoritat dels mots, els jocs de paraules i l'entonació amb les que Josep Pedrals les verbalitza ha arrencat els aplaudiments del públic en acabar cada un dels versos. La música també ha estat protagonista al Village del Coll de Mosca amb una nova edició de la Vetllada Blava organitzada pel Club de Futbol, un espai idíl·lic que s'ha omplert per seguir els concerts en directe de la codinenca Marina Palau, ara resident a Castellterçol, que va presentar el seu disc No sé quan ni com, en un dia especial per ella, ja que era el seu aniversari.
2: Per un batega de sol.

La va seguir la veu dolça de Sara Roy, coneguda per part del públic perquè, igual que Palau, va actuar en el Festival Codinenc Juliols del Xifreda. Sara Roy va explicar que per ella aquest concert era especial perquè amb ell tancava la gira d'estiu.

I arribat des de Galícia, Ramon Miravet va fer les delícies del públic amb el seu blues. El cantautor va explicar que tenia vincle amb Castellterçol perquè els seus dos primers discos els van registrar a l'estudi que Marc Parrot té a Sant Quirze Safaja. Va deixar anar moltes paraules d'agraïment per Parrot, sense ser conscient que el músic es trobava entre el públic. And I'm coming home, and I'm coming home, and I'm coming home.

0: Ramon Mirabet va fer pujar dues persones a l'escenari. El també cantautor Nico Roig, a qui va agrair que l'hagués ajudat a fer una de les cançons més sentides que ha fet mai i alhora de les poques que té en català i que està dedicada al seu pare. També va fer pujar l'Everton, un jugador del club de futbol Castellterçol amb qui es va batre a fer tocs de pilota, una faceta del tot desconeguda de Mirabet que va afegir humor a la vetllada. The Crabs i DJ Nai van tancar la nit al Coll de Mosca. La festa major de Castellterçol continua aquest dilluns i dimarts amb activitats tan esperades com la corredissa de gegants, que arriba a la 30a edició. Aquesta serà la darrera festa major de l'actual comissió de festes, ho explica Guillem Suspedra.
1: En resum, des de la comissió de la festa major de Castellterçol, valorem molt positivament aquesta festa major, que enguany serà l'última d'aquest grup i, per tant, des de l'Ajuntament de Castellterçol i de la comissió, animem a persones de Castellterçol i de municipis del voltant que s'apuntin a la comissió.
0: Castellterçol inicia la recta final de la seva festa major, mentre que Sant Feliu comença el compte enrere pel tercer diumenge de setembre, l'esperada festa major. En el cas de Sant Feliu, però, el programa d'actes encara no s'ha distribuït i segueix sent una incògnita amb quins concerts o quines propostes sorprendrà la comissió de festes. L'acte, que sí que és oficial, és la cursa Francesc Casar, que ja ha obert inscripcions i en menys d'una setmana la cursa gran ja ha registrat una vuitantena d'inscrits. Les obres de la plaça Josep Humbert Ventura obligaran a resituar diversos actes de la festa major i la cursa no n'és una excepció. El punt de sortida i arribada passarà a ser el centre cívic La Fonteta, per tant, l'arrencada serà en pujada. Miquel Palau és el regidor d'Esports.
2: Totes les sortides i tota la parafernàlia de cada serà en el centre cívic i l'únic canvi serà que se sortirà del centre cívic cap a la plaça. Llavors, totes les curses canviaran al principi i al final per sortir des del centre cívic i acabar al centre cívic, però la resta de recorregut serà el mateix que era.
0: La cursa Francesc Casar mantindrà el recorregut dels darrers anys, però canviarà la sortida, que serà pel carrer Mossèn Josep Rosell, el del Casal, i pel carrer Rocafort, per enfilar el carrer Joan Maragall i continuar amb el traçat dels altres anys. La Milleta també modificarà part del seu recorregut, mentre que la cursa de Marrecs es farà a l'entorn del centre cívic.
2: I el tema dels Marrecs, que es feia abans una sortida des de la Font dels Àlvars fins a la plaça, doncs aquest any serà a la cursa de Marrecs, tan acompanyats com sols, una volteta pel centre cívic. Per allà a la plaça 1 d'octubre i per allà ens inventarem alguna volteta perquè els nens i nenes més petits puguin fer la seva cursa. I la Mireta i la cursa de Francesc Casar seran semblants, igual, però sortint des del centre cívic i enllaçant ja amb la cursa.
0: Una altra novetat d'aquesta edició de la festa és que la samarreta commemorativa és el resultat d'un concurs de dissenys que s'ha fet.
2: Aquest any hi ha una novetat, que hem fet un concurs per decidir el disseny de la samarreta de la festa major. I la noia guanyadora, que ja la farem saber, em sembla que en el programa surt, el programa ja surt la noia guanyadora. El disseny de la samarreta serà un disseny molt innovador i molt modern i molt bonic, que segurament que agradarà molt. Llavors, aquesta samarreta es podrà comprar doncs, això el divendres de festa major, en el mateix moment que donem els dorsals, es podrà comprar la samarreta, així com el dissabte al matí abans de les curses.
0: El centre excursionista, com és tradició des de fa uns anys, ha previst diversos entrenaments oficials per la cursa. Es faran els dimarts i els dijous, a partir de demà i fins la festa major. La sortida serà a partir de les 7 de la tarda, des del centre cívic, i es recomana portar frontal, especialment per a aquelles persones que vulguin fer el recorregut caminant, ja que potser se'ls fa fosc. Les inscripcions són gratuïtes per totes les curses i es poden fer al web de l'Ajuntament. Fins aquí l'Eix 59 d'estiu. Podeu seguir tota l'actualitat a les xarxes i al web d'Ona Codinenca. Gràcies en nom de tot l'equip, Jordi Givert, Laia de Déu i qui us ha parlat, Gemma Permanyer. Salut!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desenes de persones han assistit aquesta tarda a les 7 al minut de silenci en record de les dues paradistes, mare i filla, que va morir la matinada dissabte a Roda de Berà quan els va caure sobre un mur mentre dormien dins una carpa. L'acte de record s'ha fet davant de l'Ajuntament de Roda de Berà, que ha decretat dos dies de dol. Entre els assistents hi havia veïns del municipi, regidors del consistori de municipis veïns com Creixell o el Vendrell, que també van patir els efectes dels aiguats, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. I els bombers continuen treballant per controlar l'incendi que es va declarar ahir a Collserola. Des d'ahir al vespre està estabilitzat, recordem-ho. Els núvols aquest matí els han jugat a favor, però el sol i la calor que han aparegut a partir de les 12 del migdia han provocat que apareguessin petits focus dins la zona estabilitzada. A hores d'ara, els agents rurals continuen investigant les causes del foc que ha afectat fins a 54 hectàrees de massa forestal. I precisament les altes temperatures d'aquest estiu van obligar a accelerar la collita del musclo a les badies del Delta de l'Ebre. Quan l'aigua supera els 26 graus, el musclo comença a patir. L'ostre, en canvi, presenta una major resistència a la calor i pot suportar temperatures de fins a 32 graus. Des del laboratori IRTA es treballa en un projecte europeu que analitza la resposta de llavors de diferents orígens davant episodis de calor extrema. Ho explica la investigadora Margarita Fernández.
2: I estem estudiant també la genètica d'aquests diferents orígens per poder explicar, en funció de la genètica, aquesta major resistència a les elevades temperatures.
1: Després de 4 anys de la incorporació del Delta Car a la unitat de la Guàrdia Urbana de Vic, el nombre d'infraccions s'ha anat reduint. Es tracta d'una secció especialitzada encarregada de vetllar pel compliment de les normatives de trànsit, la mobilitat i l'ús correcte de l'espai. De mitjana,

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
1: Quan un amic et demana que el vagis a buscar a l'aeroport un diumenge a les 5 del matí, hi ets. Quan la teva mare marxa de viatge i et queda regar les plantes, hi ets. I quan el teu veí necessita que li cuidis el gat, també hi ets. Perquè quan cal, hi som. Vine a donar sang a Sant Feliu de Codines el dimecres 29 de juliol a l'autobús situat a la plaça Josep Humbert Rosàs de 10 a 2 i de 5 a 9. T'hi esperem. Reserva cita a bancsang.net/donar.

0: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax. El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
1: El dard engrescador que teníem clavat al cul ha fet la seva feina i ens ha inoculat el verí de la passió pel món radiofònic i les ganes de seguir amb aquest projecte a les ones, que segons les opinions rebudes hem ben parit. Venim d'uns dies de fartaneres familiars, de trobades amb amics, amb taules parades amb grans viandes i bons elixirs. Uns dies en els que no ens importa el preu del mercat del producte consumit. Com diem, que no respiri misèria. Però ara, aquests dies, ens passen factura. Tant a les nostres panxes com a les nostres butxaques. Venen temps de reclusió culinària, per alguns, esclar. Intentar menjar sa, de la cuina de reaprofitament i del producte de temporada. Tot esperant quines sorpreses culinàries ens depara aquest any nou. Benvinguts un dimarts més a la nostra cuina del Parada i Fonda.
2: La cuina és per divertir-se. És una manera de ser creatiu, aprendre, connectar i relaxar-se, convertint-se en un espai lúdic on experimentar amb sabors i textures. Joan Roca, xef gironí amb 3 estrelles Michelin.
0: L'entrevista.
3: A Can Barroso Mayordomo els gols es devien cantar a cabassos. Uns perquè n'hi havia un, el petit, que se li donava molt bé empaitar la pilota, tot patinant, i etzibant unes seques considerables, amb l'estic en direcció a la minúscula porteria contrària, els partits d'hoquei patins, i els altres, cada cop que el germà gran de la casa devia treure aquelles suculentes creacions culinàries que els demés devien esperar a la taula del menjador com si una llotja presidencial es tractés. Fricandós, bullaveses, grans rostits, safates de canelons... Gol devien cridar cada vegada. L'hereu els hi va sortir xef, i el xef de la casa, després d'anys de formació a l'Escola d'Hostaleria de Sant Narcís de Girona, d'haver voltat món i haver treballat en diferents i conegudes cuines, va emprendre el rumb d'empresari amb el projecte Boira, el seu primer restaurant, com diu ell, el Cor d'Osona, a Vic. Les circumstàncies prou conegudes del 2020 el van empènyer a reenfocar el negoci. A dia d'avui, 6 anys després, el Boira es deposita més enllà de la plana, a la cara sud dels Cingles de Bertí, a Sant Feliu, aquí. Didac Barroso, benvingut i ben aterrat.
4: Moltes gràcies. Moltes gràcies per la intro i merci.
1: Què t'ha semblat l'intro?
4: Sí, sí, m'ha semblat espectacular.
1: L'ha clavat?
4: Sí, veure el llegir és espectacular, m'ha agradat molt. I, bueno, bastant afinada. Estan afinada, sí que és veritat que hi ha un parell de cosetes que no d'això, com per cuinar-li la família, que no es fa gaire.
3: Bueno.
4: O sigui, cantar més gols del Xavi que celebrar amb plats a casa.
3: Molt bé, home. Per què la cuina i voler ser xef?
4: Doncs em sembla que aquests dies que sabia que havia de venir, tot això li ha estat donant voltes, i si voleu que us digui la veritat... Pues no en tinc ni idea, perquè recordo alguna vegada haver cuinat o haver-ho intentat a casa, allò dels diumenges, cadascú es fa el sopar a casa. Però, no sé, diria... Havia vist molt a l'Isma Prados, no sé si us en recordeu aquell programa, que cuina per solters, no era, o alguna cosa així?
1: Sí, sí.
4: Però pues és una pregunta que me l'han fet bastantes vegades i la veritat és que no ho sé. El que sí que sé és que quan vaig estar a l'escola d'hostaleria, ràpid vaig veure que no m'havia equivocat.
5: I ara així una pregunta, perquè la Delfina va ser mestra nostra. I...
4: Sí.
5: La Delfina cuina bé o no?
4: La Delfina cuina, o sigui...
5: És tan exigent com professora com a la cuina?
4: Sa mare cuinava molt millor. Ma mare té alguns plats que... que té uns plats que els clava, però hi ha coses que, bueno, que a poc a poc, suposo que ara que estic més per casa la vaig corregint i tot això, no, però sí. O sigui, cuina bé, la veritat és que sí.
3: Bueno, algú genètic deu haver-hi, doncs, perquè si l'àvia ja cuinava bé...
4: L'àvia era espectacular, sí, sí.
1: Anem.
5: Procedeix adequadament.
1: Sí. El Boira Restaurant ressuscita o no ha mort mai? És un projecte vital, sempre latent?
4: El Boira... El Boira, jo crec que és un projecte que ha passat per diferents fases. O sigui, també s'ha fet gran amb mi, vam començar molt joves, vam començar a tindre 25 anys, en tenim 36, 11 anys després, el Boira ha anat evolucionant. O sigui, una mica amb les circumstàncies, fins i tot la cuina que ha fet el Boira, tant al restaurant com ara amb els esdeveniments, ha anat madurant amb mi. Les idees també han anat madurant i el Boira no és ni restaurant ni que simplement és un projecte vital que va evolucionant a mesura que jo també em vaig fent gran. No... O sigui, esperem estar molts anys aquí a Sant Feliu, però sí que és vital que el Boira és més que el restaurant, és més que els esdeveniments, és, bueno, és un projecte que té aquest nom, però bueno, o sigui, és un projecte molt centrat en la gastronomia, com l'entenem nosaltres, i ens agrada que pugui fer esdeveniments, pugui tenir restaurant, pugui venir a la ràdio a parlar de cuina, pugui fer cates de vins. Una mica és mantenir, pues, això, la cuina tradicional catalana, més modernitzada pel 2026, i bueno, el Boira és un projecte, ara és un restaurant. Bueno, d'aquí uns anys ja farem.
3: Sovint veig que poses o parles en plural.
4: Sí.
3: Per què?
4: Pues perquè el Boira, quan hem estat ara aquí a GURB, o sigui, el conformava molta gent, una cosa és qui és l'empresari, però tota la gent que ha format part del Boira també és seu. Jo és la manera que tinc d'entendre les empreses, fins i tot dels clients, també és seu, poden dir la seva, poden moldejar també una mica la idea. Escoltem a tothom, escoltem a tots els treballadors que hi són.
3: Això és superinteressant.
4: I després aquí hi ha l'altra. I després és tota la gent que aguanta el Boira. La Delfina, que havia sigut profe vostra, el divendres vindrà a fregar parets. Pot dir la seva sempre que vulgui, el meu pare, el meu germà, la meva cunyada, tothom que es vulgui sentir part del Boira s'hi sentirà part. O sigui, al final no, és un projecte obert i que, bueno, és això.
3: Molt bé.
6: Podem posar data d'obertura d'aquest projecte?
4: No, sí, ojalà. Crec que si haguéssiu convidat 15 dies més tard, jo crec que sí. O sigui, jo crec que com a molt tard, a principis de març, hem d'estar funcionant. Ja és més que res per un tema de... Nosaltres ja correm tot el que podem, però sí que depenem de moltíssima gent ara, de molts proveïdors, volem començar bé, cada vegada que posem un peu endavant el volem posar ferms, i sí, serà això, com a tant molt tard al març.
3: Tant de bo sigui una bona senyal, això, no? Sí, sí. Com la primavera, eh?
6: Sí,
3: aflorarà, com les robes soles, com moltes coses, no?
4: I també el Boira va obrir l'1 de març, de fa 10 anys. O sigui, estaria bé allò, o seria una senyal divina, pràcticament, de que quadrés tot allò i 10 anys després els clients poden tornar a venir al Boira. Estaria molt bé, però bueno... si podem obrir una setmana abans, obrirem una setmana abans, fent tinc unes ganes que és massa.
3: Super. Aquí al Parada i Fonda pensem que Sant Feliu és un poble d'oportunitats. Creiem que projectes ambiciosos realitzats amb cap i peus tenen futur. Com serà el Boira més enllà de la proposta gastronòmica? A l'equip, una mica... En aquest sentit.
4: Sí, nosaltres... les idees que hem tingut sempre és, al final, qui vingui a treballar al Boira ha de ser bona gent, abans de res, després han de ser professionals, i després ens emmotllem una mica també el treballador que vingui. Si en té ganes, és bona gent, I té ganes de formar part d'un equip, doncs nosaltres hem utilitzat diferents fórmules. Aquí amb en Jordi a cuina ens assegurem experiència, perquè entre els dos devem portar, ara quedarà de puretilla, però devem portar com quasi 50 anys cotitzats a l'hostaleria, els dos de cuiners, Però sí que és veritat que havíem fet altres fórmules d'agafar gent jove i tenir la suficient paciència com perquè hi estigui bé, per cobrir unes mica les seves necessitats i fer-nos a la mida, que n'aprengui. De fet, hem tingut cuiners al restaurant i al catering que han passat, han treballat en altres llocs i diuen, hòstia, me l'has enviat molt ben ensenyat, eh? I, bueno, si al final nosaltres, si ve algú jove que no en sap, li ensenyarem, sempre que en tingui ganes, que sigui bona gent, que, bueno, intentem fer-ho el més normal que podem i que sabem.
5: Que portin, no? Que portin experiència, sí. Alegria...
4: Sí. O sigui, al principi, quan vam obrir, nosaltres érem joves i volíem experiència, i ara m'he donat compte amb la... ara que ja... O sigui, ara ja que tinc una altra edat, la gent jove pues, t'aporta vitalitat, t'aporta coses diferents. O sigui, mentre aportis, aporta alguna
5: cosa. Benvingut estaràs. I en aquest sentit, quina proposta gastronòmica, quina idea tens de
4: Sí,
5: propostes?
4: O sigui, ara fèiem una mica de broma amb... Espero fer-te una petita introducció a nivell gastronòmic, eh? Fèiem una mica de broma ara a l'Insta, perquè me'n recordo que quan baixava per Caldes, Sant Feliu i tot això, bueno, què, el restaurant, què? I, o sigui, era com la cançoneta que anava sentint sempre. O sigui, obrim el restaurant, sí que és veritat que obrim amb una altra idea. O sigui, nosaltres vam obrir a Vic amb una proposta bastant més gastronòmica i aquí, com ja us he dit, eh? O sigui, les coses evolucionen, aquí farem una cosa més de mercat. Bon producte, tocarem poc, sí que és veritat que al final fem el que fem i ho fem com ho fem, però volem defugir una mica de tota aquesta cuina d'hamburgueses i tot això. Nosaltres som de la ceba. O sigui, nosaltres ens hem dedicat sempre a fotre cuina catalana.
3: Fa parada i fonda, sí, això.
6: Parada i fonda.
4: Però fem cuina catalana amb el restaurant a Vic, amb els esdeveniments. Baixem a Sant Feliu a fer cuina catalana. Sí que és veritat que poder els dijous a la nit.
6: El cor posa la mà, eh? Sí.
4: Sí, clar, és que venim dijous a la nit. Sí que és veritat que és el dia que quedarà una mica més... farem coses més divertides, cates de vins, volem fer alguns cursos de cuina i tot això.
5: Hombre, però jo m'apuntaré segur.
4: Pues no, nosaltres venim a fer cuina catalana. Som conscients de que estem al 2026, no vindrem com la iaia que feia allò les... Algun dia hi serà, però venim a fer cuina catalana. Qui vingui a menjar una hamburguesa de guaio de la Patagònia... Hòstia, no ho sé. No, aquí no, és que no és el lloc.
5: No fa falta, no fa falta, tampoc.
4: No sé si no fa falta, però prefereixo anar-me'n a veure aquí a la Besola les vaques i fer aquella, i tenir-la 3 setmanes a nevera i vendre-te-la, que haver d'anar a la Patagònia, la veritat. Però la idea és cuina catalana. Això és la idea. I molt de producte.
5: El producte de proximitat, sí, no entenc?
4: Evidentment.
6: Anava
4: evidentment.
6: A preguntar si estava d'acord amb el producte de proximitat i potenciar els productors, però veiem que sí.
4: Que sí. És, o sigui, és bàsic.
6: És bàsic,
4: o sigui, és bàsic.
6: I cap a qui creus que va dirigida la teva proposta?
4: Vale. Això és una cosa que hi he reflexionat bastant. O sigui... la diferència entre el restaurant a Vic i el restaurant d'aquí és que bueno, la gent va al súper i ja sap que tot ha pujat molt i tot això. Volíem una proposta on pugui venir a menjar tothom i de la manera que una mica vulgui, m'explico. O sigui, no vol dir que mai hi sigui, amb el temps o menú degustació, veurem com evoluciona la cosa, però sí que és veritat que nosaltres provocarem una mica amb el format de carta, amb uns entrants, primers, segons i postres, provocarem una mica que el dia que tu vulguis venir a menjar-te un primer i un segon, un diumenge al migdia, entaular-te i, m'explico, un dinar, sí, allò...
6: Sí, sí. Sí?
4: El dia que vulguis venir a picar quatre coses i fotre't un segon a la brasa...
7: Més pim-pam.
4: Més pim-pam, doncs també hi serà. O sigui, amb una bona proposta de vins...
6: Això que t'has de preguntar amb un bon celler?
4: Sí. Jo crec que sí.
5: Moreno, això és important.
4: És important. També és veritat que veurem això s'ha de defensar. Aquesta és la història, que és, vale, o sigui, jo puc tenir el millor celler del món, però s'ha de saber, s'ha de poder defensar, s'ha de poder vendre, i crec que és una cosa que evolucionarà amb el temps. També seran cartes curtes tot, molt de temporada, tant la de menjar com la de vins, i després...
7: Molt controlat tot.
4: Bueno, molt controlat perquè... si nosaltres venim a defensar una cuina de producte, crec que la carta ha de ser curta i tenir bastants suggeriments. Més que res perquè hi ha el hosper al mig del penjador, que ja et força a portar la carta una mica cap a on, cap a la brasa. No vol dir, o sigui, tindrem botifarra, tindrem també aquestes coses, i després peixos a la brasa, que tot això perquè siguin de mercat, de temporada i tot això, crec que s'haurà de pues, comprar a l'últim moment a productors petits de per aquí, que sàpigues que t'ho poden portar ràpid. No puc tenir segons quines coses a la carta.
5: I un menú diari tens pensat fer?
4: Sí.
5: També?
4: Sí? Tenim pensat fer menú diari, sí. Menú diari... Bueno, és que jo ja fa anys que vaig dient que els menús diaris, allò de els 12 euros... Bueno, és un
5: això,
4: això no existeix.
5: Ja no es troba, això.
4: Això no existeix.
6: Ni a casa.
4: No, per això. Això t'ho poden fer a Barcelona, que tenen molt volum. O sigui, hauríem d'omplir el restaurant tres cops. Tampoc és el que venim a fer aquí. Després farem un menú que... Nosaltres, amb el tema dels preus, és el de sempre. Eh? O sigui, nosaltres intentarem ajustar-ho tot, ens hi volem guanyar la vida, però nosaltres ajustarem els preus a el que toca, sempre amb, més o menys amb la mateixa regla de 3. Intentarem ajustar-lo el màxim possible. Sí que és veritat que no serà un menú de...
5: No, però la idea és aquesta.
4: La idea és
5: un menú diari que...
4: Sí. Estem acabant de tancar format, perquè això també és una cosa que a mi... allò els 4 primers, 4 segons, si no té rodatge i haver de fer invents raros.
6: S'estanca molt.
4: Sí, per això. Hem d'acabar de tancar format.
5: De perfilar-ho.
6: A aquest home li interessa el menú diari, per això, perquè no cuina ni... No, bueno, no costa, mires el seu curs de cuina i ja...
5: Correcte.
4: Però ja, correcte. Ja podràs venir al menú del dia, de dimecres a divendres, per això.
5: Perfecte.
4: A dilluns i dimarts descansarem.
7: Molt bé. I, escolta'm, pel que fa a l'espai,
4: sí,
7: que va ser l'antic Cal Pere,
4: sí,
7: amb anys esplendorosos,
4: sí, sí,
7: i seu també d'un parell de projectes que varen anar una mica pel pedregar. Què ens en dius? Tens tot per poder desenvolupar bé el teu projecte? Trobes a faltar alguna cosa?
4: Bueno, quan buscàvem local per aquí, per baixar per aquí, per la zona, nosaltres... el que volíem és una cuina que el dia de demà no ens limiti, que hi puguem ficar tota la gent que necessitem per treballar. A nivell cuina ho deixarem a punt com nosaltres volem, i el local, no sé, jo el trobo molt xulo. Jo què sé, no sé qui va estar-hi abans, l'únic que conec és el Pere, que a més s'està portant de cine amb mi. Em ve a veure que si necessita res, em crida per la finestra d'allà de l'office, obre, que no... Bueno, no ho sé. Bé, la veritat, l'espai de fora m'agrada molt. Sí que és veritat que el primer dia que entres, doncs, bueno, ara ja sembla que va agafant una mica més... L'anem buirejant a la nostra manera, i després la cuina veig que, bueno, que no tindrà límit. No tindrà límit.
6: Sí. No, tens el hosper, no?, que s'ha quedat allà...
4: El hosper s'ha quedat a la sala, allà m'hi posaré jo, en Jordi, i després la cuina, doncs, bueno, hi pot entrar gent a treballar. Hi pot entrar gent.
7: I si haguessis de fer una crida activa des d'aquí, per anunciar el Boira,
4: sí,
7: què diries als cuinencs gourmands?
4: Doncs els codinencs els hi diria que, bueno, que vinguin, que ho provin, que ens coneguin i que es menjarà una dia de puta mare.
5: Ho pots dir. I tenim ganes, eh? També t'ho dic ara, eh? Hi ha ganes, eh?
4: Es menjarà molt bé.
6: Tenim ganes de menjar de puta mare.
4: Sí, es menjarà bé, és que no sé què. Que vinguin, que ho provin, que ens, sobretot que vinguin, que ho provin, que ens coneguin.
6: I que ens ho fem nostre, no?
4: I sí, i que digueu la vostra i que, jo què sé, que també és com una mica com entenc les empreses. Venim a fer un restaurant pel poble que no només estigui allà tancat i a la mínima me'n vagi del poble, jo què sé. Jo pues, tinc ganes de fer coses. I després que la gent vingui, que el provi, que li doni una oportunitat, que el dia que la caguem per lo que sigui, perquè també la podem cagar, ens ho diguin, que vinguin, que ho tornin a provar, que diguin la seva i jo què sé, pues, tindran un restaurant més al poble i res.
6: I a menjar.
7: Ja ho heu sentit.
6: Tots cap a...
7: Tothom esmolar els estris i a preparar-nos, que això s'acosta. Passem una miqueta a les preguntes aquestes més caix o faixa, no?
6: Va, Didac, digue'ns un lloc per perdre't, uns dies, menjar bé i descansar.
4: Jo, per perdre, m'ho tinc claríssim. Em vaig del poble de la meva mare, que tinc uns col·legues que tenen restaurant, són 6 hores, és la Serrania de Cuenca, allò on deu haver perdut l'espardenya, i en el moment que m'està a punt d'explotar el cap, normalment una setmaneta allà torno, que, bueno, em menjo un bon.
6: Uns quants quilos de més, deus tornar i...
4: Sí, la veritat és que sí, però, bueno, després es tornen a perdre.
6: Però la cuina es perd ràpid.
4: Sí.
5: I a part d'aquest, un altre restaurant que hagis anat últimament i poguessis recomanar?
4: Bueno,
5: en conjunt? Relació qualitat, preu, menjar...
4: Doncs mira, així per nostàlgia us en diré algun de per allà dalt. M'agrada molt anar amb el Marc a Can Peirot. No sé si el coneixeu.
7: Hi he estat.
5: On està això?
4: Això és... No, és Santa Cecília.
7: Santa Cecília, sí, exacte.
4: I hi he anat moltes vegades, molts dilluns, que és allò, hòstia, que bé cobris els dilluns. Anaves allà, una cuina molt simple.
7: Grans plats.
4: Bona.
7: Cuina tradicional.
4: Cuina tradicional, que no et fa pensar, que això és important, perquè a vegades vas a algun lloc i si no hi vas quan estàs de vacances i has desconnectat una mica, entres amb el xip. I això és un problema.
7: I segurament que deu ser més fàcil anar-hi entre setmana, possiblement, que els caps de setmana, perquè alguna vegada que hi hem trucat per intentar-hi anar, cap de setmana, complicadíssim.
4: Però
7: molt bona recomanació, sí senyor. Digue'ns un vi top.
4: Valen. Doncs mira, un que he estat portant aquests últims casaments és un blanc. No sóc molt de beure, tampoc, però sí que és veritat que el texturou d'Andrea Miró. Hòstia, és un vi que em va sorprendre, em va molt a la història una mica també de la família. I és un vi que he estat portant tots els casaments d'aquest any, m'ha encaixat molt bé, no va molt picat de preu, que també podríem posar-nos aquí
5: apretar,
4: però és un vi bastant amb preu popular i bastant interessant.
7: Guanyen els blancs 2-0 ja.
4: Sí.
6: Un plat top, digue'ns un plat top.
4: Un plat top, hòstia,
6: que facis o que t'agrada que et facin.
5: Un plat top, senzill i un molt complicat.
4: Valen. O sigui, crec que... hòstia, és una pregunta, per mi és molt complicada, perquè et podria dir els macarrons que fa ma mare el diumenge, que me'ls menjo freds a les 7 de la tarda quan he arribat
6: quan
4: de treballar.
6: A treballar.
4: I que no té cap sentit, però tenen molt... per mi són els millors macarrons del món. I després et podria parlar de grans plats com, jo què sé, com el risotto de pinyons amb formatge de manxeu que havíem fet a les Rejas. Et podria parlar de qualsevol plat de la Font de Xesc que a nivell cuina catalana és el tio més top que hi ha i no surt gaire per la tele, hauria de sortir molt més. I et podria dir, jo què sé, el suc de préssec, els moixernons que fèiem envasats al buit, sols, que els anàvem a agafar nosaltres al matí, els baixàvem, els envasàvem.
7: Baixa la grava, tio.
6: Porta'm el pitet, nano, perquè...
4: Anàvem a recollir saúc, allò era... Allò era un... Bueno, era un somni. I res. Però és que us en podria dir molts. Però bueno, crec que cada moment té un plat, cada...
6: Cada
4: època té un plat. En tindrem uns quants al restaurant de plats tops. Ho dic per si algú escolta i ja havia vingut al Boira, ja més o menys sabrà per on anem.
7: Digue'ns un grup de música.
4: Hòstia, un grup de música.
7: Una cançó, si vols.
4: Ja. Escolto molta música i molt diferent. Ara, quan estic a la cuina, em poso allò una mica...
8: Una mica què?
5: Heavy?
8: No,
5: heavy? Banky?
4: Sí. No, sí. Sí, és bastant metal i bastant punky.
7: Tot s'hi val, eh?
4: Tot plegat.
7: Sí, tot s'hi val.
4: Perquè, bueno, per netejar parets i històries va molt bé. Però, bueno... ara mateix no sabria què dir-vos, però...
5: Eclèptic, com la teva cuina, no?
4: Una mica... Sí, aquesta tarda ha estat sonant Pantera, Slayer, sí. Ha sonat una mica Menforce, de la polla... Sí, de la polla Records també ha sonat Menforce, per allà. Però, bueno...
7: Aquí hi ha caràcter, tu.
6: Sí.
7: I si ens has de dir un nom de noia, un nom femení?
4: Un nom femení? Pues mira, el primer que m'ha vingut és Arlet i no sé per què.
7: És bonic, Arlet.
6: És maco, és maco.
4: Sí? Pues això,
6: també,
4: no sé.
6: Dos As ja, eh?
7: Sí, noia i Arlet.
4: Sí. Però no sé per què.
6: Què seria més perillós? En Xavi Barroso a la cuina o en Didac patinant intentant fotre un gol? Que sabem que havies fet hockey.
4: Havia fet hockey, sí.
6: Però de porter, no?
4: De porter. Pues mira, sorprenentment el Xavi... la cuina no se li dona malament. I a més... No, aviam. No sé si me'l podria fotre a la cuina, perquè no... O sigui, perquè segurament acabaríem a pals. Però sí que és veritat que la cuina li he provat alguna cosa i si filo prim li trobo detalls i coses, però no se li dona malament. Jo, ficant-me en una pista de hockey, seria, ara mateix seria terrible. De fet, l'última que vaig estar va ser el meu germà va pujar un dia a entrenar i em vaig posar-me de porter aquí a la pista de Sant Feliu.
6: Ah, molt bé.
4: Sí.
6: Fem poble, molt bé. Bueno, doncs Didac, un plaer haver compartit aquesta estona amb tu. Estem comptant els dies ja perquè obris el Boira. I gràcies, xef.
4: No, gràcies a vosaltres. Gràcies a vosaltres. Merci. Estem a dos minuts.
7: Està molt bé, molt divertit.
5: I moltes ganes ja d'entrar a la teva cuina.
4: Sí.
5: I d'estar-ho tot directe.
4: A més, m'agrada molt que vegin la cuina. M'agrada que tallarem uns vinils que hi havia en una porta. Bé, ens agrada que la gent ens saludi abans d'anar a sopar. I res, estic a dos minuts d'aquí, quan vulgueu, ja ho sabeu.
6: No pateixis, si no, que comptarem amb tu.
7: Collonot.
5: I ens diràs quan inaugures, que...
4: Sí, suposo que correrà.
5: Que ja ho farem.
6: I els dies que facis cates o alguna cosa ens ho dius i també intentarem
4: això
6: fer...
4: Això estareu avisadíssims.
6: Bon vull platillo.
4: Sí.
5: Jo faré el directe. Em faci cates, jo faré el directe. No patiu.
6: Que feines en perd cap, eh?
5: Doncs res, fins aquí.
9: Hola! La masovera, hola, hola, la masovera.
10: En Capell va al mercat.
9: El mercat és el dilluns se compra llums, llums. Hola, hola, la masovera, la masovera.
7: David, com ha anat pel mercat aquesta setmana?
5: Doncs mira, aquesta setmana per això he fet una mica canvi de format, perquè entre molt temps, la pluja i tot plegat...
6: I Sant Antoni,
5: i
6: que
5: vam desmusar... Sí, no era un bon moment. I el dissabte estava correguent per Caldes.
6: No, dissabte no, vas anar dilluns a Caldes. Dissabte vas...
5: És veritat que era Sant Antoni. Doncs era dilluns, que estava per Caldes, correcte. Sí. I pensant en la vostra recepta que havíeu dit de cigrons amb patates, estava jo caminant per allà a Caldes i vaig trobar una botiga que posava llegums parellada.
6: Ah, molt bé, molt bé.
5: Una botiga... Vaig entrar a preguntar una mica i em van explicar que és un negoci familiar, que tenen més de 70 anys d'història.
6: Ja ho portava l'àvia.
5: Sí, i tenen tot tipus de llegums cuits, amb la particularitat que els couen amb l'aigua termal de Caldes. I amb aquest sistema fan que siguin menys durs, que siguin més saborosos i surten molt més suaus i agradables al menjar.
6: Molt bé, molt bé.
5: No, no, tenien de tot.
6: El tio va buscar cada dia l'aigua amb una garrafa, se'n va cap allà, l'aigua calenta, sí, perquè a part ja surt a 70 graus, o sigui, estalvien per calentar.
7: Molt bé.
5: No, no, i tenien molt bona pinta, i si us voleu atensar, es troben allà al carrer Major, número 9, i obren cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 2.
7: Això és allà a l'alçada del Canalet, és un palet més amunt, passat al Grau Vila, crec.
6: Sí, sí, sí. L'únic això, que els... No obren els dissabtes. I algun cop li he preguntat...
7: I les tardes tampoc, oi?
6: No, de 9 a 2.
7: Al migdia ja tenen la feina festa, aquesta gent.
6: No, i ara ho porten els nets, em sembla, el net i la dona, i està molt... Han avançat molt i fan hasta humus.
5: No, no, molt bona pinta, molt bona pinta.
6: Però avui no ens has portat res per això, eh? L'humus ni res,
5: no
6: els
5: hi quedava res. No, avui res, avui he fallat.
7: Sí, perquè ara tinc la sensació que té el cap un altre poc.
6: Sí, sí, avui van pres el cafè.
5: Ja aniré millorant.
6: Molt bé.
5: I bueno, llavors vaig dir, bueno, doncs dona'm una bossa de cigrons.
6: Bueno, el que et vam demanar, uns 600, 700 grams, suposo,
5: sí,
6: no?
5: Sí, que els aprofitarem. El que passa és que hi havia de molts tipus. El que passa és que va començar a entrar gent i tampoc no va ser massa el moment de preguntar, però jo crec que per pròximes vegades...
6: Ja preguntarem. Jo no sé si tenen el cigró típic d'aquí, però ja ho preguntarem. Que, bueno, d'aquí. Hi ha un cigró, com es diu aquest,
7: Ferran? El Moristà, cap de la... Lluçanès.
6: Lluçanès i el Mollanès,
5: sí,
6: també,
5: sí,
6: quins
5: tipus hi ha, o la manera de cuir-lo. Ja farem un especial per aviam què tal.
7: Algun dia també podríem preguntar com couen el cigró per aquí dalt les fondes, per exemple, el del Revol, o el de la fonda Safaja, de Sant Quirze,
6: també
7: són mítics, aquests cigrons de per aquí dalt.
5: I algun secret hi haurà per cuinar-los, perquè també van parlar d'aigua de Vichy, de... com es diu allò, blanc, bicarbonat, tipus de bull...
6: Els pots posar amb remull, amb aigua i sal o bicarbonat, o si tu vols estalviar, hi ha gent que ho fa amb Vichy, i els bullers després amb la mateixa aigua de Vichy.
5: O també, mira, cargar una garrafa allà a la Font del Lleó...
7: També.
5: Ja ho tens fet. Bueno, i després vaig dir què faltarà, no?, per acompanyar els cigrons.
6: Què ens falta?
5: Doncs calamar. Calamar, i vaig dir, bueno, aquí sí que m'imagino el Condis, que em queia més a prop.
6: Molt bé. Això el mateix dissabte.
5: I em van dir que el calamar ara és una bona època, perquè l'aigua està freda, les condicions són les òptimes, i...
6: Ara hi ha els calamars grossos, hi ha els que són més grossos.
5: Sí, d'unidó, els bitxarracos que hi havia.
7: La mar de putera.
5: Però bueno, i vaig preguntar una mica, perquè clar, a mi em poden posar un calamar que un... Com es diu allò?
6: Una sípia.
5: Una sípia, un calamar, que ja em costa...
7: Un pop.
5: Ja em costa diferenciar. Però bueno, m'han dit que un bon calamar havia de tenir la pell transparent, així amb un color anacarat.
6: Anacar.
5: I amb la cara ben ferma i els ulls brillants. Em va dir que allò dels ulls...
6: Com els teus avui, eh?
7: Miraven els ulls?
5: Els ulls em miraven profundament.
7: Aquell era el calamar.
5: Un cara a cara. I el que em va mirar pitjor vaig dir, aquest és el nostre.
6: Aquest, molt bé.
5: I vaig agafar 4 talls ben macos perquè hi hagués condiment als cigrons. Bueno, i el que sobri també els podríem aprofitar.
7: Quan dius 4 talls, vols dir 4 calamars.
5: 4 calamars, sí, sí. I ja està, i em van dir que si potser els volia congelar perquè després fossin més...
7: Llavors entenc que devia ser un calamar de costa,
6: sí,
7: no
6: fresc.
7: Un de putera, un calamar mitjanet, no entenc, a mi de maca. Molt bé.
6: Molt bé, David.
5: Bueno, i amb tot això ja ho tenim, ja tenim els ingredients per començar a fer bullir l'olla i el calamar amb patates.
6: Molt bé.
5: Com ho veieu?
6: Ara ens mirarem aviam la recepta, què tal.
0: La recepta del Corpus. Dam, dam, darararam, dam,
6: darararam, dam, darararam. Molt bé, doncs anem cap a la recepta del Corpus. Aviam, així amb el que ens ha portat el David i el que teníem per aquí, doncs...
7: I la Santa Bíblia aquesta.
6: I la Santa Bíblia del Corpus, el dogma. Doncs avui farem uns cigrons amb pataca, perquè m'agrada que en el llibre posa pataca, contra la patata, i calamar. Què necessitem per fer aquesta recepta?
7: Per aquí tenim, doncs, els 600 grams de cigrons.
6: Ens ha portat el David.
7: Sí, bullits en aquest cas. També podem dir que hi han bons cigrons de pot, ben escorreguts. I un altre dia també explicarem que l'aigua aquella no cal llançar-la, perquè es poden fer coses amb aquella aigua dels cigrons de pot. 500 grams de patates tallades a daus, 250 grams de calamars tallats a anelles, una ceba trinxada, un pebrot vermell tallat a tires grans, una cabeça d'alls, un got de vi blanc, de bon vi, dos tomàquets madurs ratllats, si pot ser els tomàquets els punxeu una miqueta i apreteu i els hi traieu la llavor, una fulla de llorer, un litre de brou de peix i oli, sal i pebre. Què et sembla, Joan?
6: Molt bé.
7: Tenim tot aquí dins?
5: Sí. Aquesta patata, com en l'has anomenat?
6: No hem dit quina patata era.
5: Però aquí, bueno, en el sac posa patata canavec de Prades. No,
6: posa patata de Prades.
7: Perfecte.
6: És patata canavec, que és, bueno, és una patata que és, per mi és la de més qualitat que hi ha aquí. I a més aquesta és IGP, Indicació Geogràfica Protegida.
7: I una cosa, Joan, tu aquesta patata la tallaries o l'escapçaries?
6: Jo l'escapçaria, aquesta. Perquè és una patata, és consistent, aquesta patata.
7: I volem que el suquet ens quedi una mica consistent, eh?
6: Consistent, més xup-xup.
7: I amb el midó que deixaran a la patata, si la trenquem,
6: sí, aquesta,
7: quedarà collonut, això.
6: Aquesta és molt bona per fer guisats i rostits. I, perquè
7: doncs
6: té molt, bueno, l'únic que aquesta té baix contingut d'aigua, o sigui, ens deixarà allò lo just. Doncs comencem amb la recepta, si voleu. Enrosim, bueno, hem pelat primer de tot el calamar, el David ens l'ha portat sencer, l'hem tingut que netejar i tallar en elles, però bueno, que això t'ho podien haver fet a la peixateria, que per això pagues, però bueno.
7: Netejar no massa tampoc, Joan?
6: Bueno, una miqueta, sí.
7: La pell li deixem?
6: La pell, sí.
7: Molt bé.
6: I el tallem en elles i l'hem ficat una cassola amb oli calent, que vagi enrossint.
5: Els enfarinem o no?
6: No. Sí. Per això hem trencat la patata.
5: Vale,
6: sense farina i res. Un cop els tenim ja enrossits, hi afegim la ceba també i que vagi daurant. Ja ben duradet tot. I
7: puixadet o què? O daurat?
6: Daurat. A mi aquesta aquí posa daurat i també ja ho vaig provar i millor daurat. Que no acabi de...
7: Afegim el pebrot vermell que hem fet a tires, la cabeça d'alls, el llorer, la sal i la pebre.
6: La cabeça d'alls sencera, eh?
7: Sí. Però podria obrir per la meitat.
5: I pelada o no?
7: Podríem tallar per la meitat sense pelar.
5: O tal qual, tal qual.
6: Tota la cabeça, tal com la tens.
7: Una mica neta, però sense pelar els alls. Tallada per la meitat i cap dins.
6: Sí, li pots fer això, un tall al mig i poses un cantó, en un cantó un i en l'altre.
7: Exacte.
6: I anar fent.
7: Quan la cabeça d'alls estigui d'oradeta, ja hi podem afegir els tomàquets. Quan el sofregit estigui a punt, hi posarem el vi.
5: Ep.
7: I el deixarem
5: reduir. Ja que posem el vi, prendrem una copeta, no?, per anar amenitzant la...
6: És vi ranci, però és vi bo, perquè...
7: És vi ranci, Joan?
6: Hem posat vi ranci, no?
7: Vi blanc, eh?
6: Ah, no, hem fet vi blanc, és veritat, que hem fet vi blanc. Ah, doncs sí, una copeta. No l'eixes al beber lo que no te vayas a comer. No l'eixes al comer lo que no te vayas a beber. O sigui que pots fer la copeta.
7: N'hi posem una mica i l'altre ens el anem prenent. I vinga, i fot-li. I quan arrenqui el bull, hagi reduït i tal, hi afegim les patates. Tot això es deixa bullir aproximadament uns 15 minuts.
5: A foc lent o xup-xup?
6: Bueno, això, hem baixat una mica el foc i que vagi fent xup-xup. No has preguntat res de... M'estranya, David, que no ens hagis preguntat res del brou de peix. Si el fem nosaltres, si no el fem nosaltres, si l'hem comprat, si no l'hem comprat...
5: Jo que el vaig comprar.
6: Se'm fa raro, Doncs el teníem fet.
5: Dedueixo que ja el tenies fet, no?
6: El teníem fet, sí.
5: Que això també serà un altre tema de debat.
6: Sí, parlarem un dia de brous.
5: Jo quan vaig a comprar salmó o companyia, sempre em diuen, vols el cap? I jo sempre dic, no vull.
6: Sí, tu has de guardar tot.
7: El Joan té un arcó a casa seva, un congelador...
5: Tot s'aprofita, no?
7: Allà no hi ha fondo.
5: Jo ho deia a ma mare. Tot s'aprofita.
6: Els caps de les gambes, les espines dels peixos, tot.
7: Molt bé.
5: Així ja m'ho explicaré un altre dia.
6: Bueno, doncs ja l'hem deixat bullir uns 15 minuts, retirem la cabeça d'alls i aleshores és quan ve la màgia i afegim aquells cigrons que has comprat i els fem coure amb tota la cassola que tenim un parell de minuts més.
5: Una pregunta, els cigrons es salen o no?
6: els hem salat.
7: Ja venen salats, eh?
6: Bueno, aquests ja estan salats, però si tu els has posat amb... Si tu els has bullit, els has tingut en remull 12 hores, sigui amb l'aigua, amb sal...
7: Que no els vas provar, que no te'ls van deixar provar.
5: Però a mi ja m'agraden, jo no menjo sense sal.
6: Sense sal.
7: Venien salats.
6: Venien salats, però si ho fessis tu, si els bulleixes, al final de la bullida i tires la sal.
5: Val.
6: Aleshores ja... I, bueno, ja estarà, ja emplatar i que vagi de gust.
5: I menjar, no?
6: I menjar.
7: I bon profit.
6: Aquests cigrons amb pataca i calamar.
5: Home, ja tenen bona pinta, ja.
6: Sí, i fan oloreta, eh? I és de sucar pa.
5: I hem de parlar de pa. Això és molt important, eh? El pa, sí. Jo sense pa no puc menjar, no puc menjar, necessito el pa. No, i això bé. També serà...
7: Bon tema, eh? Bon tema, el pa.
6: Sí. El pa dona per molts programes.
7: Important, eh? I tant.
5: Doncs ja ho tindríem, no?
6: Molt bé, que vagi de gust.
5: Va, que aprofiti.
0: El fast food.
5: Hola, bon dia, senyors. Ens trobem aquí a Cantalet i ens hem trobat un personatge mític de Sant Feliu, un que li diuen de Can Carlons, el senyor Jordi Vilardell. Bon dia, Jordi.
8: Bon dia, què tal, David?
5: T'has preparat per fer el reguitzell de preguntes?
8: El que faci falta, ja ho saps.
5: Va, doncs comencem. Ets més de cuinar o que et cuinin?
8: Jo sóc bastant també de cuinar i que em cuinin les dues coses. Si em cuinen, millor, però si m'hi haig de posar, no em fa mandra, la veritat.
5: Això és bo. I quin és el plat que més t'agrada cuinar?
8: El que més m'agrada cuinar són macarrons amb verdures i una mica de carn.
5: I et surt bo, suposo, no?
8: De moment a casa no s'han queixat, tot i que sempre diuen que ells en saben més, però de moment no s'han queixat.
5: Mar o muntanya?
8: Mar, potser.
5: Mar. I què ets més, de xuclar el cap de les gambes o que et filetegin sense espines?
8: Jo xuclar el cap, les potes i el que faci falta.
5: Tot cap a dins. On has menjat millor?
8: A casa de la meva àvia. Jo me recordo que la meva àvia cuinava de puta mare i la veritat és que menjàvem molt bé tots.
5: No hi ha res com les àvies. I pitjor?
8: Pitjor. Algun restaurant que t'esperes molt i que després resulta que poca cosa.
5: Ja passa. Un plat memorable?
8: A mi el que m'encanta són els peus de porc. Guisats o a la brasa o al forn, com sigui, m'encanten.
5: Bona elecció. I un plat per oblidar?
8: Ostres, ara em costa. De jove en tenia molts per oblidar, perquè no m'agradava el pebrot, les albergines, però ara m'he anat fent més adult i m'agrada més tot. No ho sé. Ara no t'ho sabria dir, la veritat.
5: Molt bé. I què ets més, de vi o de cervesa?
8: Depèn del moment. Al migdia fent el vermutet de cervesa i a la nit o a la tarda una copeta de vi sempre està bé.
5: Tot el seu moment, no?
8: I tant. I si és en bona companyia, encara més.
5: T'agrada allargar les sobretaules amb parada i fonda traient pastetes, cafès, els xarrupets, o recollir ràpid la taula i la becaineta?
8: Depèn de qui vingui a casa, eh? Però depèn d'això una cosa o l'altra. Les dues m'estan bé.
5: Ets més de menú o prefereixes un bon plat i cafè?
8: Jo un bon plat i cafè ja m'està bé, perquè el menú a vegades se'n fa llarg.
5: I ets agraït amb propina?
8: Depèn, a vegades sí, tot i que últimament no s'estila tant, però si estic ben servit i són simpàtics i un bon servei, sí, deixo propina.
5: Doncs molt bé, doncs fins aquí el fast food. Moltes gràcies, Jordi, pel teu temps i fins la pròxima.
8: Doncs vinga, quan vulgueu, aquí estic. I em podeu convidar un arròs, que el Moreno que els fa bé, a veure si s'enrotlla una mica. This is the Rocksteady Beat on a Ruthless
0: Style. L'agenda quinzenal.

0: Bueno, doncs aquests 15 dies que venen ens deparen unes quantes cosetes i hem trobat que dins del marc de la Fira de la Candelera de Molins de Rei trobem la 46a Fira de Vins i Caves, els Escumosos, on trobarem diferents tastos i maridatges. L'únic que aquesta fira va del 24 al 29, clar, estem a 27, agafarem només 28 i 29, però bueno, això si entreu a la web de la Candelera de Molins, que ara en Capella ens han tingut que marxar, que tenia que anar al metge, doncs hagués preguntat, i què és la Candelera, oi? No, que ens sí. Ho hagués preguntat.
1: Però li deixem per ell, sí. I votarem nosaltres amb ell aquesta pregunta, sí. Què és la Candelera?
0: Jo sé que és algo religiós, però no sé ben bé. Sé que és el tancament de Nadal, i a Molins és la Fira de Fires, que es fa el 30-31 de gener i l'1 de febrer, i aquest any fa 175 anys.
1: Doncs aquí que molts bars i restaurants que ofereixen la coradella.
0: La coradella.
1: La coradella és el plat que s'identifica amb Molins de Rei. Els primers traginers que venien fa més de 170 anys a mostrar i vendre els seus productes a la Fira de la Candelera menjaven aquest plat fet a base de menuts de xai. El regaven amb vi i l'acompanyaven amb pa, de manera que adquirien les calories necessàries per afrontar les seves feixugues jornades de treball.
0: Això deu ser com un...
1: menjars calòrics...
0: Com es diu el que volíem fer aquí, nosaltres, la recepta que és de xai, el sang i perdiu. Això deu ser com un sang i perdiu, suposo, més o menys. De menuts de xai? Bueno, molt bé. Doncs jo sé que hi ha molts restaurants que aquests dies de fira ofereixen molts esmorzars de forquilla, que si peus de porc, que si tripa, que callos, mandonguilles amb sèpia... I des del 2018, la coradella aquesta van fer un embotit i també hi ha molts bars que l'ofereixen. O sigui, això és entrar a la web i mirar-ho tot.
1: El Barcelona Wine Week, el referent enològic de l'any, convergeix a la perfecció tots els apassionats del món del vi. Del 2 de febrer... el dia 4, a l'entorn de la Fira de Montjuïc.
0: Que em sembla que és tot vi...
1: Fira, quan diem Fira de Montjuïc, és Montjuïc-Montjuïc, eh?
0: Jo
1: no
0: entenc
1: és,
0: que sí.
1: No és Fira 2, eh?
0: No, perquè no ho posaria.
1: És Montjuïc, la clàssica. Fira.
0: I em sembla que aquest és la convenció de vins espanyols, o sigui, del territori espanyol. Això pot estar bé, també. I ja em sembla que passem al dia 7, crec que és, sí, el 7, que a Vigues, vale, arriba la Fira d'Oli del Vallès i del Mercat del Partesà. Celebra Vigues, el cor del Vallès Oriental, i és un esdeveniment emblemàtic que posa en valor la tradició i la qualitat dels productes de proximitat de la comarca. Aquesta fira destaca per l'excel·lència de l'oli d'oliva produït a la zona, que és, ara tindria que dir el capell, l'oli Vera, perquè el Bustamante li està dient sempre, hem de parlar de l'oli Vera.
1: De la varietat Vera, no? Que és la que quan hi havia, bueno, suposo que encara n'hi ha, no? Per aquí, hi ha allò d'oliveres, i era la varietat que hi havia per aquí.
0: És que em sembla que hi ha gent aquí encara que té oliveres i això, no? Que intentarem també, aviam si els podem recuperar. Doncs sí, hi ha molt producte, trobareu molt producte de la terra, partesà, i comptarà també amb show cookings, Skype books, que suposo que deu ser com un Skype room, però a la seva manera. Hi haurà tastos d'olis i, bueno, més productes per conèixer...
1: Perquè a Vigues hi tenim el molí, no? Tenen sí, un molí, no? Can Sapera,
0: sí. Jo crec que, jo fa temps que no baixo, però jo crec que encara el tenen. Tenen el molí i bodega.
1: Molt bé, doncs
0: això és el que tenim per aquests...
1: Fins aquí l'agenda.
0: Molt bé.
2: Les recomanacions, top.
0: Avui a recomanacions, top, tornarem a fer una trucadeta amb un dels nostres partners, com va dir l'amic Dax, que en aquest cas és...
1: Col·laboradors. I partners oficials del Parada i Fonda.
0: En aquest cas és...
1: Bons gourmands... bons bebedors d'elixirs que dius tu
0: i menjars
1: i som-hi.
0: Avui en aquest cas és en Manel Moreno, que és un reconegut BJCP, és un amant de la cervesa, que tothom el coneix per les cates que ha fet aquí,
1: és conegut arreu del territori,
0: és conegut a les cates que ha fet a les birrades i bueno, altres coses que ha fet per aquí. Bona nit, Manel.
3: Bona nit, què tal?
4: Manel, bona nit, xacol David. Mira que ens hem fotut cerveses por ahí, I ara m'entero que ets un BGCP.
5: BJCP.
4: Bueno, ja em diràs què cony és això.
3: Soc jutge BJCP. Que és, bueno, és com un titulín que et treus perquè, bueno, hi ha una guia que han fet un... Ja fa anys van fer una associació americana per definir els estils d'una forma concreta, els estils de cervesa. Doncs cada estil explicar com és, perquè llavors això es pugui fer servir, doncs, en concursos de cervesa, perquè tu, doncs, has comparat la teva cervesa amb aquest estil. I llavors hi ha una gent que està formada amb aquesta guia, com ara jo, que poden fer de jutges amb aquests concursos.
1: Molt bé. Això és americà, doncs, és americà, això.
3: Sí, sí, sí. Sí. Els americans fan molt bona cervesa, eh? No us sembla, però fan molt bona cervesa.
1: Americà, eh?
4: Si ara tens excusa per beure per feina, que no per beure per plaer, no?
3: Ho vaig fer per això. És com estudiar.
0: Bueno, doncs la teva secció ens intentaràs explicar un estil i ens recomanes algunes cerveses de per aquí.
3: Exacte, doncs faré un estil d'aquesta guia i us ho explicaré. Avui el que he pensat és un estil que s'ha posat bastant de moda els últims anys, no només en el món de la cervesa artesana, sinó que últimament totes les cerveseres industrials tenen alguna cervesa d'aquest estil, que és la IPA. Segur que us sona, no? Uh-huh. Una vegada ho heu sentit. IPA és una... Són unes sigles. En veritat, l'estil es diu India Pale Ale. Val? Les cerveses que són d'aquest estil... bueno, per explicar-les, primer, hauríem de recordar quina és la recepta d'una cervesa, val? Quins ingredients té. Una cervesa està feta d'aigua, sobretot, malta, que seria el gra maltejat, llúpol i llevat.
1: O el capell deixarà de beure cervesa, sí. Si sap que hi ha aigua.
0: Ha dit aigua.
3: N'hi ha. Bueno, però és un avantatge, perquè porta com un 90% d'aigua, i llavors quan se't compliqui la nit i tornis a casa altres hores i tinc tu que has bebido, doncs tu dius aigua. I amb un 90%...
1: També tens raó, Manel.
4: Ho veus?
3: Vale. Llavors, cadascun d'aquests ingredients doncs fa una cosa. El llúpol el que fa és donar gust, aroma i amargor. Vale? Va, té diferents gustos, depèn la varietat.
4: Perdona, Cítric, el lúpol és blat, no?
3: No, el lúpol és una planta que segur que si aneu a la Riera en trobareu. És com una planta... És família de la marihuana, m'han dit.
4: Collons.
3: I sí, ja et dic.
4: Ja anem sumant.
3: Però no té allò que fa riure. Vale? És família, és una planta atrapadora i el que fa és... No el té aquest. Llavors, el que és com una pinya, com molt tova, vale? Petitona i molt tova. I això té uns olis, unes resines, que donen diferents gustos, fruites, cítrics, florals, herbals, depèn. I el que fa també és donar-li amargor. Llavors, les IPAs, el que fan és, a la recepta, tirar-n'hi més de llúpol. Vale? És sobretot que el llúpol sigui el que més es nota i que passi per sobre els altres ingredients. Llavors, les IPAs doncs, no seran cerveses dolces, ni torrades, ni negres. Val? Seran cerveses...

0: pul que creix allà és més potent, té més mala llet. Mm. Llavors, les IPAs americanes
1: com,
0: són les
1: com el Trump.
0: Exacte, és una cosa així. I més salvatge. I llavors aquest és l'estil que es porta ara d'IPAs. No les IPAs angleses, que eren més tranquil·letes, sinó aquest estil més, més bèstia. I què més us puc explicar? Us puc explicar que...
2: Per tant, una cosa, depèn del lúpul, tindrà un sabor o un altre.
0: Sí, exacte. És i un aroma o un altre. Sí. Bé, totes les cerveses porten lúpul, d'acord?
2: Vale.
0: Però, o gairebé totes, però a les IPAs n'hi fiquen més. I llavors, clar, ha de tenir la gràcia de que el lúpul també tingui un gust que sigui potent i un aroma que sigui potent i que sigui amargant.
2: I quants tipus d'això pot haver-hi? Molts?
1: Això ja en parlarem.
0: De lúpuls?
1: Això és la recomanació. Això, ja en parlarem. Ja el farem molts. No pateixis. Val. Doncs ja que ens has recomanat aquest estil, recomana'ns tres cerveses, si vols, d'aquest estil. Vale. Aviam si pots trobar una catalana, una del país veí i alguna d'Europa o Amèrica o on vulguis.
0: Vale.
3: Sí.
0: Mira, com és un estil que ara està bastant de moda, és fàcil de trobar. No heu d'anar a botigues especialitzades ni a bars específics de cervesa artesana. Per exemple, teniu el súper, a més d'un súper, tindreu la Montseny.
1: Ah, això sí, el compreu, jo l'he vist.
0: IPA aniversari. El compreu, per exemple. IPA aniversari, es diu. És així, verda i vermella, l'ampolla. Això és una IPA de les que m'agrada a mi, de la vella escola, ¿vale? Això amargant, potent, perquè també hi ha IPAs que no són amargants, però és una altra història, ¿vale? Ja es diuen d'una altra forma. Les IPAs, com us les he explicat, serien les West Coast IPA. West Coast IPA. Aquestes, la Montseny, és un bon exemple, i la podeu trobar molt fàcilment. També podeu trobar IPAs de la Pirata, o alguna altra d'aquestes, que són bastant fàcils de trobar.
3: Perquè, escolta'm, llavors hi ha IPAs que són més mainstream, no? Com podria ser la Complot d'Adam. Què n'has de dir d'aquesta?
0: Clar, exacte. Les industrials, o sigui, les cerveseres industrials, van veure el filon ja fa uns anys d'aquest tema, o més aviat van veure que estaven perdent terreny, o que les cerveses passaven, estaven guanyant terreny, i van agafar aquest estil, que és com una mica més... Bueno, és diferent, no?
3: Deu ser més suau.
0: I llavors, clar, una IPA d'aquesta gent és més suau, però tot no és tan amargant. I els gustos, diguem-ne, que no hi ha tanta varietat. Sí.

0: pot tirar enrere, però després ja no pots. Ja has d'anar a més qualitat, ja que sigui o un gust més ben trobat, o més natural, o més pur. Això passa amb moltes coses, i amb l'amargant, per exemple, passa.
1: Ah, va, aquest se'ns en va, se'ns en va, aquest home, ja, li doneu metge? No,
2: això mola perquè és un món...
1: Ja el farem vindre, ja parlarem amb ell. Acabes de recomanar les cerveses. Ens has dit una del Montseny.
0: Llavors, una d'aquí al costat, a Astúries, per exemple, seria Calella. La Calella Goma 2, aquesta sí que és més difícil de trobar, no està al súper, però si alguna de les filles que en venguin,
1: ja són. Ja direm alguna botella especialitzada, que n'hi ha alguna per a Granollers.
0: Exacte.
1: I una, així que ens agradi de fora.

0: Aquesta és màgica. Jo aquesta me la compro i tot, l'he jugat a algun súper sense el cor. Els dies aquells tontos, tio, que...
1: Molt tonto, eh?
0: Bueno, pues moltes gràcies, Manel. Ja anirem...
2: Pues moltes de res.
0: Ja anirem connectant i algun dia et farem vindre aquí i explicaràs bé aquest món.
2: Quan vulgueu, jo tinc rotllo per rato.
3: Va, una abraçada.
0: Gràcies.
2: Vinga, adéu,
1: Manel. Adéu, cuida't.
0: Però bueno, ja cap recomanació més, doncs...
3: Fins aquí el Paralifonda.
0: Sí, ja, com veieu, els hi hem agradat a dalt, o sigui que ha anat bé la cosa.
1: I en dos, i cap al tres.
0: Si tot va bé, anem cap al tres. Moltes gràcies, li donem les gràcies a en David Capell, en Ferran Dax, en Xavi...
1: Xavi dels Fogons.
0: A les cassoles i un servidor de vostès, en Joan Moreno. Vinga, bona nit i que vagi de gust.
1: Així ja.
4: Parada i Fonda, amb Joan Moreno, David Capell i Ferran Dax.
5: Ona Codinenca.
4: El programa amb rerefons gastronòmic d'Ona Codinenca.
5: I a onacodinenca.cat. Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.

0: Des de l'emissora local de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, jo sóc el Ramon Puig.
1: Estem al programa Va de Sardanes. Sóc Antoni Capdevila i avui parlarem de sardanes.
2: I jo, l'Albert Rodríguez, des de Control Tècnic.

0: Doncs bon vespre, oients d'Ona Codinenca. Les 9:03, amb Girona m'enamora, que com que hem de fer un canvi d'estudi una mica lent quan tenim els companys de amb la Gemma Permanyer que fan el taula per 5, doncs ens hem d'entrar una mica...
1: I que aprofiten el temps, eh?
0: Bueno, no,
2: fins al minut 59.
1: Ah, podria dir, posar una música mentre estan entrant, però no, ells anar xerrant fins al minut 59, eh?
0: Nosaltres aquí, que... també l'aprofitem al màxim.
1: Bueno, però darrere no tenim a ningú.
0: Hi ha dies que sí,
1: de
0: eh?
1: Moment no.
0: Hi ha dies que sí, l'únic que no els veiem.
3: De fet,
0: s'ha gravat. Ja queda tot opuesto. Doncs això, bon vespre, jo ens dono acudirem que avui programa... número 27 de la temporada i 241 d'aquestes 8 temporades. Avui sortirà un programa collonut, em sembla a mi. Farem sardanes cantades, tenim el preludi i tenim convidat a l'estudi. Demà del Jordi Aromins porta... Farem com sempre, no desvetllarem el convidat fins aquí una estona.
2: D'acord.
0: I Toni, bon vespre.
1: Bona nit.
0: Molt ben fet, això.
1: Què tal? Doncs... aquí, una altra vegada, un altre dimecres més aquí, i ja, escoltar sardanes.
0: Ja.
1: A més, si avui hem de fer un programa tan collonut com dius, gaudirem, disfrutarem, per tant,
0: sí.
1: Ja anem bé, ja anem bé.
0: Sí, sí, sí, sí, ja veureu com sí, que sortirà això tot rodó. Jordi.
4: Molt bé.
0: Tot a punt.
4: Tot a punt, un altre programa gloriós.
0: Fins i tot tenim a punt la rosa de Sant Jordi, oi?
4: Sí, sí, una rosa de Sant Jordi, anem, ja s'acosta, això.
0: Anem amb avançada.
4: Rosa, el drac, i tot el drac no el tenim.
0: El drac no.
4: No.
0: Era el bo, de fet, era el bo.
4: Era bo, era bo.
0: Albert.
2: Bon vespre.
0: Tots els pius i busques amunt i avall?
2: Jo crec que sí.
0: Sí?
2: Sí. Ara està mirant-me l'escaleta que tenim i déu-n'hi-do el que deies a l'inici del programa. Serà xulo.
0: Sí. Sí. I a més, volia escriure una cosa que no he escrit... però ara ho desvetllarem. Amb la primera sardana, suposo que el Jordi no se m'ha enfadat, porta una sardana cantada.
4: Que perfecte.
0: Suposo que no has escoltat.
4: No, segurament no l'he escoltat.
0: No, suposo que no.
4: Molt bé, molt bé.
0: I la canta un que ha sigut company d'aquesta casa d'Ona Codinenca, un company que ha fet un programa de ràdio aquí en aquest estudi, el Pau Cardona. Pel Pau Cardona poder no li poseu cara, però si dic el de Can Torret, aquest, ara sí que li posem cara.
1: I tant que sí.
0: Doncs escoltem la peça aquesta i després us explico tot el que es pugui dir i tot el que es pugui saber d'aquesta peça, perquè és una mica curiós tot plegat. Porta per títol La família. Doncs no tenim la copla a punt, però sí que tenim els músics a punt per fer sonar La família. Som-hi.

És un exemple de que units serem més forts. La família és la mainada, una taula ben parada, un rostit i uns canelons.

família, discutir sense malícia i no guarda mai rancor. Cada dia res un força perquè res no es descarrili, que d'aquí fins que em jubili passaran de tots colors.

0: Carai, tu.
1: Què tal?
0: Que bonica aquesta sardana, eh?
1: Doncs aquesta peça és de... L'han composat el Pau Cardona, com us deia, i la Núria Llaucí. Que la història és que han fet una companyia de teatre. Estan intentant arrencar i tenen una obra en cartera. I la companyia es diu No es pot dir. És el títol de la companyia.
0: La companyia No es pot dir.
1: La companyia es diu No es pot dir. Val,
0: per una mica enrevessat tot, sí, això, no?
1: Doncs espera't que venen curves.
0: Què?
1: Espera't. I després, l'obra de teatre que han fet es diu No es pot saber.
2: Bueno,
1: val.
0: Sí. Tenim una companyia que es diu No es pot dir.
1: Sí.
0: I estan fent una obra de teatre que diu que no es pot saber.
1: Sí.
0: I on teníem a petar tot això?
1: On teníem a petar tot això? Doncs aquesta obra és una obra que està ambientada a l'any 76. I expliquen el que passava aquella època en tema de... van del 76 al 2025. Van fent flashbacks de... Ah. I és una família que té tres filles i després doncs, hi ha una filla que té un nòvio que estan amb l'amor lliure, per tant, estan amb les mogudes socials que hi havia aquella època a Barcelona. Tot sovint, quan una de les filles arriba tard, explica que hi ha hagut un sonat que s'ha segrestat un autobús al 47 i tot sovint han segrestat aquest autobús. Després una altra filla resulta que és lesbiana i la seva parella és infermera i el que passa en els hospitals és que tothom s'està morint de sida. I està ambientada en aquest món. I el Pau, aquesta cançó que canta, és la tieta que va a missa i que és un transformista. També, no sé si us sona, que hi havia al Liceu, un bar d'ambient de l'època, i després hi ha un personatge que és esplèndid. Estic fent spoilers, de tot plegat, però penso que assumeixen perquè... Espero que vagin tenint bolos, perquè van fer temporada a Barcelona, al Teatre Eòlia, i que és una escola de teatre, és on van estudiar aquesta colla. Ja. Van fer el final del projecte amb aquesta proposta i estan provant de fer-ho a nivell professional. Són 10 actors que estan a escena i és una obra que a mi em va encantar. Entres a dins de l'obra i els que hem viscut aquella època, tenint amics i coneguts que...
0: O sigui, des de que es va morir el Franco fins ara.
1: Diguem. Sí, sí. I hi ha aquesta peça que el Pau la canta i vaig pensar, ostres, el dimecres... Sí,
0: sí. L'hem de posar, no?
1: Obrim amb la família.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: Que... Ja dic,
0: dius
1: sí.
0: Que ho fan a aquesta obra.
1: Ara tornaran a fer temporada a Barcelona. Va. Durant 15 dies o un mes, em van dir. Vull que la que tinguem informació pels oients i qui vulgui saber-ho. I, òbviament, jo ja he fet contactes que si la volen portar aquí a Sant Feliu, doncs jo penso que al Pau li faria molta il·lusió poder actuar aquí a casa.
0: Evidentment.
1: I ja dic que és una obra que toca la fibra, perquè és un musical, tots són cançons.
0: O sigui, tots canten allà.
1: Sí, sí, sí.
0: I... Bueno, el Pau té molt bona veu, eh? Ja,
1: sí.
0: El que ens ha ensenyat aquí amb aquesta sardana. Vol dir que...
1: Sí, sí. Si ho voleu buscar és això, No es pot dir, i teniu totes les cançons penjades a xarxes per poder-les escoltar, si us ve de gust. No es pot dir .com, sí senyor. Doncs ho diem. Si no es pot dir, oi? Ho diem.
0: Ho fem a saber, sí.
1: I nosaltres seguim amb més sardanes, que avui sí que tenim premis per a l'Udi, que que déu-n'hi-do com van els Premis Preludi. Clar, queden tres tamborís, tres podcasts de les millors sardanes de l'any, i ja vam dir que hi havia 15 sardanes escollides, per tant, toquen 5 sardanes
0: a cada poc
1: per podcast.
0: Que no podem votar encara,
1: eh? No.
0: Ho hem deixat molt clar, eh? Només és per escoltar.
1: Les podem escoltar i prou.
0: I llavors, quan es facin els concerts que s'han de fer, esperem si el trobo, el dia 18, 20 i 25, seran els 3 dies que es faran els concerts, aquell dia sí que podrem votar les sardanes que es tocaran en directe, però que nosaltres ja les hem pogut escoltar per tenir una mica ja de... una mica de força per saber quina és la que ens agrada més.
1: Doncs, sí,
0: també són les sardanes que se'n diuen d'audiència.
1: Sí.
0: No són les sardanes joves ni són les sardanes de categoria musical, sinó que són les d'audiència, que sí, segurament són sardanes molt més de plaça. Fins ara hem sentit molt sardanes tècniques, molt de concert, i ara sentirem sardanes més de plaça.
1: Mm-hmm.
0: Bueno, si les escoltem ja ho veurem.
1: Les tenim a punt, oi que sí? Doncs va, anem per la primera, que és del Pitu Chamorro, i porta per títol Primera llum de l'alba. A veure com sona.

0: Pito Chamorro.
1: Pito Chamorro.
0: Aquesta sí que és una sardana més de plaça, una sardana ja balladora, una sardana que evidentment són els que a nosaltres ens agraden més, els que anem a ballar. El Pito Chamorro és de Blanes, va néixer el 78, el 1978, i actualment està tocant la tenora la Copa la Flama de Farners. Tota la vida pràcticament ja ha estat en el Col·legi Santa Maria de Blanes, va estudiar allà i automàticament doncs, ja no ha deixat mai de tocar i de composar.
1: Molt bé, doncs tenim la segona peça a punt, que és de l'Antoni Mas, i un moment, que això de la nit d'or, això mateix. Gràcies, Albert, que això dels papers que queden tapats. Doncs això mateix, amb l'Antoni Mas tenim la nit d'or, a veure si us agrada. Som-hi.

0: Antonio Mas.
1: Quina nit.
0: Quina nit més maca.
1: Doncs sí, sí que són de plaça,
0: són de plaça, aquestes ja es nota. Ja són les que trobàvem a faltar i es va dir, els premis per l'UDI...
1: Ja han arribat.
0: Van dir, o poseu sardanes de plaça o això no anirem enlloc.
1: Antoni Mas i Bou.
0: Exactament. Va néixer a Caldes de Malavella el 1945 i és un músic de sempre, tota la vida. Caravana, ha estat a la Meravella, ha estat a tot arreu. Inclús ha estat a l'ESGAE. Va ser president de l'ESGAE d'Espanya. En els seus moments, ara ja no, perquè ja és gran. L'últim cop que vaig parlar amb ell ja em va dir, diu, és que ja els anys ja pesen, saps? I segons quines coses, diu, ja no les puc fer. Però bé, un compositor molt, molt bo, que té sardanes molt mànegues, i me n'alegro molt que hagi arribat a la final, perquè d'aquestes 80 sardanes que només n'han triat 15 i una sigui seva, jo estic molt content, de veritat.
1: Molt bé. Doncs va, que si ara teníem l'Antoni Mas, ara també en tenim un altre que em sembla que és potent, el Dani Gasulla, que ens porta Noces de tardor. Doncs a veure com saltarem a plaça amb aquesta peça. Som-hi.

0: Carai.
1: Com va?
0: Quin fart de saltar, eh? Aquesta sardana és saltadora, eh? Té dos salts seguits, quasi bé, que marquen quasi bé, una, he comptat 20 compassos i l'altra 15, vol dir que són 35 compassos de salt. Ja, els que tenim una edat ja ens costa, eh? Bé, va néixer a Martorell el 1970, és farmacèutic i músic i compositor. Ell va estar estudiant amb el Tomás Gili Membrado, que n'hem parlat moltes vegades d'aquest home, també. I bé, ha tocat a moltíssimes cobles, a la banda municipal d'Igualada, amb la cobla juvenil Ciutat d'Igualada, també a la ciutat de Terrassa, que la vam tenir aquest dia a Villar, amb la ciutat de Cornellà. Bé, una persona que està molt activa, també en el món de la sardana, que és molt coneguda.
1: Molt bé, doncs ara farem un penúltim compositor, el Jordi Molina, que ens fa una sardana que es diu A Montserrat cau pena, que hem tingut quatre compositors amb un renom molt potent, i el Jordi Molina també ha tingut la sort de passar... Bé, la sort, l'han triat per fer una quarta de sardana amb aquesta primera classificatòria, i ens porta això, una sardana dedicada a Montserrat cau pena. A veure com sona.

0: Jordi Molina.
1: Jordi Molina. I aquesta senyora deu saltar molt, a plaça.
0: I tant, que ha de saltar. Sí, que ha de saltar, sí.
1: Déu-n'hi-do.
0: Va néixer a Blanes el 1962 i, mira, va sortir també de l'escola Santa Maria de Blanes. Llavors diuen que les escoles no funcionen, ni tant que funcionen les escoles. Surten persones tan importants com en Jordi Molina, que és més famós que nosaltres. Va fer els estudis amb el Ricard Vela de Sau, el tenora, sobretot, i va estudiar el clarinet i l'harmonia al Conservatori Municipal de Barcelona. Ha estat a la Principal de Barcelona, ha estat als Montgrins, ha estat a l'Orquestra Meravella, ha estat a la Copla Marinada, bueno, ha estat a tot arreu. Té una pila de premis i aquesta, doncs, ara té el reconeixement de que li porten una sardana, que aviam si pot passar a la final, no? De moment està difícil, eh?
1: Sí.
0: Quatre sardanes, me les he tornat a escoltar totes, perquè per triar només una...
1: El Pidu Chamorro...
0: I encara ens en falta una altra, eh?
1: L'Antoni Mas, Dani Gasulla, Jordi Molina, i ens en falta una, Entre cel i verd. I és una compositora que repeteix, l'Aurora Vicentini, que ja té una seleccionada per la sardana jove, i en aquesta primera eliminatòria va i la trien per la categoria audiència. Doncs, Aurora, moltes felicitats, perquè ja et vam entrevistar i...
0: Ja la vam tenir aquí, sí. I bueno, aquí no, per telèfon.
1: Sí, no.
0: Per telèfon.
1: La vam arribar a tenir aquí.
0: Sí, es va costar, eh?
1: Aquelles sí, perquè... coses tècniques.
0: Com que viu a Perpinyà, es va costar una mica.
1: Doncs això, l'han triat per aquesta categoria d'audiència i ens presenta una sardana que es diu Entre cel i verd. A veure què tal.

0: Ostres, quina finura, no?
1: Heu de Vicentini.
0: Has vist quina finura, els curts sobretot? Una cosa espectacular. I com fa anar tots els instruments un darrere l'altre, és molt maca, eh? M'agrada molt aquesta sardana. Potser no és tan balladora com les altres, però que també té un salt, eh? Té un salt bastant maco, però té una manera de composar espectacular, eh? Crec que té molt futur, eh, l'Aurora?
1: Bueno, és de la nova escola, no?
0: Sí, perquè és molt jove. Sí,
1: És
0: i tant.
1: això. Molt bé, doncs fins aquí les cinc sardanes que hem presentat en aquest podcast del Preludi. Les valoracions les hem fet amb l'Antoni, del membre del jurat. Cada jurat farà una valoració. L'Antoni Ros Marvà ens fa les dissertacions d'aquestes cinc sardanes, per tant, si voleu escoltar, és interessant també
0: El que ens explica,
1: les
0: no?
1: valoracions que
0: Explica.
1: ens dona. I ara seguim amb el nostre va de sardanes, que el tirem sintonia, Jordi, per sardana cantada, sí?
2: Molt bé,
1: Doncs
2: sí,
1: va,
2: endavant.
1: arrenquem.
2: Hola, bona nit, oients. Avui prepararem tres peces, una sardana no cantada, una peça de la coral Amistat i una havanera. Bueno, una havanera no, no és ben bé una havanera. Us ho comentarem. Primer posarem la Rosa de Sant Jordi, de l'autor el Fèlix Martínez Comín, i interpretada per la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Endavant.

0: L'error de Sant Jordi. Suposo que l'heu triat, perquè estem tocant Sant Jordi, ja, no?
1: Sí, home, sí. Aquesta per Sant Jordi.
0: Aquesta l'he ballada moltes vegades i ja et puc assegurar que la setmana que ve es tocarà moltíssim.
1: Per tot arreu, la sabem.
0: Per tot arreu.
1: L'hem posat endavant.
0: Exacte.
2: És la prèvia.
1: La prèvia.
0: És una sardana del 1971, vol dir que té uns quants anys, però que cada any, quan arriba Sant Jordi,
1: toca aquesta.
0: Pràcticament la sents per tot arreu.
1: Molt bé, home.
0: I és maca, és una sardana, eh?
1: Bé, la següent peça és de la Coral Amistat de Sant Feliu de Codines. Les Rambles per Sant Jordi. Lletra, Remei Puigdomènec i Sants. Música, Eulàli Segalés i Roca. Faig una breu explicació de la coral. La Coral Amistat del Casal de la Gent Gran de Sant Feliu de Codines té els seus orígens cap a l'any 2005, quan un grup de que freqüentava el casal, encoratjada per la Montserrat Costa, va ser la fundadora de la Coral Amistat. També va ser la seva primera directora, fins a l'any 2010. Des de l'any 2010 al 2019 l'han dirigit conjuntament la Montserrat Cot i l'Ola Segalés. I del 2009 fins a l'actualitat, l'Eulàlia Segalés. El repertori que interpreta la coral és bàsicament de cançó popular clàssica i els concerts que realitza són els de les festes assenyalades del casal, com ara el de tardor, per la festa de la gent gran, mes d'octubre, el de Nadal, el de desembre, el de primavera per Sant Jordi i el final de curs de juny. El nostre coral és de la gent gran, però joves d'esperit. La majoria hi ha des del principi els agraïm molt la seva fidelitat. Passa el temps i cada vegada ens fem més anys i anem perdent cantaires. Ens necessitem més cantaires i aportin joventut i aires nous. Us animem a cantar amb nosaltres. Us esperem. El dia 21 tenim el concert de la coral que es presenta al casal amb el títol Retalls d'hivern, cantata per cor i flauta i piano, música d'Eulàlia Segalés i Roca, lletra Gemma Corderas. En fi, si voleu acostar-vos a cap allà, a les 5 de la tarda farem el concert. Per tots vosaltres, les Rambles per Sant Jordi.

0: Molt bé, per la coral. Una salutació als companys de la coral, que l'hàgiu gaudit, l'hàgiu sentit, i ens trobarem tots el dia 21. Ara farem una havanera, que no és una havanera, que l'interpreten molts grups d'havaneres, del grup d'havaneres a tota vela. Per això hem convidat el seu director, que és de Sant Feliu, i que el senyor Miquel Gómez, ja que ens ha vingut esplèndidament a l'emissora. Miquel, com estàs?
1: La bona nit. Bé, si no entrem en detalls.
0: Perfecte. Sí. A veure, l'altre dia ens explicaràs més algunes coses, no hem una mica de temps justet. Quan es va fundar el grup a tota vela?
1: Va començar el 2005.
0: Molt bé.
1: Es va començar el 2005, jo feia 5... Bueno, a veure, us explico una miqueta la història, no, encara que no tenim massa temps.
2: No, digues.
1: A veure, jo vaig començar amb el món de les havaneres l'any 84. Sí, fa 42 anys,
0: farà.
1: Sí. Llavors, el primer grup en el qual el vaig estar, hi vaig anar perquè necessitaven un que toqués l'acordió. I jo no coneixia les havaneres ni res. Llavors m'hi vaig ficar. El grup era Núria Berengueres i quatre veus.
2: Me'n recordo.
1: Sí. Llavors, amb Núria Berengueres i quatre veus vam estar fins al l'any 93-94. Una de les coses que vam fer va ser que per Sant Jordi, hi havia la campanya Sant Jordi's Day al Japó, i vam anar a cantar havaneres l'any 91 al Japó.
2: Al Japó, ostres.
1: Sí, a Tòquio.
0: Vam portar les havaneres al Japó.
1: Hi havia una entitat de germanament entre Catalunya i el Japó, i llavors... quan va ser l'època de... Bueno, era el gremi de llibreters i floristes d'allà. Uh-huh. Llavors, la campanya de Sant Jordi, que va durar 10 dies, allò... Jo me'n vaig entrar que era Sant Jordi quan em vaig estar allà al Japó perquè es feia...
0: Està bé.
1: Sí. I vam anar per cantar havaneres. Hi havia diferents coses de Catalunya i una d'elles era una mostra de les havaneres.
0: Sí, la mostra de l'havanera.
1: Sí. Bé, doncs, fins al... Llavors, els que érem quatre veus van passar a quatre vents. Quatre vents. I jo vaig estar en quatre vents fins a l'any 2000. I el 2000 ho vaig deixar. I llavors, el 2005, al cap de cinc anys, el grup quatre vents ho deixava. No? Llavors, amb alguns que deixaven el grup quatre vents... i amb altres nous, doncs vam iniciar el grup a tota vela.
0: Molt bé.
1: I portem això 21 anys.
2: Encara canteu?
1: Sí, sí.
2: Encara
1: sí. Actueu. Quan es demana? Bueno, ara la propera serà a Sant Joan d'Espí ara al maig.
2: Molt bé.
0: Sí, sí. Estan en valents. Vaig veure Sant Julià de Guardiola, al Barracadà. Mm. Van venir a Sant Feliu, els últims, Bé, no sé dir que no és una manera, en 6 hores després es farà 5 cèntims, 5 cas, i curtet. El seu autor és José Luis Ortega Monasterio. Per tots vosaltres, en 6 hores, del grup A Ver Tota Vela.

0: molt maca, eh?
1: I pel ritme que li posen, molt ritme, eh? Molt maca, eh?
0: Sí, sí. Sí que és molt maca aquesta cançó, aquesta manera.
1: De fet,
0: sí,
1: No és ben bé la manera, perquè no és el ritme d'aquella que porta.
2: Sembla com un passo doble.
0: Sí, sí.
2: Un passo doble,
0: sí.
2: Diguem. Sí. Sí. No, a veure, és una peça que es canta en els grups de veneres i a les cantades de veneres. Però igual que també a les cantades de veneres es canten sardanes, balsets...
0: I
2: altres, sí, altres peces, doncs clar. Aquesta és una d'elles.
0: Perquè veig que porteu percussió vosaltres aquí.
2: Precisament en el 2005, quan vam encetar a tota vela, una de les coses que vam incorporar és la percussió.
0: La percussió.
2: En aquell moment teníem un noi que era de l'Uruguai,
1: sí,
2: que
1: la dominava, eh?
2: Sí. I una altra cosa que vam fer és, en lloc de tenir el contrabaix, que és el que els pescadors de l'Escala o altres
0: maneres
2: feien servir, doncs aquí vam posar un baix elèctric.
0: Un baix elèctric,
2: Hi ha percussió, baix elèctric, llavors hi ha acordió, que és i guitarra. Eren els quatre instruments que hi ha.
1: Molt bé, Miquel. Ja vindràs una altra vegada, un altre dia, que et convidarem. I es tocarà el Moabi en versió a la Batalla de l'Ebre. Voltar l'instrument acordió i farem un directe maco.
0: Bueno, el dia que vingui ens ho dius i guardarem espai suficient com perquè puguem gaudir de la música en directe. Ja saps que aquí, si mai tenim algú que vulgui tocar en directe, l'aprofitem al màxim.
1: Ja vindrem a temps. Molt bé.
0: L'aprofitem al màxim.
1: Moltes gràcies, Miquel, i per haver vingut, i fins un altre que ens anem veient.
2: No? Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
0: Un plaer, un plaer tenir-te aquí
1: i tant,
0: nosaltres.
1: I tant.
3: Molt bé, doncs, nosaltres seguim amb l'agenda que tenim.
0: Tira d'agenda, som-hi.
3: La trinca a punt, sí, doncs va.

0: Bé, doncs anem a veure on podem anar a ballar sardanes aquest cap de setmana. Només tenim 21 ballades, 2 concerts i 7 aplecs. Només, eh? Vull dir això perquè us hi poseu una mica. És que si se'ls he de dir tots, demà al dematí encara estaríem aquí. Per tant, us diré els que tenim més a la vora. Com, per exemple, un aplec. Tenim l'11è aplec de Maria Sabatera a Palafolls, amb les coples Palafolls i la principal de Banyoles. Un altre aplec, que és el 26è aplec de la sardana a Vilassar de Dalt, aquest dissabte a les 4 de la tarda, amb la principal de Llobregat, la principal de la Bisbal i la Mediterrània, tres coples. Un altre aplec, aquest sí que el tenim a la vora, que és l'aplec de Caldes de Montbui, a les 5 de la tarda, dues coples. Dissabte a la tarda. Sí, sí, si vols anar a ballar sardanes, aquí a Caldes, dissabte a la tarda, a les 5 de la tarda, la Copa La Marinada i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona.
1: Quan fem el punts de gent de local, en parlarem.
0: D'aquest?
1: Tira.
0: Ah, vale, vale. I també us diré un altre plec, el quart plec de la sardana, al Palau d'Anglesola, Bellpuig Copla i Vent de Riella, dues coples també. Aquest seria dissabte a 6:45 de la tarda. Llavors ja se'l tenim a diumenge. Tenim el quart aplec d'Hostalric. Us en recordeu que quan va fer el primer aplec?
1: El primer el vam entrevistar.
0: Sí, però sí. Ja estan pel
1: ja estan
0: quart. I nosaltres encara estem aquí també. Amb la Copla Montgrins, la Flama de Farners i els Rossinyolets. A partir de 11:15 del matí, doncs hi ha el dinar, i a partir de 4:00 se'n tornem. I com a aplec tenim un altre aplec, 11è aplec de la Sardana de Montmeló. Aquest també diumenge a 4:00 de la tarda, amb Montmeló, evidentment, amb la principal de Llobregat, la ciutat de Girona i la juvenívola de Sabadell.

0: Que enregistrada sí que és habitual, però amb cobla els hi costa.
1: Costa més.
0: Clar, és que clar, enviar una cobla cap a Madrid, ojo, eh? Bé, no us en dic més perquè això no s'acabaria mai. Ja us ho dic el de sempre, entreu a Som Sardanes, mireu l'agenda, aquí trobareu totes les ballades, els aplecs, els concerts, i remeneu, busqueu i segurament trobareu el que us importa, el que us vagi més bé, vaja.
1: Molt bé. Digues, Jordi.
2: Només una cosa. El missatge que hem de... Com diu la manera del Vallès, si ens uneix la sardana, la manera també es pot agermanar.
1: Doncs, molt bé. La manera del Vallès.
2: La manera del Vallès ho digo jo.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, no res, un apunt d'agenda local, que divendres hi ha una presentació del llibre La Fuerza Sanadora de los Metales, de Josep Guarch, a càrrec de l'autor, doncs Josep Guarch, a les 6 de la tarda a la sala de la biblioteca. Després, el dimecres que ve, hi ha un acte de cloenda del Repte Lector, del Mira Llibres, 25-26, i també es presenta un llibre a la biblioteca, Serà per molt, del Josep Casar. Són prèvies a Sant Jordi, i de Sant Jordi no en fem agenda perquè tenim programa dimecres que ve, per tant, no toca. I el que et deia de Caldes, que hi ha l'aplec dissabte, el dissabte hi ha l'Oncodines.
0: Oh, és veritat que hi ha l'Oncodines.
1: I passa per Caldes.
0: I per d'altres pobles.
1: Sí, però un servidor estarà caminant trossos i passaré per Caldes. No sé si caminant o no, però dubto que vagi a protejar sardanes.
0: Si vas a caminar després de 60 quilòmetres, no crec que te'n posis.
1: No, a Caldes no s'haurà acabat encara, però m'ha fet gràcia que hi hagi la placa a Caldes quan estarem unes 1.000 persones caminant per allà als podals.
0: Un parell de recordatoris. Recordeu que els dijous de 7 a 8... curset de sardanes al Casal de la Gent Gran, i avui hem començat el curset de gitanes al Centre Cívic La Fonteta, tots els dimecres de les 8 a 9:45.
1: Molt bé.
0: Qui s'hi vulgui apuntar, pues ja ho sap.
2: Pues molt bé.
1: Doncs ja...
0: Hem començat avui, les gitanes, vol dir que... I l'aspiració és, aviam si per la Festa Major podem ballar alguna coseta ja.
2: Molt bé.
0: Ja veurem.
1: Doncs home, si encara...
0: Que ja ens van dir que la plaça no, perquè la plaça no podríem ballar per la Festa Major, que estarà tota aixecada i que hem d'anar a un altre puesto.
1: Bé, gitanes es pot fer passacarrers i anar agafant gent. Molt bé, doncs va, acabem amb una peça tocada per la juvenil de Sabadell, que porta per títol Tot és començar. Per tant, us emplacem per la setmana que ve i us diem el de sempre. Moltes gràcies per ser-hi i us demanem que sigueu feliços i gaudiu d'amor, salut, pau, ràdio i sobretot moltes sardanes. Fins dimecres que ve i tot és començar.

0: Embolica't.
1: Implica't. Comunica't.
2: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: I think I might.
1: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
2: El Sona Nou d'estiu descobrim.
1: I els diumenges també a les 9. Nota la veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
1: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
1: FM, app i 3CAT.

tria el bàndol. Tot el que et molesti jo ho aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. I se'm mira contra mi on estàs tu. Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tot per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per demostrar.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria a venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que

0: poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvinguts a un programa.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, App i 3CAT.
2: Ara mira'm bé, passo ràpid.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.